0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: El sistema públic de salut de Catalunya, la teva vida està en les millors mans. Són mans que saben tenir cura dels petits, admirades a tot el món. Saben innovar, són decidides, brillants i fan la feina cada dia una mica millor. Expertes a tenir cura de tothom i de fer-ho sempre, amb tot el cor. Sistema de Salut de Catalunya, tota la teva vida en les millors mans. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!
11: Estàs escoltant Esplugues FM.
12: Esplugues FM.
13: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán.
4: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast, espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Sabies que, quan separem bé, els residus es transformen? Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades d'os.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Cultura. Notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: per posar un exemple, eh? No sé exactament quin tipus de feina feia, però a vegades apuntar-se amb alguna associació on tu puguis tenir contacte amb gent jove i ensenyar-los o fer-li de mentor de la teva especialitat i de la teva professió és una manera de mantenir aquest contacte.
1: Manel, no t'ho has plantejat, això?
0: I de seguir tenint aquesta motivació.
2: Sí, vaig fer el primer any vaig fer una activitat de mentoria amb joves extutelats, que va ser molt interessant, però és diferent, saps? Perquè no et col·loques al mateix nivell que ells, saps?
1: A tu t'agradava currar amb joves.
2: Exacte, i anar a esmorzar i compartir i que t'expliquessin el cap de setmana i els problemes amb els fills petits i no saps, vull dir, aquestes coses que tu a la teva vida ja ho has perdut perquè ja no et toca, però que en canvi, ostres, comentat a partir d'una relació d'iguals és molt enriquidor i és molt diferent de la relació que puguis tenir això amb una activitat de mentoria o fins i tot amb els propis fills, no?
1: Estic molt d'acord amb el que diu el Manel.
2: Les posicions són molt diferents.
3: Et fa sentir viu.
1: Manel, fem una cosa, vine cada dia aquí a La Solució, que nosaltres som una mica més joves que tu, t'asseus aquí, intercanviem coses.
2: M'encantaria.
1: Escolta'm, vine de públic quan vulguis, Manel. Ets de la ciutat de Barcelona, oi?
2: Sí.
1: Doncs ara no pengis, que t'atén el Nil i busquem un dia perquè ens posem cara i vens a fer-nos companyia.
2: Perfecte, moltes gràcies.
1: Una abraçada, adeu. Manel, fins sí, ara. Adéu. Escolta'm, ara
0: ja
1: fotrem aquí.
0: Fantàstic.
1: Veus? Ja tenim activitat programada.
4: Mira, li pot servir al sogre de la Laia, que té, el seu sogre té 83 anys, s'avorreix molt a casa des de que està jubilat i no vol anar al casal d'avis perquè diu que està ple de iaio.
3: És que això passa. És que ens costa acceptar la realitat.
1: Però també és normal que tu t'has relacionat amb una gent de diverses edats, gent diversa. Jo que tinc amics amunt i avall, en edats, 20 anys amunt, 20 anys avall, és molt enriquidor de sobte dir, només amb la meva generació, quin rotllo, no?
3: I és molt lleig, però fins i tot tu mateix penses, aquest repapieja, i dius, home, potser és veritat que tu tens el cap una mica més avançat, però estem en un col·lectiu on hi ha més probabilitat.
4: I ara us poso a l'altra banda, perquè a vegades parlàvem de la gent que la representa la feina, no? El Jordi té 58 anys, és metge de família de la sanitat pública, i molts companys, com jo, contínuament estem pensant a veure quan jubilarem i com ens jubilarem, perquè la feina doncs és molt complexa i molt
3: difícil. I ara estan agafant molts metges jubilats perquè en falten.
1: I el per Jordi, cert, ara no, que parlem, Jordi, que tu ets del sector mèdic, avui jubilava en Toni Trilla, eh?
3: Sí, ahir, no?
4: I el que era important del Jordi és que el que menys els preocupa a ell i als seus companys és què faran després de jubilar-se, perquè oblidaran tot aquest context que estan vivint ara mateix.
1: Que també és que ells vienen d'un context especialment dur, eh? També tinc ganes, també entenc que tinguin ganes de fugir-ne, eh?
4: I a l'altra banda tenim un altre Jordi, en aquest cas, que porta un any jubilat i que des del primer dia ja tenia clar que faria moltes coses, i el que li passa és que en fa tantes que no té temps. Perquè
1: això li passa a mon pare, és que no tinc temps. Cuida
4: hort,
1: que no
4: fa
1: treballes.
4: Coses a casa, arregla, en fi, i llavors no té
3: temps.
4: I
3: que són una generació també molt aplicada. Per exemple, el meu pare ara va a un, com es diu això, de... Ai, no em surt. Que tu llegeixes un llibre, per exemple.
1: Un club de lectura.
3: Un club de lectura, gràcies. Sí. I sí, és el típic Flanders, que es posa-te tot apuntadíssim i que podria donar ell millor la classe que la catedràtica.
1: Són meravellosos.
3: Clar, són una generació molt forta amb aquest tema de l'aplicació.
1: No tinc temps, dic, però no us heu d'estressar.
3: Perquè ho fan molt bé tot.
1: Va, Rosa, que de seguida seguim parlant. Deixeu-me rebre la trucada de l'Emili de l'Ametlla de Mar, que fa estona que espera que em tiri la pregunta i de seguida li responem. Emili, gràcies per la paciència, bonic. A veure, quina és la teva pregunta?
5: Bon dia. Mira, jo el meu punt de vista és una altra forma diferent de pensar. Mira, jo en aquests dies he preparat ja la documentació per la jubilació, però fins a final d'any ja jo treballava i he estat treballant a Alemanya, i en aquell moment, final d'any, bueno, va sortir algun problema mèdic important, i al final jo pensava, bueno, pues ja això ja s'acaba i haurà que començar a fer la jubilació. Bueno, una vegada ja resolt el tema mèdic, jo me trobo perfectament. Llavors el tema era saber si puc continuar treballant, encara que he presentat la documentació.
3: Bona.
5: I és un altre punt de vista diferent. Per què li dono voltes al tema i tal? És que precisament la carestia de la vida està tan complicada que jo penso que més endavant la cosa estarà més dura encara per el tema de gastos. Llavors, el punt de vista meu era intentar aprofitar un any més, si és possible, i intentar de reforçar una miqueta el que és el contingut de el pago de la jubilació. Llavors, la pregunta és saber si això me pot interessar o no pot interessar.
1: Doncs ara et responem, Emili, molt interessant, perquè hi ha dues coses. És, ell ha treballat tota la vida a cotitzant a Espanya, 4 anys a Alemanya, això vol dir que el perjudicarà a l'hora de la pensió, sí o no, i un cop ha cursat aquesta demanda de jubilació, si la pot fer enrere per allargar un any més la seva vida laboral. T'ho responc en antena, Emili, gràcies una vegada més per la paciència. Una abraçada.
5: Vale.
1: Fins ara. Adéu, adéu. Ara li responem a l'Emili.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 8 minuts ens queden per posar punt i final a la solució. Ja us dic que la publicitat se'ns ha tirat a sobre perquè heu trucat tants i tants i us hem volgut atendre tant i amb tant d'amor que se'ns està fotent el temps a sobre. A veure, l'Emili, que ens preguntava dues coses. D'una banda, es poden retrocedir els papers de la jubilació un cop s'han iniciat per fer un any més de feina?
7: En teoria sí, encara que no m'ho he trobat. O sigui, nosaltres tramitem jubilacions, però mai ens hem trobat això. O sigui, en teoria sí que es podria fer, però mai...
1: Què li recomanes? Que vagi un bufet d'advocats per fer-ho?
7: Sí, o si no, demanar cita a l'INSS i que li assessorin allà per veure si es pot fer.
1: Per tant, teòricament es podria fer, Emili, demana cita a l'INSS i si no, un gabinet un bufet d'advocats que t'ho podran gestionar. Ara ens deia, els últims 4 anys els ha cotitzat a Alemanya. Això li repercutirà en la seva pensió?
7: Sí, es tindran en compte aquestes cotitzacions d'Alemanya a efectes d'aquí, de la jubilació d'aquí d'Espanya, perquè Alemanya pertany a la Unió Europea i n'hi ha un conveni bilateral.
1: Ah,
7: però s'haurà de mirar més detenidament perquè com són jubilacions internacionals, sempre s'ha d'anar a l'INSS, sol·licitar cita prèvia i allà t'ho explicaran molt millor perquè n'hi ha moltes especificitats que s'han de mirar.
1: Per tant, Emili, no són 4 anys tirats a la brossa, sí, t'ho tindran en compte perquè forma part de la Unió Europea. Ara bé, cita prèvia a l'INSS, tant per una cosa com l'altra. Respost, l'Emili. A veure, ràpidament una pregunta perquè em queda un altre bloc de publicitat en algun moment.
4: Doncs sí, mira, sobre això mateix, la Marta, en el cas del Regne Unit, passa el mateix, que no pertany a la Unió Europea.
7: Ah, amic. Crec que sí, perquè encara que no pertany a la Unió Europea, n'hi ha un conveni amb el Regne Unit, perquè clar, va pertany a la Unió Europea. Sí, fa poc anys.
1: Estem parlant de l'INSS, Institut Nacional de Seguretat Social, perquè ho tingui tothom clar, que ara m'ho estan apuntant.
7: Sí, és que sempre ho deiem.
3: I deia de treballar un cop jubilat, i en aquest cas és allò de la jubilació activa.
7: Sí, la jubilació activa tu pots accedir un any després de complir l'edat ordinària, per exemple. Si és el 65, doncs el 66.
3: Llavors és quan pot fer-ho.
7: Sí.
3: Combinar jubilació amb una mica de feina.
7: Sí.
1: He de dir que acabo de rebre un veure, WhatsApp també d'una persona que ha treballat aquí a Catalunya Ràdio molts anys, la Neus Comelles, una abraçada a la Neus, que ens escolta molt habitualment, i diu, jo, escolta'm, cap pressió per omplir l'agenda, un privilegi, any sabàtic, any de marge, però pensant quines coses em poden venir de gust fer de cara a l'any vinent. Una abraçada, Neus. Com la Neus, al 677-38-77-19. Últimes preguntes, deixeu-me fer un bloc de publicitat, avui m'heu de disculpar aquest caos que portem a sobre, perquè sou molts els que ens esteu consultant coses, i ara de seguida us donem resposta.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Res, 3 minutets, aprofitem per fer una bateria de preguntes ràpides de les que ens estan arribant a través del 677-38-77-19. Ho fem la Carla García, advocada i vocal del grup de l'advocacia jove de l'ICAP. A veure, Carla, preparada,
7: Sí.
1: Fot-li.
4: Som-hi. Mira, el Miquel, els anys que ha treballat de mitja jornada, li compten com un any treballat, però sou baix, o li compten com a mig any treballat?
7: Compten com a jornada completa.
1: Jornada
7: o sigui, cotitzen com a jornada completa.
1: Bé, ens beneficia això,
7: sí,
1: eh?
7: Sí, això et beneficia.
4: Molt bé, Miquel. La Núria, és veritat que si tens fills cotitza més a l'hora de la jubilació?
7: Sí, no, o sigui, el que s'ha de tenir en compte és a l'hora de sol·licitar la jubilació és que n'hi ha uns complements que es tenen en compte a l'hora de sol·licitar-lo i només ho pot sol·licitar un dels progenitors. És a dir, si ho sol·licita la dona, doncs ja no pot sol·licitar l'home.
3: Que fort, perquè ara amb les separacions sí, aquí hi haurà
7: sí,
1: 0,50, no, cadascú?
7: Sí, la dedicació dels fills, sí.
4: Mira, l'Enric té 61 anys i 39 anys de cotitzats. Em puc jubilar ja?
7: Es podria jubilar anticipadament, però clar, això s'ha de mirar si li convé o no, perquè clar, s'aplicaran coeficients reductors i que li faran que la pensió sigui molt més baixa.
1: I aquesta simulació la podem fer en aquesta web que ens has dit abans?
7: Sí, i si per exemple no tenim certificat digital, perquè ara cada mes necessitem certificats digitals per poder acreditar-nos, es pot demanar cita a l'INSS i allà també et faran les simulacions que...
3: I l'INSS és ràpid contestant? O et pots podrir?
7: Bueno, no, és presencial, o sigui, és...
1: I et donen cita per molt de temps? O...
7: No, la veritat que
3: a l'Ins sorprèn
7: i la veritat que demà potser podries tenir cita.
1: Doncs ja ho sabeu, Institut Nacional de Seguretat Social. Va, última pregunta perquè ens queden 60 segons literals.
4: Mira, la Limma fa 43 anys que cotitza i té 60 anys. Em podria prejubilar als 63 i seguir treballant a temps puntual en la meva feina?
1: Pregunta. Carla, què li diem?
7: Sí, es podria. O sigui, està el que es diu la jubilació parcial anticipada, que es pot anticipar 3 anys i després la demorada. O sigui que, en teoria... En resum general sí que es podria jubilar, però s'hauria de mirar concretament. O sigui...
1: Doncs ja ho sabeu, si busqueu a la Carla García, que sabíeu advocada i vocal del grup de l'advocacia jove de l'ICAP, i si no demaneu cita prèvia a l'Institut Nacional de Seguretat Social. Gràcies a tots els que heu fet possible aquesta solució, Carla, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
1: També el Xavi Bonastre i la Rosa Solà, que l'hem acomiadada ja, però farem un tema dedicat a la buidor d'algunes persones que senten quan estan jubilades. Núria Casas, moltes gràcies.
3: A vosaltres, estimada. A l'Hisenda.
1: Fran Domènech, tornem demà, eh?
4: Demà què tenim?
1: Oh. Tamacla. Què us agrada fer sols?
4: Oh!
1: Fins que se'ns acabin les respostes.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Continua plovent a aquesta hora a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. La intensitat dels xàfecs ha disminuït, però les precipitacions continuen estenent-se i ja comencen a arribar també a les comarques de Barcelona i la Catalunya Central. Tot i així, fins ara, els registres més elevats de pluges han caigut a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. En aquesta última hi han caigut més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores i l'acumulació de precipitacions ha fet que l'Agència Catalana de l'Aigua hagi emès un avís de risc hidrològic per possibles augments sobtats de cabdal. Una de les poblacions del Montsià més afectades és Santa Bàrbara. Allà, el barranc del Palós, que travessa el poble, baixa molt ple i ha convertit els carrers en rius amb un metre d'aigua. El seu alcalde, Lluís Gimeno, admetia a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio que cada cop estan més acostumats als aiguats i per això s'han pogut preparar.
2: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut treure contenidors, s'han pogut treure cotxes.
1: També diu que cada vegada els costa més preveure per on baixarà l'aigua desbordada al municipi i que els episodis de temps violent són més difícils de controlar. El 112 ha rebut més de 200 trucades per aquest episodi de pluges. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar aquest divendres al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
1: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Can Parellada, a Terrassa. Els agents perseguien una banda presumptament dedicada a assaltar camions de mercaderies. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació que continua oberta.
3: Aquest divendres quedarà vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats han declarat davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat perquè l'1 d'octubre, diuen, es va trobar un context de violència extrema. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir Espanyol.
1: Caos al Brasil a 3 dies de la primera volta de les eleccions presidencials. El canal de televisió Globo ha hagut de suspendre l'últim debat electoral de la campanya perquè el president Lula da Silva no s'hi ha presentat i davant d'aquesta absència el seu principal rival, Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro, ha renunciat a participar-hi. Aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys. Més de la meitat del continent ha estat exposat a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat de rècord, segons el Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
3: La sequera en bona part d'Europa ha provocat que rius com el Danubi, el Po o el Loira registressin cabals mínims al juliol i a l'agost. I això té moltes conseqüències, com explica Carlo Buontempo, responsable del servei.
4: El Danubi, dins la situació, ha arribat a ser dramàtica i ha tingut un impacte important no només en el transport, en la capacitat de generar pressió per el rec o per les centrals nuclears, la central energètica en general, i és un impacte que això afecta molt sector molt diferent.
3: A l'Europa Occidental aquest ha estat l'estiu més càlid mai registrat. La temperatura mitjana ha arribat als 21,7 graus, amb què s'ha superat el rècord del 2003.
1: Esports. La UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Reial Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça, també en un comunicat, ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre l'afer.
3: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar una lesió.
1: El Barça d'handbol ha perdut davant del Vesprem Hongarès 33 la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El resultat, 33-42.
3: Aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de tercera jornada de l'Eurolliga.
1: I Mireia Benito és baixa per un virus de cara a l'Europeu de Ciclisme d'Eslovènia, que comença aquest divendres. Paula Blasi segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
1: Busquem sempre qui més en sap
0: per resoldre els interrogants del dia.
1: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
3: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
4: Bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
6: Hola, molt bon dia.
2: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
7: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
8: Ja estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
9: Mira, esmorzant una mica.
8: Bé, aquí a la porta de la feina.
10: Treballant ja des de les 4 del matí.
2: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
11: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
2: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
12: Som pura cafeïna.
2: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
13: Bon dia, Catalunya.
14: Bon dia, Catalunya.
2: Han canviat els governs, els partits polítics, i Catalunya s'ha fet més complexa.
15: El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va
16: admetre... Són les 6 del matí, bon dia.
17: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
18: Bon dia, són les 6.
19: El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
20: Desperta, Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
21: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per demà.
2: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant.
22: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
2: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
23: Totes les preguntes.
2: Amb Ricard Ostrell.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
25: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
26: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
27: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
25: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
2: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
27: És una promo ni de res.
2: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
28: A Catalunya Ràdio... Sí. La...

0: tarda plujosa en algunes parts de Catalunya. Sabeu que n'estem molt pendents i si hi ha qualsevol incidència ho anirem explicant a l'antena de Catalunya Ràdio. Però és un moment de saludar el lesionat Roger Carandell. Bona tarda de nou.
1: Bona tarda.
0: Com evoluciona la ferida?
1: Perfectament. Una cremada de te a les 3 de la tarda que no ha fet butllofa i, per tant, crec que estic fora de perill.
0: T'havies fet mai cap cremada com aquesta?
1: Una vegada colant uns espaguetis al dit gros... I llavors m'anava a Eivissa. M'acabaven de deixar, feia.
0: Hòstia, joder, una setmana quina setmana,
2: tu havies buscat el ser deixat, no?
3: I compte, i això compte.
1: Bueno, jo no havia fet prou com per...
2: Tu ja volies això.
0: Per evitar-ho.
2: La cremada no.
0: És l'accident domèstic, aquesta cremada més important que has tingut?
1: Sí.
0: Marta Montaner, quin és el teu accident domèstic més... Vaja, ara estic greu. Se sembla que frivolitzem, ara algú em dirà, sí, quasi em moro.
2: Oh, calla, sí, bé, domèstic. Em va passar dins de casa, per tant, sí. Se'm va trencar la motxilla i em va caure el peu. Una motxilla, tu has agafat...
0: No sembla.
2: La meva motxilla pesa com 15 quilos. Ara no, falta l'ordinador.
0: Pesa
2: i em va caure el dit petit. Un mal... Se'm va sortir un blau.
0: Passa que és... Es recupera ràpid, no, el dit petit?
2: O no, eh?
0: Fas molt mal i després de seguida...
3: A mi em va passar el mateix que en Roger. Li ha passat avui.
0: Una cremada...
2: Amb infusió.
3: Em va caure una infusió a sobre i se'm va fotre una cremada, que a més jo, clar, no em vaig cuidar, era època Covid. Se'm va posar negre, però que em pensava que m'haurien... O sigui, de veritat, que la cosa es posava seriosa.
0: Però no ha quedat seqüela.
3: No ha quedat seqüela, m'ho van poder resoldre, però va ser bèstia. Per culpa d'això em van baixar les defenses i vaig ser una infecció d'orina. Se'm va complicar. I tu?
0: Doncs jo, és que ja estava pensant, em vaig fer un tall. A Washington. Tenia uns ganivets.
3: Si ets aprensiu, avui.
0: Tenia uns ganivets afiladíssims.
2: Noi.
0: I tallant tomàquet, crec que era... No, rentant-los. Saps allò que
2: el rentes?
0: I vaig fer...
2: No!
0: I dic, hòstia.
1: Notes que és greu ja abans de mirar.
0: I dic, me cago en dena.
2: A més, sangra tant, el dit fa molta impressió.
0: No, clar, semblava que d'allò... Llavors... Crec que vaig estar una estona amb el dit agafat amunt i llavors dic, merda, ara què faig? Anar al metge, dic, no, acabava d'arribar, no m'atrevia anar al metge, dic, això em
2: clavaran
0: 70.000 euros aquí i tal, i vaig anar a la farmàcia i dic, miri, m'he fotut un tall, que em dona? I sí, allà, molt bé, la senyora no ha comprat això, tal, unes tovalloletes, no sé quantes,
2: tal. I el dit sempre fa molt de xou, i en realitat...
0: I després res. A veure, és a dir, la senyora em va dir, déu-n'hi-do, però no cal que vagis al metge.
3: És que aquests ganivets que tenim domèstics tan, en principi, inofensius, són molt perillosos,
0: doncs.
3: A casa meva mai hem pogut tallar res bé, sempre tot s'ha tallat com el cul perquè fan por aquests ganivets i no en tenim. Llavors es va fatal, però almenys no ens tallem.
0: Passa que jo, si no, anava a dir espatxurres, el tomàquet, per exemple, si el vols tallar...
2: Et pots fer mal igualment.
0: No, doncs clar,
3: sobretot és que queda molt malament. A veure, et fas un mal diferent.
0: Em vaig comprar un afilador. Sí, em vaig sentir Ferran Adrià.
3: Home, és un nivell de professionalitat.
0: A casa...
3: A més, tu que tampoc és el que menges a casa, segurament, no?
0: Faig una amanideta, mica pollastre a la planxa i avall.
2: I els tomàquets allà, què tal? Bons o no?
0: Als Estats Units? No, són molt més bons aquí. Molt més bons aquí.
1: I vas tenir prou vocabulari d'estar malalt? Perquè a vegades, quan et passa alguna cosa que no et passa habitualment...
0: No, però et dic una cosa. Als hospitals americans, primer que hi ha servei de traducció, si fa falta, no em va fer falta, però després hi havia com molta empatia per intentar-te entendre de qualsevol manera. Perquè es troben gent que no parla res i, per tant, jo crec que estan molt entrenats...
2: I en el teu cas era molt visual el que et passava.
0: No, és que no vaig...
2: Va entrar i ja... Help!
0: Look, mira. Doncs molt bé, fins aquí. Si us feu mal a casa, sisplau, responsabilitat i no feu com la Juliana, que després va tenir una derivada, això. Prendrem mal amb el que no surti d'avui?
2: A veure, deixa'm mirar.
3: No,
2: jo crec que no.
1: Però mai se sap.
2: Exacte, mai se sap. Això és els dies aquells tranquils que a tu et sembla que no...
0: És el pitjor, perquè vas amb les defenses baixes.
2: És el dia que ho deixes.
0: Agafa la infecció.
2: És el dia que estàs a la cuina menjant un tomàquet i ho deixes amb la teva parella. És aquest dia, el que et penses que no passarà res.
1: Sempre a la cuina.
2: Sempre a la cuina. Quan tu et penses, ui, estic així rara, res.
0: Antibiòtics a mà... que avui la infecció està sobrevolant aquí i encara tindrem...
2: Te'ls han de receptar, els antibiòtics,
0: És veritat, no fem automedicació.
2: Germana de metge,
0: És veritat, no fem broma. Va, ara venim.
4: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: minut per sobre un quart de set. Aviam com ho farem, perquè està...
1: Però no pot ser,
0: complicada. No?
1: No,
0: és impossible.
1: És impossible.
0: És impossible.
1: És un error, segur.
0: Un error. Juliana, bona tarda.
2: Bona tarda, nen.
0: Marta, bona tarda. Ja agobiada amb el WhatsApp del programa.
1: Sí, perquè ja estic rebent aquells missatges que...
0: Que fan patir.
1: Que tant m'impacten, que són tota gent cridant-me amb majúscules.
0: No crideu a la Marta.
2: És que més la Marta, vull dir, portés-hi el WhatsApp i us ho podríem tolerar, però a la Marta, no, aquest és el nostre límit.
1: Pànic. No funcionen les entrades de Vic, ens diuen. Tot en majúscules.
2: No va res, perfecte, internet és una puta.
0: Molt bé, Marc Andreu, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Marta.
0: Aviam, fa un minut, teòricament, han sortit a la venda les entrades pels propers teatres del que no surti d'aquí i tu diràs, perquè no funciona res.
3: Ja es pot, si refresqueu els que ja sou dins la web de Vic per venir a veure'ns el diumenge 25 d'octubre a les 12 del migdia a l'Atlàntida de Vic, ja podreu accedir a totes les entrades.
1: Ah, ja
3: podeu
1: funciona.
3: Podeu escollir
1: i les de Balenyà en viu per Barcelona, què?
0: Ah, anem a mirar el
1: perquè
0: anem.
1: També em diuen que va malament.
3: Un a un. Vic funciona. Després anirem a Barcelona el diumenge 15 de novembre a les 12 del migdia, sí. Molt bona hora per fer vermut, al Teatre Coliseum. Allà he d'entrar a la web de Balenyà en viu i allà dins...
1: Però és Balenyà Menya o Amena?
3: Balenà.
1: Balenà en viu...
0: És un miracle que se'n venguin, perquè és que m'ho explica a mi tot.
3: Cada web té el seu recorregut.
1: Ens diuen, no funciona.
0: No va res, no va res.
2: Hem compartit enllaços a les nostres xarxes a roba que no surti, tant a Twitter com a Instagram. Ara, també és una casualitat de collons que no funcionin cap de les webs, perquè són webs diferents,
0: són
2: teatres diferents. Vull dir que no és culpa nostra.
0: Moment, germana, les meves amigues s'han quedat sense entrades.
3: No,
0: exaurides.
1: No, és veritat. Torneu a entrar-hi.
0: Torneu a entrar.
1: Recordeu que això també passava, ara quina manera de comparar-se, però amb oques, amb
3: batalles.
1: No, el que havies... Que de vegades si t'esperaves uns minuts i entraves. En canvi, els que havien entrat primers es pensaven que ja s'havia esgotat.
2: I després resultarà que no ve ningú, i això sí que m'emprenyarà.
1: Bueno, a Oques has vist que queden entrades, ara es veu, eh?
0: Sí, em van alliberar unes 5.000 i encara se'n poden comprar, em deien avui. A veure, l'Atlàntida Vic...
3: S'està ja...
0: Funciona. Està bé, s'estan venent les entrades i encara en queda.
1: Mare meva, no havia rebut mai tants missatges, és que ni el dia del meu aniversari.
0: Vale, llegim-los, Marta. Anem a fer servei públic.
2: Sisplau, i canviem el dia de l'aniversari de la Marta, 18 de maig, assetgeu-nos aquell dia.
1: 677, 27...
2: Farà el 18 de maig.
0: Servei públic.
1: Per favor, no m'ho tornis a repetir mai més. 677, 27, 10, 58.
0: Quins problemes?
1: La persona que em cridava diu perdó per cridar. Llavors, un altre missatge. No funciona la web, Marta.
2: Ara va la Marta i ho arregla.
0: Que la mirem.
1: Hola, Marta, la pàgina web del Teatre de Barcelona està tiesa.
0: Marc Andreu truca al Coliseu.
3: Estic tocant al Coliseu.
0: Que tenen la web tiesa.
3: Molt bé, els hi dic. Mentrestant, també, saber que a Esparreguera hi anirem el 12 de desembre a les 7 de la tarda, al Teatre de la Passió.
2: Això si algú pot comprar entrades.
3: No, lapassió.net funciona de meravella.
1: Ara, doncs calma allà.
3: Allà també podeu anar al
1: concert
3: les vostres entrades.
0: Tenim
2: ja us aviso que Esparreguera és el que més fàcil serà aconseguir entrades, perquè ningú ha fet cap pregunta al respecte d'aquest teatre. Hem rebut un total de zero.
0: Perdona, quina és la web, Marc Andreu?
1: No, la de Barcelona es veu que va fatal.
0: No, i la d'Esparreguera?
1: Lapassió.net.
0: No va.
1: A mi tampoc em va. Marc Andreu.
3: Que no, que sí que va, no?
1: Que no.
3: Que jo el tinc obert.
0: Quina merda, tio.
2: Mira, anul·lem els teatres.
0: Quina merda.
2: Deixem-ho, perquè és que és tot una merda.
3: És que clar, jo no us...
1: No podem parar de decebre l'audiència.
3: No, si busqueu...
2: Si em sembla que ja no podem decebre més, tornem a decebre.
0: De Balenà, ara. Error del servidor.
3: Estan amb l'informàtic intentant arreglar-ho. No és broma que m'ho estan informant d'això ara mateix, perquè molta gent ha volgut entrar a la vegada.
2: Escolta, senyor Balenyà! Sabeu la passió?
1: A Balenà, en viu, passa una cosa...
0: Ja em descriu la web, Marta, perquè la gent no se sorprengui.
1: Quan et dona error a Balenà, en viu...
3: Són increïbles, eh? Molt bons.
1: Saps la típica màscara de teatre, amb una cara contenta i l'altra trista? Doncs aquí les dues són tristes i una plora. Una li cau llàgrima.
0: Si no va res, clar que plora.
3: No, que ho estan arreglant perquè no esperaven tanta gent que volgués venir fins
0: a... A veure, de moment només funciona a Vic el diumenge 25 d'octubre a les 12.
3: I també la veritat que funciona...
2: Que no, que diu que no funciona Esparreguera.
3: La passió, doncs jo ja estic entrant i puc comprar entrades.
1: Doncs Marc Andreu, ets l'únic.
3: Però no les compraré jo per tots els oients, saps què et vull dir?
1: Bé, et farem bisum.
2: Sí, exacte.
0: Bueno, escolta'm, mira, anirem avançant.
1: Haurem de fer programa, perquè clar...
0: I anem informant a la gent, però és que ni vol anar ni...
3: Si entreu des dels enllaços que hem pujat als stories d'Instagram, o si no, el Linktree, que també tenim a Instagram, hi ha directament l'enllaç.
1: Que tampoc funciona a Vic.
0: Ara ha patat Vic. Mira, he pogut entrar a la passió. Peta d'un lloc i s'obre l'altre.
2: No,
1: Nois,
0: sembla que només va un dels
1: tres. Voleu a l'Esparreguera, que Esparreguera no hi ha ningú que estigui a veure. No, escolta, que no, no anava.
0: Cosa, farem una cosa.
1: No, sí, fora.
0: Entrades a taquilla.
3: No,
1: a taquilla es podran comprar entrades sempre que n'hi hagi. És a dir, sempre que no es fa un saix. No, hi havia gent que ho preguntava ahir. Exacte. Fins avui no hem sabut resoldre. Doncs si hi ha algun espectacle que no queda sold out, que n'han més el que passarà, perquè no esteu podent comprar les entrades, per tant, no hi haurà cap entrada venuda, podrem vendre-les a taquilla.
2: Hi ha una persona amb una situació molt extrema que ens diu res, no funciona ni mòbil, ni ordinador, ni mòbil de la meva dona.
0: No, apagón bèstia del sector de la cultura, perquè també ens envien un missatge des de la passió.net que surt un núvol amb un llamp i molta pluja.
1: O sigui, la passió
0: i diu
1: poc,
0: server error, també.
2: Per avui, perfecte.
0: Ens hem petat també la passió. Molt bé.
1: Però això és perquè hi ha massa gent, o perquè aquestes webs són una merda? No, o tot, perquè
0: no,
1: clar...
0: No, jo crec que ara hi ha molta gent. A més, avui plou.
2: Enmig de tanta mala notícia,
0: ja no va res.
2: Un raig d'esperança.
0: Què ha passat?
2: Una persona que diu, ja tinc les meves entrades per anar al teatre de Vic.
0: Doncs ja val la pena. Nosaltres només per dues persones...
2: És una persona que viu a Nova York, em diu.
1: Ala, quina il·lusió! Bueno, escolta, moltes gràcies a totes les persones que esteu intentant comprar entrades. Ens fa una il·lusió tremendíssima. Creiem que seran teatres divertidíssims i que ens ho passarem molt bé i us explicarem un munt de secrets i un munt d'exclusives. Esperem que pugueu comprar les entrades.
0: Escolta'm,
1: en algun moment.
0: Escolta'm una cosa, perdona. Teniu internet tots?
1: Sí.
0: Jo no tinc internet, ara.
2: Espera.
0: Hi ha el meu wifi, també.
1: Saps que hi ha sempre, oi, llavors? La ràdio, Nino.
0: No, és que
1: la ràdio,
0: el necessari...
2: Comencen els primers missatges també dient-nos pesats. Que pesats esteu, com us importa fer sold out al moment? Feu programa, sortiu de les webs i mireu guió.
0: Té tota la raó.
1: No té res a veure... Aquesta persona no té res a veure amb fer sold out al moment. Això ens la suda totalment. El que volem és que la gent no estigui desemparada i ens encantaria que les webs funcionessin.
0: No va res. Ja anirem seguint.
1: No podem fer guió perquè no podem entrar.
0: Però anem a fer
2: guió. Anem a fer guió, que per alguna cosa l'hem redactat.
0: Correcte. Aviam on arribem, perquè també...
1: A mi m'agrada pensar que aquesta persona que ens ha escrit criticant-nos es pensi que no hem fet guió avui ja pensant que tiràvem del rotllo.
0: No.
1: M'encantaria a mi un dia fer programa així, tot improvisat.
0: Mira, dir-vos que tenim també molts missatges a banda del tema dels teatres al 677-27-1058 amb un tema que genera molt neguit per una foto que ha compartit la influencer catalana Maria Vallespí, on surt anant en moto amb l'Andreu Joanola de La Sotana. Ens diu, sempre he pensat que hi havia alguna cosa... Què aquests dos? Jo crec que potser ha arribat el moment de resoldre aquest rumor, no?
2: Són amics. Molt amics des de fa temps.
1: I això també és molt important que la gent ho vagi sabent. Tu no penges tant un amic si te l'estàs tirant. És que és així de fàcil de vegades.
2: Sí, justament l'amagues i ensenyes potser només una foto de les seves cames, de la seva mà. Ho fas més misteriós.
1: És el que fa l'Andreu amb la seva nòvia.
2: Exacte,
1: l'Helena, que estan junts des d'allà fa mesos.
2: Sí, gairebé farà un any, diria.
1: Que tampoc és que l'amagui perquè s'entén que té nòvia, però vull dir-te...
0: Bé, per altra banda, altres oients ens han reenviat una de les fotos de l'última publicació de la Rosalia, que seria la foto del seu pastís d'aniversari, i ens diuen, això sí que és un pastís d'aniversari i no la merda del Batman del Plex.
1: No puc estar més d'acord, és un pastís d'aniversari de color blau amb molta garlanda, d'aquests molt sobrecarregats, amb una lletra en cursiva de color vermell, on en francès posa per molts anys Rosalia, el francès que és la llengua materna de la seva nòvia actual, la Loli Bahia, i a més, per mi, el que és més destacat d'aquesta fotografia, que la Rosalia, com diu l'oient, adjuntava en el carrusel de fotografies sobre el seu aniversari, és que aquesta és la primera imatge que penja Rosalia de la seva actual parella a les seves xarxes socials. Això, escolta, família...
0: És rellevant, home,
1: i
0: tant.
1: És molt rellevant. I, a més, a mi em fa especial il·lusió. Bé, jo intueixo que és la Loli per la mida dels cabells, perquè porta el pastís amb unes lletres franceses, per les mans... Crec que és evident que és ella. Però després també hi ha un altre senyal, que és aquesta samarreta de Celine Dion, que justament elles, tres dies abans de l'aniversari de la Rosalia, van anar en un concert d'ella i van anar-hi juntes, i se sap. Per tant, s'entén que inclús podrien haver comprat aquesta samarreta plegades de marxandatge. I aquesta cosa que em recorda una mica la Neus i en Jair, personatges de 3CAT, que quan és l'aniversari d'un es regalen la napolitana ja des del llit estant, perquè aquesta fotografia del pastís, la Loli no li dona un restaurant, la Loli no li dona l'estudi mentre ella canta.
0: Li dona a casa.
1: Ella està, si no és al llit, és al sofà que s'acaba de llevar. I això té una part de quotidianitat molt i molt bonica, no?
2: Tota la raó.
0: Ens hem de posar seriosos també perquè hi ha missatges de preocupació pel que li ha passat a l'Anna Guerra, l'exconcursant d'Operación Triunfo, que explica per dos motius. Pel que ha explicat aquests últims dies, per les expectatives que ella tenia ahir, i sobretot pel que li ha passat aquesta nit. Per tant, anem a pams. Ella feia dies que estava explicant que s'havia operat els pits i els motius que l'havien portat a prendre aquesta decisió.
4: Con 30 años me cambió el cuerpo de niña a mujer y me veía descompensada las medidas. Yo tengo mucha espalda, tengo mis caderas, y noté que se me quedaba el pecho pequeño y llevo 2 años meditando y después, cuando ya he estado segura y he visto que no era un impulso, he dicho, pues ahora sí que tomo la decisión porque puedo y porque tengo, gracias a Dios, la oportunidad de poder.
0: Aquests eren els seus motius.
2: Hi ha molta gent, hi ha molta gent que li deia a l'Anna, això que et canvia el cos als 30 anys és impossible, això és mentida.
5: El cos et canvia,
2: el cos canvia constantment.
5: És veritat que potser l'expressió no és que
2: de
5: el cos...
2: Nena,
5: de nena ja no... O sigui, no sé si aquesta és l'expressió, però vaja, si ella, què hem de dir?
2: Sí, sí.
5: Sí, què hem de dir?
0: A més, això eren unes declaracions que feia los 40 fa uns quants dies, doncs ahir ella explicava des de casa seva que tenia moltes ganes d'anar a l'estrena del musical d'Alejandro Sanz.
6: Llevo 2 setmanes operada. He puesto una talla que era la que quería, la que para mí iba con mi morfología, con mi espalda, con mi cadera, con... O sea, no penséis que el cambio tiene que ser bestial. Bueno, os lo enseño esta noche. Esta noche... Con el lucaso que me han preparado para la alfombra, ya os va a quedar todo claro.
5: Aviam, a mi sí que hi ha una cosa d'aquest unboxing de tetes que m'incomoda. Que hi ha, mira, que està bé que ho tracti amb naturalitat, no? Suposo, però...
0: Aquest, però, com clar. Tetes Reveal, no?
5: Tetes Reveal, és una teta Reveal.
0: Bueno, ella li feia il·lusió amb el vestit nou i ensenyar-se.
2: I al moment també parlant amb la seva cirurgiana com havia quedat tot.
0: Sí, ella està molt contenta de la clínica, també,
2: sí,
0: i de com
2: sí,
0: ha funcionat
2: promo, ja, sí.
0: Tot. Sí, exacte. Doncs bé, ahir havia de ser una nit ideal i es va convertir en una nit per oblidar. L'Anna va patir un accident perquè va caure per les escales del teatre.
2: No siguis.
6: Perdona. Y cuando estoy subiendo las escaleras del Coliseo, se me resbala un tacón, me empiezo a caer, al camarero que venía con las copas vacías detrás, me lo llevo conmigo en la bandeja y rodé 9 escalones abajo. Te asustó mucho la gente, en un pie, heridas, nada más. Y en el momento me asusté,
0: sí, claro.
6: Me asusté porque sabéis que estoy recién operada. De verdad que no se puede ser tan torpe en la vida.
5: La tia es parteix el cul, perquè
0: home,
5: real, les caigudes, si acaben, diguéssim, bé, com és el seu cas,
0: el seu cas,
5: sempre fa una mica de riure, pobra, ella il·lusionadíssima, estrenant tetes.
0: No, i explica que el
5: a més,
0: amb
5: bombo
0: fa...
5: i plateret, ja ho veureu aquesta nit, que les trec a passejar.
0: Sí, que és molt graciós explicant-se.
5: Atenció a tothom, que ensenyaré els pits.
0: És molt graciós explicant-se i diu que el moment que cau a terra i va tot de gent com a auxiliar-la...
5: Que tira el cambrer amb la safata.
0: No, li tira tot a terra, tot de vidres, i el primer que diu és, no em toqueu, i ella comprova
5: que les tetes,
0: que les tetes on estan acabades de posar i veure si estan bé.
5: Home, caure bé. I fotre's un cop, depèn de com, quan estàs passant un postoperatori, que és el que
2: no,
5: es passa
2: fa mal.
5: I pot ser molt tremendo, vull dir que clar que es va espantar.
2: L'Anna Guerra, per cert, que s'ha fet amiga d'en Pepín, de l'Espombo.
5: De veritat.
2: Sí, perquè han concursat en aquell programa que ha de sortir aviat, ja a les teles, amb la Marta Pombo. Es van fer molt amigues, una cosa que suposo que veurem aviat, i mira, han anat quedant al restaurant Camino i l'Anna ja coneix en Pepín, el seu pare.
0: Bueno,
5: una més de la família.
0: I tant. Bueno, que tu ets amiga d'en Pepín, ara estic pensant perquè...
5: Podeu quedar a les 3, Marta, bueno, mira,
2: les 5.
0: Us vau posar a parlar? Aviam. Deixa'm ordenar un moment això. Marc Andreu, tornem un moment als teatres.
5: Sí. És que vols dir que calia fer aquest tema, que jo entenc que fa gràcia i és còmic, però...
2: No, i a part que no obrim els melons de la pressió. Basta.
0: Marc Andreu,
5: aquí hi hauria molt de temps.
2: No hi hauria, però ara no estem inspirades, no. Tampoc, no?
0: Repassem els teatres un moment, perquè és servei públic de la gent que vol venir a veure'ns, llavors anirem a publicitat i continuarem.
3: Doncs això, aquest proper 25 d'octubre, a les 12 del migdia, serem a l'Atlàntida, a Vic.
0: No, sí, jo crec que això està molt clar, fa molta estona, Marc Andreu, sí, i si ja funcionen les webs.
2: No funcionen.
3: Vic està funcionant i es queden molt poques localitats, la veritat. Balanyà, encara tenim el nostre informàtic intentant solucionar el problema de la web.
0: No, el seu, el nostre.
5: No?
0: No, tinc el plaer de conèixer l'informàtic del Coliseum. La passió funciona?
3: I la passió, a mi em funciona i es van venint entrades, també. Intenteu entrar-hi des del link que hem posat a les nostres xarxes socials, més concretament Instagram, i allà podreu...
5: Perdona, també és a Twitter l'enllaç.
7: Sí, també és Twitter.
5: Sí, arroba que no surti, ha recuperat l'accés a Twitter i ja també l'hem compartit.
0: Molt bé, va, fem una pausa.
5: Sisplau.
8: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
9: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
8: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Passa un minut de 6:45 de la tarda. A tot això, la Shakira segueix a Madrid amb la residència que està fent i el seu estadi personalitzat.
10: Tengo derecho de pasarla, pa pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera.
5: Sí, la Shakira farà 12 concerts a Madrid i ja en porta la meitat. Fins ara n'ha fet 6 i la resta serà la setmana que ve. El dia 11 d'octubre finalitza ja la seva residència de Les Mujeres Ya No Lloran a la capital espanyola. Ja hem parlat molt d'aquesta estada de la Shakira a Madrid, d'aquest estadi Shakira personalitzat i eteri que acull aquests concerts, però hem parlat molt poc, jo opino, del Macondo Park. Avui. Perquè no només hi ha aquest estadi Shakira, un estadi temporal per acollir aquests 12 concerts, sinó que tot plegat passa dins d'aquest Macondo Park amb més de 220 metres... Mil? Mil? Sí. 220.000 metres quadrats.
7: És que ho trobava petit, eh? És que...
5: 220.
7: Escolta, bueno, és una
5: és
7: casa,
5: molt de metro, eh?
2: Home, és una casa.
7: És una mansió. Ah. És una mansió, però clar, un festival.
5: Bé, el Macondo Park, això, un munt de metres, deixem-ho aquí, que et convida a moltíssimes altres experiències més enllà de la música de la Shakira. Es parla de l'espai com un destí cultural immersiu.
7: Quina gran idea.
5: Una ciutat paral·lela dins de Madrid on la música, l'art, Roger, no riguis, i la comunitat...
7: No riguis.

0: un desenvolupament impressionant, no? És com que momentàniament fins i tot et pot arribar a semblar com a lector un espai utòpic, però que acaba sent endut pel vent al final de la novel·la. Em sap greu si això és un spoiler, però aquestes alçades de publicació de 100 anys assolada em penso que ja no compta. Clar, això és una metàfora molt bonica del que passarà també amb el Macondo Park, que se l'endugui el vent, perquè clar, el Macondo de la Shakira és una ciutat efímera.
1: Està paper.
0: La Shakira, ho explica ella, però jo crec que ella no ha pensat ni una mica res de tot això, no ho dic per menysprear-la, ho dic perquè ella ha estat ocupada fent la volta al món i fent 500 concerts cada dia. Ella explica que amb aquest espai volia crear un lloc on la realitat i la màgia convisquessin, com el Macondo, justament, de Gabriel García Márquez. I és un lloc amb moltíssimes possibilitats, és bàsicament un parc d'atraccions. El Macondo Park, us l'heu d'imaginar ple de colors brillants, a més de Titanic, penseu que rebrà més de 600.000 persones durant aquests dies. Tu entres per unes portes plenes de colors i neons, amb un gran "És la Tina" a dalt, coronant l'entrada del recinte, i depèn de la porta que escollis, arribes a un punt del parc o a un altre.
2: Pensava que aquesta banda sonora només era per Marta Riumbau.
0: Bé, ara que la Shakira ha decidit fer una ciutat efímera, m'ha semblat que encaixava.
2: Igual la tenim també allà, la Marta, ajudant.
3: Sí, muntant, ella feliç.
0: Ella. Mira, ja dic, la Shakira pensa i ho podeu fer tot amb l'Àlex del rellotge.
3: Muntable dur.
0: Bé, un dels camins que pots escollir quan entres en aquesta gran ciutat de Macondo, en aquest És Latina, et porta a una biblioteca on hi ha un espai immersiu, justament inspirat en 100 anys de soledat, que n'han vist el llibre preferit de la Shakira, perquè si no, ja no m'ho explico, que hi ha 1.000 esdeveniments organitzats amb més de 24 escriptors, per tant, un espai molt cultural relacionat amb la literatura. També hi ha el taller dedicat a la moda i als dissenyadors emergents que vulguin ensenyar la seva feina, però juntament amb firmes d'alta costura, a més de desfilades. El mercat és un espai destinat a conèixer la gastronomia llatinoamericana, sota la direcció de Rafa Zafra, i la sala és un pavelló gegant on s'han fet concerts d'altres perfils com la Nati Peluso o la Maya.
1: Aquí s'haurà d'anar a passar el dia, no només el concert, perquè si ho vols veure tot...
0: Aquí t'has d'endur el biquini a la motxilla, el biquini de menjar, no de banyar-se, perquè d'entrada no hi ha atraccions aquàtiques, però vaja, espera't, perquè la tia ha muntat un sarau de tals dimensions. La meva part preferida de tot aquest show, però, és el Museu de la Shakira i el Club de la Lloba.
1: Com?
0: Oh, wow. Són espais dedicats literalment a la Shakira, és a dir, museus. Són museus dedicats a tota la carrera de la Shakira i a mi, sincerament, no em pot semblar més genial.
1: Es diu el Club de la Lloba.
0: Es diu el Club de la Lloba i el Museu de la Shakira. Però és que no només això, després també tenim el Macondito, que com el nom ja indica és un Macondo petit. És el parc infantil dissenyat per Disney i els fills de la Shakira, en Milan i el Sasha.
2: Ah.
0: De nens ja no entenen res. Però bé, jo entenc que ella li va fer il·lusió de dir, tu, ja que tinc uns fills que encara són prou menuts, anem a veure quines idees se'ls acudeixen, allò que es diu, no?, de poder ser d'escoltar també les criatures quan pensem als seus espais, etc. I tots aquests espais porten a un camí principal que et porta a l'eix central del Macondo Park, que és l'arbre de Macondo, on fan activitats a l'estil recrear el Carnaval de Barranquilla, que és la ciutat d'origen de la Shakira. Fomo terrible, i a mi em fa una enveja profunda no poder anar a passar un dia al Macondo Park amb la meva entrapa a la motxilla i moltes ganes de divertir-me, i la timidesa a casa, que és tot el que s'ha de dur, suposo, quan vas allà a passar el dia. A part de, entenc, un exemplar de 100 anys de soledat, que hi té molta presència, que m'agrada que la literatura tingui tant de pes en aquest espai, però al final de tot plegat el més important és l'estadi Shakira, on si aconsegueixis arribar-hi, perquè clar, això és una gincama, perquè hi ha 1.000 altres sales abans, et canta unes cançons des de tan lluny que entres, o sigui, estàs pràcticament a un codi postal diferent que ella. Jo he vist Instastories que dic, val més la pena posar-te cançons a casa. No? O sigui, llunyíssim, és tan gros l'estadi, tan colossal, que no sé ni si val la pena l'experiència. El cas és que per entrar dins de l'escenari, la Shakira va acompanyada de famosos que la segueixen en massa, tots vestits amb capes com platejades i ulleres de sol metàl·liques. És un gest aquest que ressona molt a l'estela dels últims concerts multitudinaris que hem estat vivint. És un concepte com molt similar al de la caseta de Bad Bunny o fins i tot al confessionari de la Rosalia.
2: Que us anava a dir que el concert de el 3 d'octubre, això és demà passat,
1: sí,
2: de la Shakira es retransmetrà en directe.
0: Per on?
2: Per Amazon.
1: Ostres,
2: Prime Video.
0: Doncs això és el que s'ha de fer. Doncs jo això és el que faré.
1: Ah, que es veurà perfecte i se sentirà genial, clar, en principi.
2: Si voleu.
0: És un diumenge?
1: Sí. Llavors el mirem cadascú.
2: No, és un dissabte.
0: A Mallorca, disculpeu que vaig al Flem, si em voleu venir a veure a les 4 de la tarda, em penso que és.
1: No tinc part,
0: Bé, això que deia, que aquest gest de la Shakira d'entrar envoltada de famosos ressona molt en aquesta estela dels concerts multitudinaris que hem anat vivint últimament. És un concepte

0: molt similar a la caseta Bad Bunny o fins i tot al confessionari de la Rosalia. Que clar, això converteix l'experiència en un esdeveniment on en realitat tu com a públic estàs més pendent del famós que et toca que del propi espectacle. Per aquest motiu, i per molts altres, igual que el concepte de la caseta de Bad Bunny va ser criticat, això també ha estat assenyalat, sobretot per part dels fans més fans, que reivindiquen que, a banda de tenir aquest punt distòpic surrealista que sembla potenciar unes èlits concretes per sobre de les altres, és veritat que és una mica absurd, potser, entrar en famosos que anant bé no són ni fans teus, només perquè volen protagonisme, quan milers i milers de fans de la Shakira s'han desplaçat a la capital madrilenya per veure-la i s'hi han gastat molts diners, recursos, potser s'han demanat dies de festa, tot per estallar. Clar, molts consideren que la Shakira hauria de donar prioritat a aquests, als seus fans més veritables, que després aquí entres en la competició de qui es
1: com
0: mereix.
1: Com ho demostres, no?
0: Com ho demostres, per les hores que l'has escoltat a Spotify, pels anys que fa que la segueixes a Instagram.
1: O fas un
0: has de fer un càsting, no està clar. El cas és que ella ha decidit, després d'aquests dies de crítiques, apostar per un canvi en aquesta entrada. Almenys durant un dia. Perquè la cantant colombiana el divendres passat va entrar a l'escenari envoltada del personal mèdic del Centre Mèdic Tignon de Barcelona, que són justament els professionals que la tenien a ella durant tots els anys que va estar vivint a la ciutat, però no només a ella, sinó als seus fills i sobretot al seu pare, en William Mebara, que té 95 anys i ha tingut diversos problemes de salut aquests últims anys. Per tant, qui va seguir el camí de la Shakira fins al centre de l'escenari, perseguits per càmeres i vestits amb aquest modelet espantós platejat i amb unes ulleres metàl·liques, van ser ells, no? Tot aquest personal sanitari convertint-se també en un gest molt bonic. I, de fet...
2: A mi em va guanyar.
0: Crec que són les coses que sí que està... O sigui, crec que aquí ens guanya tots.
2: Sí.
0: Perquè, clar...
2: I que la Shakira té bon cor.
0: Sí, de fet, tots els metges, infermers i altre personal sanitari que ha coincidit amb ella, justament expliquen que ella és tan maca, que és tan generosa, que en el tracte de tu a tu, tot i la teva experiència personal, Marta, que sabem que no és bona amb la Shakira, en general...
2: De fet,
0: és
2: no és bona amb el germà, perquè jo amb la Shakira ni vaig poder parlar.
0: Tens raó, la Shakira
1: clar, no va ser
0: manipulada.
1: Decisió,
2: el dolent és el germà, sí, perdó. Resumptament.
1: El va sobreprotegir, sí.
0: Bé, el cas és això, que tot plegat és molt bonic i és emotiu, sobretot perquè en comptes de donar el mateix espai de sempre a la gent de sempre, els mateixos perfils d'entreteniment, que també està bé, però que un dia es faci cas també a gent que es dedica a les cures i que té una feina imprescindible, vulguis que no, és xulo i crec que seria interessant que passés més sovint.
1: Escolta'm, no deixem la carpeta així aquí.

0: Jaume Miranda, bona tarda.
1: Bona tarda, com
0: aquí a l'estudi.
2: Aquesta frase, ens desitjàvem abans de néixer. Hi ha un moment en una relació humana i personal que és l'única manera de descriure el que està passant allà.
0: El tema, Marta, és que podria tenir un nou pretendent.
2: No, ja m'agrada a mi també dir el meu i que...
0: No, està
3: bé. Sí, però si voleu, que només se't sent a tu.
2: Escolta,
3: també.
2: Si voleu us deixo reflexions gravades i les tireu perquè tu...
0: No, però està molt
2: que
0: bé.
2: No interactuem.
0: És que jo he pensat, què afegiràs en això que ha dit ella?
2: Et dius, sí, bé, tens raó. Vale, va, tens raó, Marta, digues, aviam.
3: Doncs la Shakira té nou pretendent. Que això no ens hauria d'estranyar perquè està claríssim que la llista és llarga i que l'última es posi la cua, m'entens? Però això és el que van explicar ahir les mamarazzis al seu podcast perquè Lorena Vázquez i Laura Fa asseguren que hi ha un home que li va molt al darrere a la cantant y que hauria un puntet d'il·lusió.
4: Que és una cantante a la que le hemos dedicado muchísimas horas en este podcast y que hay una pista que nos haría que pensar tendría, sí. Que al menos tiene un pretendiente. ¿Podemos decir que es muy alto?
5: Sí.
4: ¿Podemos decir que seguiría la estela del resto de hombres que le han gustado a Shakira porque muchos se han dedicado a esa profesión?
5: Sí. ¿Qué? Y que estaba hace poco, que le ha visto en varios conciertos últimamente de Shakira.
4: Que es un pretendiente que mantiene una buena relación con el entorno de Shakira.
5: Sí.
2: M'encanta quan fan això, de dir-ho pràcticament tot.
3: Bé, dir-ho tot. Clar, per les seves paraules no acabes d'entendre la professió d'aquest pretendent perquè podria ser la d'esportista, no?
0: Sí.
3: Fent referència a Gerard Piqué. Però també podria ser músic, per Antonio de la Rúa, que és un altre ex-mític de la Shakira. Però és alt ell. Com el prototip d'home de la Juliana. I ja l'hauria vist unes quantes vegades al concert de la gira Les Mujeres Ya No Lloren. Que això passa que quan t'agrada un músic fitxes a tots els concerts que fa.
2: Faci el que faci, Marta, s'han fet barbaritats.
3: Per molt que te'l sàpigues de memòria i que ja ni... És que tu saps, t'avorreixes.
2: Com més de memòria te'l saps, més vols anar-hi. Diuen.
3: Moltes ganes de descobrir qui és ell. Ja ens arriben whatsapps de gent que assegura que té el nom. No sé si voleu que el llegim.
0: Sí, sisplau.
1: Per favor.
3: Ens diuen el 677-27-1058. El llegeixo tal qual. Això és un WhatsApp que ens arriba, no estem afirmant res.
2: Això és algú que ens ha escrit un missatge que té segurament una intuïció.
3: Algú diu
2: l'estómac així mogut.
3: Aquest Macondo Park amaga un jugador de l'NBA que viu a Miami i que ve cada cap de setmana de Miami per veure la Shakira. I ens diuen el nom i cognom.
2: Digue-li-ho.
3: Serge Ibaka.
2: Què és aquest? Ja comencem. Sempre és una desil·lusió quan no sé què.
3: Escolta, l'important és que li agradi a ella, que no està clar, perquè de moment hem de parlar de pretendents.
2: Jo ja compto que l'Òscar Fernández em dirà que està tan famós.
0: Ex del Madrid de bàsquet.
1: És que jo pensava, ses mamarats, i no diuen es nom, perquè se volen jugar amb es misteri, però que no se saben pronunciar.
3: Ja se'ns va veure junts. Trobo per aquí...
2: És més famós que el Magic Johnson? Home, no. Impossible,
0: no?
2: Jo el Magic Johnson, com que vaig descobrir qui era fa 6 mesos...
0: És el preferit de l'Òscar Fernández.
2: No, ja ho sé.
1: Jo no sabia. Pensava que era un mag en Black McLaren, que és el Magic Johnson.
2: És un jugador de bàsquet molt famós, però és que per aquest nom, clar, no...
3: Fa temps que no associàvem cap nom amb la Shakira, no? Sí. Perquè jo l'últim que tenia per aquí apuntat des de Gerard Piqué era que havia sonat una mica el nom de Lewis Hamilton el 2023 perquè se'ls va veure junts en iot, que ara ell està amb la Kim Kardashian.
0: Sí.
3: 2024 amb l'actor Lucien Laviscount de la sèrie Emily in Paris, que apareixia al videoclip de Punteria de la Shakira, que ja no hem tornat a sentir mai més
1: això
3: aquesta cançó.
1: Això lluïa màrqueting, no? Realment.
3: Lluï, sí, semblava una operació de PR.
2: Això que Punteria a mi em va encantar, eh? Vaig dir que me la posaria tan
3: que aquest disc no l'hem sentit gaire, eh? Excepte la sessió de Bizarrap, les altres han estat una mica...
2: I mira que Coete... Vull dir, hi havia cançons que jo el primer cop que les vaig sentir vaig dir boníssima, mai més.
0: La del
2: mai
0: meu és aquesta. La
2: és
0: de...
2: el meu lux.
3: I fa uns mesos la vam veure ballant salsa, que això ens ho va explicar en Jaume, amb l'actor mexicà Manuel García Rulfo. I des d'aleshores no havíem vist més moviments de maluc.
1: Que realment aquest Manuel García Rulfo és el més contundent i el que més lluïa cita, perquè se va filtrar un vídeo d'ells dos ballant salsa i realment...
3: Sí, era com veure sexe.
1: Jo no sé, digueu-me seca, però jo si ball salsa així amb algú, acaben al llit.
0: Jo a l'hospital, vull dir que
1: l'hospital
0: es mereix.
2: L'han cremat amb una infusió.
0: M'he cremat amb una infusió i vaig una mica envenat. Res greu.
3: Mira, com lligaràs amb això també? És que qualsevol cosa que et passa ja és excusa per lligar.
2: Si ens enrogeixi.
3: Sí.
0: Passa un minut de tres quarts.
2: I com vius, tu, amb aquesta tranquil·litat?
3: Li diran, ai, com et trobes? Com estàs?
0: No,
3: vols que et curi?
0: Sí, quedem dissabte.
2: Ai, el joc, el roleplay justament del personal sanitari, jo no sé si és ofensiu pel personal sanitari, però funciona,
0: funciona
2: tant.
0: Molt bé.
3: Tu l'has fet servir?
2: Marta, sempre que he pogut, i a més és de molt jove.
0: I de què fas?
2: Nena. Depèn, jo tinc d'impunt.
3: Fas de malalta o de...
2: Malalta,
3: fer
2: de malalta, però també puc
0: fer... O de metge.
2: Mira, us confessaré fins i tot una cosa.
0: De metgessa calenta, oi?
1: Oh my God.
2: No, us ho confesso.
3: Va, sí.
0: No, però digues que és una amiga.
3: Una amiga meva.
2: Una noia.
0: Sí, ara. Que què?
2: Que fins i tot té una bata de metge a casa. Perquè mai se sap el que pot passar.
0: Que és molt diferent la bata de metge o de pacient. Perquè la de pacient té el cul obert.
3: No, el material és molt diferent. També una és molt fàcil de trencar i l'altra no tant.
2: O sigui, aquesta amiga quan juga a fer de pacient ja va amb el pijamet o amb el que ja porti del carrer, m'entens? Com quan vas al metge més en plan, no en plan cirurgia, sinó en plan refredat.
0: És a dir, només es vesteix el personal sanitari.
3: Més de cap, no? Una metgessa de família.
0: Més d'urgències.
2: Només es vesteix el personal sanitari, sí.
0: Molt bé. Passen dos minuts, de tres quarts a set. Mira, comentarem l'entrevista d'ahir als Javis a Can Giró.
6: Javier Ambrosi, Javier Calvo!
0: Els directors de La Bola Negra, que van ser el plat fort del programa Karel Show que presenta en Marc Giró a La Sexta, una entrevista que Marc Andreu va veure en directe i que hem estat comentant aquest migdia, força llarga, d'uns 37 minuts.
1: Sí, va dedicar molt de temps.
0: Que no es fa llarga. Jo vaig veure uns Javis divertits, feliços, tranquils i, sorprenentment, parlant sense manies de la seva separació.
1: Sí, i això em va sorprendre moltíssim, perquè últimament tot era en focus la pel·lícula, no ells dos, la seva vida personal.
0: Bé...
3: Ànims.
1: Miguel Bernado, jo seré esteu guitarrica de la Fuente. Jo no tocaré ese trompeta.
2: Aquest episodi no es pot publicar.
3: Trompetica de la Fuente és boníssim, eh?
2: Hem de fer veure que hi ha hagut algun problema.
0: No hi ha cap problema, només en els teatres.
1: No, ja no hi ha problema als teatres, per cert. Ja podeu comprar tot arreu.
0: Bé, a mi el que em va quedar molt clar és que cada un dels Javis, no sé si tu, Marc Andreu, també, però passa per un moment vital com molt diferent, que cadascú viu la ruptura de maneres diferents, i això es veu, per exemple, en la manera que estan celebrant els premis que els estan donant últimament, com per exemple el de Festival de Donostia.
7: ¿Dónde ha sido la mejor fiesta?
8: Pues
7: estreno.
8: No tengo ganas de fiesta.
7: No me mientas.
8: No, de verdad, estoy irreconocible. En cambio, me fui a dormir y de hecho me fui a llevar el premio a la caja fuerte y a las 8 de la mañana me llamó a la habitación y me dijo, perdona, ¿me das el premio?
9: Me toca.
8: Y se lo llevó.
9: Sí que es cierto que quizá la Playa de la Concha me vio
7: hacer
9: un walk of shame por todo el paseíto hasta el hotel.
8: Yo nada.
9: En San Sebastián sí lo celebré. Sí,
8: no, yo soy muy tranquilito.
0: Una està en època de sortir de festa fins a les 8 del matí i l'altra, doncs, que se li han passat les ganes de sortir.
3: Potser això és el que els va separar, també.
0: Entre altres coses, podria
1: ser. A veure, sento honestos, té pinta que en Ambrosi està passant per un mes de tranquil·litat, però que hi tornarà, no?
0: És que és temporal, no?
1: Sí, potser. Jo també he tingut aquest mes, però després sempre tornes.
2: Ah, també dic una cosa, i això sí que és absolutament carca, però moltes vegades també és cert. De vegades, quan tens parella, baixa molt. Les ganes de sortir de festa.
1: Sí, estaria bé que no fos així, perquè llavors vol dir que només surts per lligar, en certa forma.
2: Però que tampoc passa res si surts només per lligar, no?
1: És que per mi surts només per lligar.
3: O que hi ha un altre tipus de pla que et ve més de gust, que és estar amb la parella.
1: Jo sortir amb una amiga que sé que en qualsevol moment me pot deixar tirada per un pit pelut, me molesta. Per un pit pelut o un pit pelat, el que sigui, però m'enteneu, no? Se molèstia, això.
2: Sí que t'entenc, però clar, com que al mateix temps sóc aquesta amiga, perquè jo tinc un problema molt greu amb això, vull dir, jo no, el tant per, no és que només m'ho passi bé així, perquè també m'ho puc passar molt bé si sona bona música, però el tant per cent de possibilitats de passar-m'ho bé puja tant quan hi ha algú que m'agrada a la festa, però puja tant, incrementa d'una manera bestial.
1: Ja, però estàs com buscant-ho de forma una mica desesperada. Saps aquesta amiga que no t'acaba d'escoltar, sempre està mirant per darrere, i tu ho detectes? Sí. Això és l'amiga que me molesta.
2: No, tampoc tant, crec.
1: Si tu lligues molt, jo entenc que tu lliguis, jo és que
2: no,
1: sí. Si pogués, me lligaria amb tu.
2: No, jo no lligo molt, ja ho saps tu.
1: Bueno, però pues més hauries de lligar.
0: Amb tothom, estic veient.
2: Que estàs gelós?
0: No, sí, estic content.
1: Que bé.
0: Feliç. En Calvo explica en aquesta entrevista amb en Giró que, clar, com que es van separar durant el rodatge, hi havia dies que estava una mica tou i això el va portar, doncs, a fer un acte de generositat a mig rodatge.
8: Patxaran.
9: Sí, Patxi. Pues Patxaran... Javi y yo ya nos habíamos separado y estábamos rodando, yo aquí contando ya todo. Y apareció por la finca donde estábamos rodando Patxaran.
7: Sí.
9: estaba como abandonado, su madre yo creo que estaba por ahí cerca, pero yo no la vi. Una de las chicas de arte lo cogió y lo adoptó, pero no podía hacerse cargo de él. Y entonces yo, en cuanto le vi, me enamoré de él, y como estaba yo un poco, que digo, bueno, pues ahora...
10: La separación.
9: Ahora que estoy en la separación, me cojo un bebé y le cuido, y así pues nos hacemos compañía mutuamente. Pero Javi se enamoró del perro y dijo, yo por muy separados que estemos, yo también lo adopto.
0: Per tant, la custòdia compartida de dos adoptats. Patxaran.
2: Havent-lo deixat, ja que jo entenc que en un moment de molt enamorament t'agafis un gos, acullis un gos, perquè els gossos no es compren, i diguis, va, ens fa tanta il·lusió, i després, clar, hagis de fotre això de la custòdia compartida, però ja s'ha
11: això
2: separat.
11: Ho fa l'Ambrosi, més a més, perquè l'Ambrosi sí que parla molt com a parella tota l'estona. En canvi, el Calvo, a tota l'entrevista, és com ell.
3: Llavors, marca més distància.
11: Sí, marca molta més distància. De fet, el gos, en principi, expliquen és, o sigui, se'l vol quedar, el Calvo.
0: En Calvo.
11: I l'Ambrosi diu, però no, jo vaig venir aquí i també l'havíem de compartir junts. Està com tota l'estona, a veure si
3: no
11: segueix...
3: No és fàcil deixar anar,
0: no s'allunyi gaire.
3: No, deixar anar no és gens fàcil. Sí, fàcil.
1: Ells dos ja compartien dos gossos, que no sé el nom.
11: Explica que justament quan es van separar, un dels dos
0: una
11: es va morir.
0: Va morir, que tenia una malaltia. I l'altre, doncs, amb custòdia compartida. Correcte. I ara en Patxaran, que s'ha sumat com a la família.
1: El nom està molt bé.
2: Sí, parlant de mascotes i males notícies, la Maria Pombo, pobra, encara no ha trobat pas el seu gat.
0: Porta molts dies allà. En parlant de custòdies compartides, el que sí que compartien abans era l'entrenador personal, i arran de la separació, doncs sembla que no poden compartir-lo.
7: ¿Qué ha pasado con la custodia? Una custodia importante, un conflicto que ha habido en este divorcio vuestro, ha sido el del entrenador personal.
8: Pero ahora se ha quedado con Javi.
7: A ver, ¿cómo ha sido esto? Pues se ve que ha habido algún momento de la custodia del entrenador personal.
8: Porque Javi no puede madrugar.
9: Yo no puedo madrugar.
8: Entonces siempre me tocaba a mí.
9: Yo soy como Lolita, no puedo madrugar.
8: A las 6 de la mañana o a las 7.
9: A mí haceme lo que quieres, pero no madrugar.
8: Entonces hay un momento que yo he dicho, no me voy a levantar yo 2 horas antes para que entrene también él.
9: Claro.
8: Entonces yo me tengo que buscar a otro.
9: Sí, lo que pasa que tú estás contento, ¿no?
8: Yo estoy contento,
9: pues
8: sí.
9: Pues ya está.
8: Y ya está.
9: Un abrazo a Rafa.
8: Un beso para los entrenadores personales.
9: Sí.
0: Per tant, en Calvo és qui s'ha quedat l'entrenador personal.
3: Clar, anar-ho repartint tot,
0: tot.
3: No només aquella casa que va sortir en aquella revista del Mueble.
0: Hi ha moltes coses petites que també has de...
1: Que en Ambrosi ja li deu agradar el nou entrenador, perquè va dir a la Resistència, fa uns mesos, que s'havia posat molt a tope amb el gimnàs, també una mica per aquesta cosa de ser crisi dels 40, i que estava Rafa Mora total.
0: No ho sé perquè no ho hem vist, però sí que sabem que en Calvo està fent moltíssimes abdominals, passa el dia fent planxes, perquè en Giró treu una foto, no?, sense samarreta.
1: Home, seguim en Javier Calvo és una mica com seguint en Mario Casas, eh?
0: Sí,
1: no hi ha
0: sense samarreta.
1: No hi ha teixit, que ja m'assembla bé, eh?
2: Ja fa molt que va passar el lladre.
0: I aquí és important sentir què diu l'Ambrosi d'aquesta foto amb abdominals.
8: Yo quiero también decir aquí una cosa muy importante.
7: Por favor.
8: Que es divorciarnos y se pone así.
7: Eso te va a decir.
8: Yo también quiero también que alguien me pida disculpas.
0: O sea, entiéndeme.
8: Vamos a ver, los últimos 5 años yo eso no lo he tenido en casa.
9: Yo sí lo... A ver, yo soy muy pudoroso, entonces Jenés sí, que yo me estoy duchando.
8: Claro,
9: no, eso soy yo. Pero que yo me estoy duchando y me llaman Carlos González.
7: Sí.
9: Y Jenesi.
7: Está maravilloso Carlos González.
8: Sí, pero Carlos, hay que ponerle una hora de alejamiento.
9: Y rica, Carlos González, Milo, que es su primer papel.
0: Aquí acaba explicant que si el truca com el seu grup d'amics o actors del rodatge i ell s'està dutxant, com que sempre el truquen en videotrucada, no té cap problema en agafar-lo i mantenir la conversa mentre segueix dutxant-se.
2: Molt a favor.
9: Clar, és que la Soriana això ho fa sempre, de fet.
3: Això de fer un glow-up físic després d'una ruptura... Passa
0: molt sovint.
2: I jo entenc la broma de l'Ambrosi. El meu ex, quan es va tallar els cabells, ja estava guapíssim. Quan ho acabàvem de deixar, dic de veritat. Sempre sap greu, però és la vida.
1: Però tu te creus que en Javier Ambrosi no ha palpat aquests abdominals després del divorci?
2: Clar que sí.
3: Sí, però ja els està bé mantenir aquest storytelling.
2: I que entenc que fan broma. O sigui, és més
1: una broma, però...
0: Sí, ho porten molt bé. Vaja,
3: sí, almenys públicament. També són actors, A vegades de directors. Perquè ells van fer també els seus papers,
0: Sí. De fet, ho expliquen tan bé que en Giró al final li venen ganes de separar-se, també.
7: Les està teniendo también, os veo también tan radiantes que digo, es que voy a llamar a mi abogada, con dos cojones. ¿Lo recomendáis?
8: Lo recomiendo.
9: A ver.
8: Sí.
9: Yo creo que hay que estar en movimiento en la vida y hay que, si hay algo que no funciona, que evolucione, porque nosotros nos vemos todos los días.
8: Rato. Y nos queremos muchísimo.
9: Nos queremos muchísimo. Yo creo que las cosas llegan a un punto que hay que saber verlas. Siempre llega tarde, ¿no? La separación siempre llega tarde. Cuando ya uno no...
8: Cuando ya no te quieres. En este caso,
9: tenemos
8: que hacer el momento porque estábamos en medio del rodaje de una peli. Entonces, lo hemos hecho tan bien
10: Es que el rodaje ha sido estupendo, mantenemos los mismos amigos, nuestras familias están unidas, es decir, el único cambio es que hemos sido honestos con una realidad, que creo que es que solo hay una vida, ¿eh?
3: Són molt monos els dos, però també es nota molt quan un deixa un. O sigui, qui té més la iniciativa, que no vol dir que no fos una crisi conjunta i que els dos necessitessin deixar-ho. Javis, Carles Porta i Tor, eh?
0: Això aviat, eh?
3: Ojo, eh?
0: HBO, no?
11: Una producció que ells seran, això, productors executius.
3: I amb quin idioma?
11: En
3: castellà, no? Tampoc és que en Carles Porta li hagin caigut molts anells amb aquest tema.
11: I els guionistes seran la Dora Solà, de La Casa en Flames, i el Fran Araujo.
0: Doncs a Torca ja no li queden més formats per explicar-ho, no?
3: Aquella taronja ja no treu ni una goteta de suc, eh?
0: Titelles i plou.
3: Foixo de Tor estaria
0: emballada. Bé, ho deixem aquí. Ja funcionen les webs dels teatres.
11: Funcionen, queden poques entrades, però...
3: Jo retiro tot el que he dit en aquest episodi, que consti.
0: Fem una pausa i tanquem la tarda.
3: No penso res del que he dit.
0: Amb en Garriga.

0: setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
1: Un món on tothom està de vacances.
2: En creure un món.
1: Reunim l'escriptor Biel Mesquida amb García Lorca, Jacques Brel o Mercè Rodoreda.
3: M'agradaria tenir una altra vida i ser una dona. La luna se fue a la fragua con su polisón de nardos.

0: Informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
1: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
0: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa de fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que el tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però, de la reprovació a mig mandat.
1: Finalment serà aquest divendres quan el judici del cas Roger Español quedi vist per sentència. Els quatre policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat, mentre que l'escopeter que va disparar diu que no tenia intenció de ferir Español.
0: Evanescence ha fet vibrar el públic de Barcelona en el seu primer concert a Catalunya en 20 anys fora d'un festival. El grup de rock nord-americà ha presentat el seu nou disc, Sanctuary, a l'Olímpic Arena de Badalona. La DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants.
1: El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir en vermell, i això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com és el cas de Barcelona. En declaracions a 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
2: Però que avui mateix hi ha signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
1: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
0: Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquest afer.
1: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar una lesió.
0: El Barça d'handbol ha perdut davant del Veszprém hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El resultat, 33-42.
1: I aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga.
0: I Mireia Benito és baixa per un virus per a l'Europeu de Ciclisme d'Eslovènia, que comença justament avui. Paula Blasi segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les 5 i 5 minuts. Bon dia, matiners. D'aquí uns moments arrenquem el programa d'avui divendres, però evidentment a aquestes hores del matí toca també fer servei públic des de la Ràdio Pública Nacional de Catalunya. Toca mirar el cel perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté el risc molt alt per pluja intensa per 5 comarques del sud. A aquestes hores vull saludar l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
5: Hola, bon dia, bona hora.
4: Què tal, Eloi?
5: Doncs bé, mira, fa estona ja d'espera i anar fent el seguiment de tot aquest panorama.
4: Anem a parlar, si et sembla, primer, de com han estat aquestes últimes hores, sobretot per aquestes comarques més afectades i sobretot per dues poblacions en concret que han estat Tortosa i Santa Bàrbara, Eloi.
5: Sí, sí, sí. Aquí és on hi ha hagut aquesta primeres hores de la nit i primeres hores de la matinada, vaja, nit i primeres hores de la matinada, acumulacions de pluja més importants, s'ha reactivat la pluja, a més s'ha quedat estàtica i ha deixat quantitats de fins a 145 litres a Tortosa i a Mas de Barberà en aquests 150 litres per metre quadrat. A Santa Bàrbara hi ha una estació meteorològica, no és oficial, però sí que ens parlaria d'uns registres que podien haver superat els 200 litres per metre quadrat. Per tant, aquí hem tingut la tongada de pluja més intensa, tot això ha fet baixar barrancs, els barrancs que passen al voltant de Tortosa, Legalós, Apalós, Foies, Pixadors, són barrancs que han patit crescudes, i a Santa Bàrbara també, La Riera, el barranc que passa pel poble, doncs ha tingut una crescuda important. Llavors, ara, aquestes últimes hores sí que ha afluixat una mica l'intensitat, és a dir, no ha parat de ploure, continua plovent amb moltes ganes, però la intensitat no és aquesta torrencial que teníem durant les primeres hores de la matinada. En tot cas, aquesta pluja més intensa ara mateix la tenim situada entre el Baix Maestrat, la Plana Alta, per tant, el nord de Castelló, tot i que allà també ha reculat una mica la intensitat.
4: I què ens espera les properes hores, sobretot pels oients que ara mateix s'acaben de despertar, que han de sortir

0: de casa i que, evidentment, inevitablement en aquest final de setmana estarà mirant el cel, Eloi.
1: Val. El que ara mateix veiem és un gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes que afecta des del nord d'Alacant, pràcticament, a Eivissa, i arriba gairebé fins a Tarragona. Això és la gran tempesta que tenim, i llavors el que preveiem és que el seu centre, al voltant del delta l'Ebre i el nord de Castelló, es vagi organitzant la pluja amb més força. Llavors, aquesta precipitació, la majoria de models ens indiquen que aquesta precipitació forta tendiria a anar augmentant, pujant cap al nord. Per tant, segurament en pròximes hores veurem com la pluja s'intensifica al nord de Castelló, a les Terres de l'Ebre, i fins i tot podria anar pujant durant el matí i migdia, primeres hores de la tarda, també cap al camp de Tarragona. El que sí que haurem d'estar pendents, perquè si ens ho indiquen el model, els models, és a tot el sector, especialment de Baix Ebre i Montsià, que és on les pluges poden ser més fortes i més persistents també durant aquest matí. Veurem si aquestes tempestes pugen ja a primera hora del matí o s'esperen més cap a mig matí. Això és el que tenim dubtes, però creiem que sí que hi haurà una tendència clarament a pujar cap aquí a Catalunya les precipitacions més intenses.
0: Haurem d'estar molt pendents, doncs, dels mapes meteorològics, especialment aquest final de setmana. Queda't per aquí, Eloi, que fins les 6, com sempre, anirem informant puntualment als matiners que aquestes hores estan desperts de com està el cel i de com van avançant aquestes pluges.
1: Perfecte, bueno, anem seguint. Fins ara.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara. 5 del matí, 8 minuts. Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia.
0: Al llarg d'aquesta nit hi han hagut dues poblacions afectades que han estat, com ens estava comentant l'Eloi, Tortosa i Santa Bàrbara.
2: Sí, hem observat aquestes imatges que s'han difós a través de les xarxes socials d'aquests carrers de Tortosa completament plens d'aigua, amb un pam en moltes ocasions. L'alcaldessa d'aquest municipi ens ha atès, la Mar Lleixà. Ho hem fet pels vols de la una de la matinada, la nit dels ignorants. Ha explicat el mateix que ens han dit des de Protecció Civil, que no consta ni incidents greus, però que això sí, caldrà veure com s'aixeca el dia i que deixi de ploure per veure i per avaluar els danys.
3: Realment la intensitat de la pluja és molt important i estic segura que demà a la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
2: Sí que ens ha explicat que han hagut de desallotjar diverses persones d'edificis del casc antic de la ciutat que estan molt deteriorats i que temien que amb aquests aiguats tan intensos poguessin ensorrar-se ni que fos parcialment. La carretera C12 és una de les vies que passa per la zona de Tortosa, també està tallada en dos punts, bàsicament perquè està inundada, i com continua plovent, no sabem quan es podrà reprendre la circulació en aquesta carretera, la C12. Més al sud, a Santa Bàrbara, també hem vist aquests carrers convertits centralment en rius, ara ho explicava.
0: Les imatges són espectaculars,
2: Són espectaculars. En tot cas, t'he de dir que ja estava previst que passés això.
0: Sí.
2: De fet, hem parlat amb l'alcalde de Santa Bàrbara, en Lluís Gimeno, i ens ha explicat que han après del que va passar amb els aiguats de fa un any i que s'havien preparat perquè sabien que això podia passar.
4: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut traure contenidors, s'han pogut traure cotxes.
2: Diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre van decidir ahir a la tarda tancar escoles i equipaments municipals i no els reobriran fins que se superi l'episodi de pluges. També estan suspeses les connexions ferroviàries, òbviament entre Catalunya i el País Valencià, tant de llarga com de mitja distància. Renfe ha explicat que el servei s'anirà reprenent progressivament a mesura que les condicions meteorològiques ho permetin.
0: Veurem doncs com va avançant aquest matí. Gràcies, Àlex. Ens escoltem d'aquí uns moments.
2: Fins ara, bon dia.
0: I Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Com duia la mobilitat? Com ho tenim a aquestes hores del matí?
5: Doncs mira, com deia l'Àlex, a causa d'aquestes inundacions, la C12 està tallada en dos punts, a Tortosa. La C12 és l'eix de l'Ebre, és una via important a la zona i està tallada en tots dos sentits. També està tallada la T1025 en tots dos sentits, també a l'altura de Mas de Barberans i de Santa Bàrbara. I a la P7 hi ha un carril tallat en sentit sud a l'altura de Freginals.
0: Us anirem actualitzant, com sempre, la informació d'aquest matí pel que fa el temps, també pel que fa a la mobilitat. Són les 5 i 11 minuts, ara per això toca començar el programa d'avui divendres.
6: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Doncs vinga, bon dia, matiners. Avui és divendres 2 d'octubre. Ja tinc a tot l'equip preparat aquí a la taula. Marta, Diana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia. Avui a Sala del Girona ens veuran sortir el sol a les 7:47 i el dia durarà 11:42.
0: Lara García, també, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita que he vist en una entrevista del Mundo d'una filòloga que es diu Lola Pons i que diu que escoltar la música al tren en veu alta és una barbàrie.
0: Molt bé.
2: Estem molt d'acord.
0: Doncs té tota la raó. Hauríem de començar a reeducar les persones que pugen al tren i que ho fan escoltar la música com si ens interessés molt escoltar el que precisament escolta la gent al
2: tren.
0: Que
2: no ens interessa.
0: Que no ens interessa. Maiol Roger, bon divendres.
3: Molt bon dia.
0: Avui, sens dubte, un dia intens a partir de les 6 del matí, al Matí de Catalunya Ràdio, entre d'altres, protagonista El Temps.
3: Avui, edició especial del Matí de Catalunya Ràdio per seguir el temporal al sud, que ja t'avisem que irromprem a l'antena de matiners si hi ha qualsevol novetat. Des de les 6 del matí us explicarem com està la situació sobre el terreny amb l'equip d'informatius que hi tenim desplegat i també amb Protecció Civil, que ens explicarà com han anat les últimes hores i què anirà endavant. I també tindrem un ull posat al Congrés, on avui es voten els decrets d'habitatge, sí, on es rebutjaran els decrets d'habitatge després de la decisió de Junts. Ja t'avanço que allarguem el programa fins la 1 per seguir el debat amb Àgora Especial a partir de les 11. Per tant, avui un dia amb dos focus informatius molt clars.
0: Us informarem, com sempre, puntualment des de la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya, des de Catalunya Ràdio, però també hem de recordar una cosa. Malgrat aquesta intensitat informativa, avui torna a ser divendres.

0: però ho celebrem.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Hem arribat a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar aquest divendres. Sèrbia té la primera cap d'estat obertament homosexual dels Balcans.
2: Brnabić, que ha assumit la presidència interina de Sèrbia després de la dimissió d'Aleksandar Vučić, fa unes setmanes després de dos anys de protestes al país. Ella ja va ser primera ministra entre el 2017 i el 2024, també és presidenta fins ara del Parlament, i això sí, l'oposició i diversos analistes qüestionen aquest nomenament, consideren que pot ser propaganda. Des del col·lectiu, però, asseguren que els drets LGTBI continuen sense prou protecció al país.
0: Una bona notícia per posar el punt final aquesta setmana, i en tenim una altra. Esmorzar una sopa de miso allarga la vida. Ot Serra, bon dia.
3: Aquest és el truc dels japonesos i ho recomana l'especialista Vicente Mera en una entrevista al suplement del Mundo Yo Dona. Destaca les propietats probiòtiques i desintoxicants de la sopa de miso. I prendre-la per esmorzar és perquè és l'àpat més important del dia i, com que som a casa, en podem controlar bé la quantitat. De fet, aquest expert subratlla que els japonesos tenen tendència a racions petites i saludables. És el que anomenen arahachi-bu, que és no atipar-se. Vicente Mena fins i tot ens aconsella que gaudim de passar una mica de gana.
0: I alerta perquè una àvia es fa viral per esbroncar el seu net per parlar en castellà.
2: És l'àvia de l'influencer català Miki Fonde. Ell havia anat a casa de l'àvia per ensenyar una recepta familiar a Instagram, i quan l'àvia sent que s'està gravant en castellà, li deixen això.
4: Está increíble. Estoy hablando con una audiencia masiva. ¿Lo sabías?
5: No, parlo en català, putón.
4: Va, pues acabo aquest vídeo en català. Si no coneixeu aquesta recepta, guardeu-vos aquest vídeo i ja la podeu preparar a casa. Boníssim.
2: Ell li fa cas, home, acaba el vídeo en català,
0: home,
2: com Déu
0: para. És que clar, l'àvia més a més li va responent i l'àvia ja la vas veient que va canviar.
2: Sí,
0: el
2: sí.
0: Però què estàs fotent?
2: A més, el nen amb un accent en català que l'àvia està enfadadíssima. Sí, què fas, nen? M'encanta. En fi, la següent publicació és un vídeo amb l'àvia cuinant ells dos i ho fan en català.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: I tal dia com avui, un 2 d'octubre del 1982, el grup britànico-jamaicà musical Youth arribava al número 1 de les llistes britàniques.
2: Sí, i ho fèiem aquest tema que sentim, Pas de Duchi, un dels grans èxits del reggae dels anys 80. La cançó era una adaptació de Pas de Cuchi dels Mighty Diamonds, però per evitar que els cancel·lessin, els musical Youth van canviar les referències a la marihuana per referències al menjar. Què van fer? Doncs es veu que van canviar la paraula Cuchi, que era l'argot per referir-se a una pipa de marihuana, i es va acabar convertint en Duchi, que vol dir una olla de cuina.
0: El que acabes de fer ara mateix és inundar de felicitat la redacció, i especialment a Maiol Roger.

0: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: 10 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Evidentment, estem pendents des de la ràdio pública i nacional d'aquest episodi de pluges que hem tingut aquestes darreres hores, que han afectat sobretot a Tortosa i a Santa Bàrbara. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia.
1: Avui els mapes del temps, protagonistes també dels matiners, pendents del que passarà i sobretot per informar els oients que aquestes hores estan escoltant la ràdio i que han de sortir de casa. Eloi.
2: Sí, mapes del temps, i hi ha també seguiment en directe que anem fent, perquè en realitat els mapes ara ja tenen una incidència més baixa que no pas, per exemple, la que tenien ahir, que sí que havien de fer un pronòstic clar. Ara mateix toca fer seguiment. El que estem veient és que les precipitacions a les Terres de l'Ebre han baixat una mica d'intensitat. Continua plovent amb ganes, però no amb aquella intensitat torrencial que ha fet a primera hora de la matinada. Recordem que hi ha hagut acumulacions a Tortosa de fins a 147 litres per metre quadrat i a Mas de Barberans de 150. Registres no oficials a Santa Bàrbara ens parlen de més de 200 litres per metre quadrat. I tenim tempestes fortes que comencen a organitzar-se altra vegada entre la zona del Baix Maestrat, de la Plana Alta i també a les Terres de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià. Aquestes tempestes preveuen que, a mesura que vagi passant el matí, vagin pujant cap amunt, cap al nord. És a dir, totes aquestes tempestes que tenim al nord de Castelló és probable que vagin creuant, que vagin agafant intensitat i que creuin les Terres de l'Ebre. Fins i tot podrien arribar al Camp de Tarragona durant aquest matí. Fins al migdia tot estirà primeres hores de la tarda. Per tant, en tot aquest sector podria ploure fort. Atencions a tots aquests avisos vermells que tenim de moment a 5 comarques i els avisos taronges d'intensitat de pluja en moltes altres zones de la meitat sud i de la costa. Ara mateix també hi ha algunes pluges, per cert, entre la Noguera i el Pallars Jussà. Plou amb ganes, però intensitat una mica més moderada.
1: Anirem estant pendents doncs d'aquest seguiment meteorològic i del temps que ens espera per avui. Fins ara, Eloi.
2: Perfecte, fins ara.
1: I nosaltres que mentre us anem informant, també anem mirant el cel, que és el que toca, informar i entretindre una mica aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres us aneu despertant amb Catalunya Ràdio. Moment també d'obrir la revista del Cor dels Matiners. Ui! Alerta, perquè aquí tenim teca, perquè Nacho Duato ha parlat sobre la seva exparella Miguel Bosé.
3: Va ser el programa de cara al show amb Marc Giró i explica que fa temps que no parlen i va deixant això.
4: Ya nos separamos antes, porque yo en una entrevista dije pues la verdad, que él no estaba aquí porque debía 100 millones y pico.
5: ¿No te dijo que te quería?
4: No.
5: Que eres el amor. Pero es que luego, si es el amor de su vida, ya a partir de una edad ya tienes vida, ya puedes decir
4: que... No, pero si dices eso y has estado con un señor, Nacho Palau, 20 años, qué mal para Nacho Palau, ¿no?
5: También,
4: yo dejé de hablar con él porque dice que Pedro Sánchez es un dictador, que España estamos perdidos con el wokismo, que no hay más libertad hace años que ahora, está muy facha. Y yo con un facha, pues no, como tú otro día dices, ¿estás follado un facha? Pues yo no puedo porque a mí no me cabe.
1: Nacho Duato, que per cert s'ha viralitzat moltíssim aquest últim mig any per tots els discursos que ha anat dient a través de les seves xarxes socials, déu-n'hi-do com posa entre l'espasa i la paret a Miguel Bosé.
3: No s'encalla ni una, és increïble.
1: Ha sigut espectacular el que ha comentat sobre aquesta relació, que sí que és cert que era pública, que se sabia, però vaja, l'ha sentenciat. Que deu haver fet.
3: Home, és que...
1: Bloquejar el telèfon mòbil.
3: I ja està bé, també t'ho dic.
6: Sí, ja li està bé.
1: Doncs escolta, ha fet una bona teràpia. Vinga, va, seguim. Alerta, perquè Sabina reflexiona sobre la felicitat i diu que és un estat d'ànim que dura molt poc.

0: concret, Sabina diu que dura la felicitat com una cançó de només 3 minuts. És una reflexió que ha fet en una entrevista al diari El País, però no és la primera vegada que parla sobre aquest tema. Fa temps, a més, que els psicòlegs estudien la felicitat. Ells mateixos diuen que és un estat d'ànim breu i diuen que amb el pas del temps allò que ens semblava extraordinari ho deixa de ser perquè ho acabem integrant com a part de la nostra normalitat.
1: Vinga, va, que amb només 6 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que us aneu llevant, aneu connectant amb Catalunya Ràdio i amb els matiners, també en emissió conjunta Pericat. I a aquestes hores del matí, com cada dia, toca saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra, molt bon dia.
2: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar un dia més la crisi de l'habitatge, pendents dels decrets que es voten avui al Congrés. Carles Segués, portaveu de Badalona Cull, demanava que s'aprovin.
3: No són suficients perquè, diguem, no van al fons de canviar una estructura, un funcionament, una cosa està basada en el que el mercat està per davant de tot. Però són un pas endavant, un pas imprescindible i un pas necessari. I sobretot ho dic veient i sabent i vivint cada dia famílies que estan amenaçades pels desnonaments, el patiment que significa.
2: Fa dies que dura la crisi, se n'escriu cada dia i és fàcil que els articles que s'escriguessin ahir puguin semblar els d'avui.
4: Per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un moment.
0: Aquí hi ha hagut una fuita.
1: No passa absolutament res. I expliquem-ho.
5: Que trist.
1: Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Farem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no ho podem fer. Que no ho podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió. Que no?
2: A la tarda, el Francesc Garriga recordava anècdotes amb el seu antic company de classe, l'actor Miqui Esparvé.
6: Una mica que tenim en comú, m'ha explicat que tu eres molt bon alumne.
7: Sí, i ell copiava de mi, si és el que em penso, que sí, que és el que
6: és un actor molt conegut.
0: És el Miqui Esparvé?
7: Miqui Esparvé. Sí, copiava de mi algun dia, ara.
0: I ell era l'skater, em vas dir, no?
7: A llatí.
6: A Humanitats venia amb rastes i era skater, però això ja és la universitat.
7: Sí, al col·le el Miqui, bé, ens enteníem molt bé.
2: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera, la COPE, menstenia d'aquesta manera l'acampada a Puerta del Sol.
8: Y oiga, vaya noche intentando descifrar la basura de decretos que ha perdido la montaña del gobierno. Y vaya basura de decretos. Hay que estar muy ciego, hay que ser muy cortoplacista, hay que ser muy extremista, hay que ser muy inútil. Esto es de locos, esto es de dementes.
9: Vale.
10: Els matiners.
1: I quan sona aquesta música, què vol dir, estimades?
0: Que ens agafem de les mans,
1: que estem preparats,
0: estrelles.
1: Estem preparats per agafar-nos de la mà, per connectar-nos enèrgicament parlant. I el més important, comença el cap de setmana i per tant també toca saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
11: Bon dia, matiners. Avui, divendres 2 d'octubre, Mercuri farà quadratura primer amb Mart i després amb Plutó. I això pot fer que les paraules estiguin carregades de pólvora. Podem sentir-nos més reactius, voler tenir l'última paraula o entrar en discussions que s'escalfen ràpidament. Així que el consell que tenim avui és clar. Abans de parlar, pensa en el pes que poden tenir les teves paraules, perquè avui una frase dita en 2 segons pot donar una conversa que s'allargui tot el cap de setmana. Bon divendres!
1: Mossegar-nos la llengua, ja us ho dic ara, perquè...
0: No se'ns dona bé.
1: Escolta,
0: és
1: el que
0: no
1: anava a dir.
0: Gaire,
1: No seríem precisament nosaltres personetes de que ens cosin la boca amb un puntet, també t'ho dic.
0: Justament no.
1: D'aquí uns moments repassem aniversaris. Per cert, hi haurà molta gent que ara mateix s'ha despertat, gent de les Terres de l'Ebre, gent de Tortosa, gent de Santa Bàrbara. Línies obertes a partir d'ara mateix, des de la ràdio pública, el 93207474, perquè ens truqueu i ens expliqueu com heu viscut aquestes pluges. Per tant, si teniu ganes de parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho, encantats d'escoltar-vos i de que ens digueu com han estat aquestes pluges, sobretot aquesta zona que ha quedat més afectada. 93207474. Mentrestant, Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys avui?
0: Doncs acabem la setmana felicitant l'actriu i cantant Romina Power. Avui en fa 75. També fa anys l'estupenda Maribel Verdú, l'actriu en bufa 56, i acabem felicitant Sting. Gràcies.

0: Pot haver una cançó més bonica d'Sting que aquesta per no. acabar la setmana?
1: M'encanta. Preciosa.
0: Ai, molt bé, Lara. Quants anys fa, Sting?
1: En fa 51.

0: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al final de setmana ja. El divendres 2 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí, perquè hem parlat amb dos dels alcaldes de les poblacions més afectades, Tortosa i Santa Bàrbara.
1: Sí, l'alcaldessa de Tortosa, la Mar Lleixà, ha explicat a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio que no els consten incidents destacables per les tempestes i que quan es faci de dia i deixi de ploure serà quan podran avaluar els danys dels aiguats.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important. A la llum del dia veurem realment tota la part de desperfecte.

0: els embornals, s'han pogut treure contenidors, s'han pogut treure cotxes.
1: Diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre han suspès l'activitat escolar i els equipaments municipals fins que se superi aquest episodi de pluges.
2: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés.
1: Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà aquesta votació. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
3: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
1: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox.
2: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge.
1: Es tracta de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tiraran endavant igualment. Els socis d'Illa sí que l'han salvat, però, de la reprovació a mig mandat que demanava Junts.
2: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Can Parellada, a Terrassa.
1: Els agents de Paisà perseguien una banda suposadament dedicada a assaltar camions de mercaderies. L'incident s'ha enregistrat en un vídeo que s'ha difós a les xarxes. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agradeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
2: Avui quedarà vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol.
1: Els quatre policies acusats sostenen davant del tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir a Roger Espanyol, ni la Fiscalia, que demana l'absolució, ni tampoc les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals.
2: I en el 9è aniversari de l'1 d'octubre, els partits independentistes avisen que l'aplicació de l'amnistia no resol el problema.
1: En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat. Això quan aquesta nit, després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona pels 9 anys del referèndum, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia.
2: Caos al Brasil, 3 dies abans de la primera volta de les eleccions presidencials.
1: El canal de televisió Globo ha hagut de suspendre l'últim debat electoral de la campanya perquè el president Lula da Silva no s'hi ha presentat i davant d'aquesta absència el seu principal rival, Flavio Bolsonaro, que recordem és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, també ha renunciat a participar-hi.
2: Aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys.
1: Més de la meitat del continent ha estat exposat a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat de rècord, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus. Rius com el Danubi, el Po o el Loira han registrat cabals mínims i la temperatura mitjana ha arribat als 21,7 graus, superant el rècord del 2003.
2: Avui sí que sí.
1: Avui sí, eh?
2: Espero que sí. Agustí Serrat, bon cap de setmana.
1: Bona nit.
2: 6:45 4 minuts. Saludo a aquestes hores també a l'Eloi Cordomí. Eloi, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Pendents de com van avançant aquestes pluges. Com ho tenim tot plegat, Eloi?
4: Mira, ara tenim un gran sistema de tempestes que arriba des de la zona del Golf de València, passant per Eivissa i fins a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, i amb una pluja bastant ben organitzada sobre el mar. Ara bé, sí que és veritat que ara mateix, sobre terra ferma, a les Terres de l'Ebre i a Castelló, la precipitació ha disminuït d'intensitat. La precipitació prevista per les pròximes hores sí que ens indiquen els models que podria augmentar una altra vegada, especialment això, entre el nord de Castelló, Terres de l'Ebre, i podria arribar fins i tot al Camp de Tarragona. Durant aquest matí la tendència és que aquestes franges de pluja es vagin avançant cap al nord, i de cara al cap de setmana no disminueix del tot la inestabilitat. Encara aquesta nit matinada, demà al matí, es poden formar tempestes sobre el mar, fins i tot poden arribar a les Terres de l'Ebre o primera línia de la costa. Després, demà a la tarda, arribaran a moltes més comarques de la meitat nord, i diumenge alguns models ens indiquen que la meitat sud de Catalunya podria continuar plovent i amb ganes. Per tant, haurem d'anar seguint l'evolució minut a minut també aquest cap de setmana.
2: I com sempre, des de la Ràdio Pública i Nacional n'informarem puntualment. Fins ara, Eloi.
4: Fins ara, adéu-siau.
2: Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
2: Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
6: Bon dia de nou.
2: Avui amb el mateix subjecte a totes les portades.
5: Sí, de fet, tant de Barcelona com de Madrid, la paraula és Junts. La Vanguardia, Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. El periòdico Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. Diari Ara, Junts decideix fer caure el decret en desnonament.
6: I a Madrid, El País, Junts rebutja els decrets malgrat el clam als carrers. El Mundo, Junts rebutja els decretassos i deixa Sánchez sense opcions, i La Razón, Junts rebutja els dos decrets

0: Sánchez perd al Congrés i al carrer.
1: Altres temes de portada, l'Ara explica la pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta, gran foto de portada amb centenars de tendes a la platja, i El Mundo titula que els Reis hi aniran després de la Hispanitat sense trucar a Mohamed VI.
0: Per acabar, llegim a El Periódico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa i que el pare del nadó maltractat, que està empresonat, diu que no recorda haver-li fet cap mal.
2: I avui els articles d'opinió, precisament opinions enfrontades als diaris sobre els decrets d'habitatge.
0: Sí, El País titula l'editorial Facin la seva feina.
1: Diu que el rebuig de Junts compromet una oportunitat per començar a donar resposta per fi a la crisi de l'habitatge.
0: La Vanguardia, en canvi, subratlla que els experts alerten que les mesures podrien vulnerar preceptes constitucionals.
1: I afegeix que la inseguretat regulatòria pot fer que els propietaris optin per vendre en lloc de llogar.
0: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos va molt més enllà i assegura que Sánchez roba les cases de 2,4 milions d'espanyols.
1: Són els propietaris que tenen pisos llogats i que hauran de prorrogar el contracte 2 anys als seus inquilins si tiren davant el decret.
0: A l'Ara, Antoni Bassas diu que tant llogaters com propietaris tenen por. Els llogaters de ser desnonats i els propietaris de la inseguretat jurídica.
1: Bassas assegura que alhora també estem assistint a la por de la política a seure a negociar res perquè queda tou.
0: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Baile exposa que la política ha d'actuar.
1: Però no ha de fer amb dos decrets matussers en el redactat i elaborats a rebuf oportunista d'un cas que ha impactat tot el país i sense consensos.
0: I afegeix que l'habitatge és un conflicte entre regulacions econòmiques que busquen o bé afavorir una part o bé trobar una solució global.
2: Sílvia Solanes, bon dia, bon divendres.
3: Bon dia i bon divendres.
2: Com estàs?
3: Doncs bé.
2: Bé, sí, sí, doncs vinga, arrenquem, no? La premsa digital.
3: Vinga.
2: Quin és el supermercat més car de Catalunya?
3: Doncs el Supercor, segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 643 euros al mes. Completen el podi El Corte Inglés i l'Hipercor. A l'altra banda, el més barat on fer la compra és Family Cash, que només té un local a Tarragona i una emposta, ho recull el Nació.
2: Dic com sona, dic d'haver-lo vist almenys pel Maresme.
3: Pel cotxe.
2: Quina compra ens ha sorprès a Wallapop?
3: Doncs una antiga peladora d'ametlles de fa un segle. Era de Torregrossa, al Pla d'Urgell, ara el comprador la restaurarà i li donarà una segona vida a les muntanyes de Prades, a l'empresa agrícola La Solana, al Baix Camp. Explica la història al Segre, diu que els compradors d'una casa la van trobar dins i van decidir posar-la a Wallapop a la venda. El cert és que cada cop se'n troben menys.
2: La Solana, eh?
3: La Solana.
2: Com es compres cap a casa?
3: Home.
2: Què ens descobreix el Regió 7?
3: Doncs ens descobreix el secret de les pastilles Joanola.
2: Ah,
3: sí.
2: A veure.
3: A veure, l'empresa amb fàbrica a Sant Quirze del Vallès fa aquest any 120 anys. Aprofitant aquest aniversari, ha obert les portes. Explica que per dins sembla més aviat que hi facin pizzas.
2: Què dius?
3: Sí. Fa 30 anys que Joanola és de la farmacèutica italiana Angelini, però el seu origen és en una farmàcia al barri de Gràcia de Barcelona, el 1906, amb un invent de Manuel Joanola Reixac.
2: Quina etapa competirà per ser la millor d'Espanya?
3: Doncs una de Salou, un brioix...
2: Ui, ui, espera, espera, quan parlem de menjar aquest programa... A veure, brioix...
3: Sobre la gana, eh?
2: Brioix...
3: Farcit de romesco de calamars i gamba blanca. Quatre en vuit.
2: Home, sí, sí. Per favor, deixeu-nos catar aquest brioix.
3: Doncs escolta, mira, competirà per ser la millor d'Espanya, ha guanyat el concurs de la demarcació de Tarragona, és del Market Gastrobar, si passa cap a Salou, allà la trobaràs.
2: Molt bé.
3: I ara el següent pas és el campionat de tapes i pinxos que es fa al Madrid Fusion i triarà la millor tapa de tot l'estat. Ho llegim al diari més i ja t'explicaré quin és.
2: Molt bé.
3: A veure si ens ho envien.
2: Home, sí, bon cap de setmana.
3: Sí,
2: ara ens escoltarem al matí de Catalunya Ràdio, eh? A veure com avancem ara amb la salivada que acabem de fer parlant d'aquest brioix farcit de romesco de calamars i gamba blanca. La gent de Market Gastrobar, penseu en els pobres que hem de matinar a les 5 del matí, home. Porteu-nos unes tapetes d'aquest brioix.
4: Clar, això seria perfecte, començar el dia així.
2: Doncs vinga, mentrestant, també hem de començar el dia fent repàs a alguns apunts culturals. Marta.
4: Mire, avui començo parlant d'una cançó perquè sé que t'agrada cada vegada que te l'he posat, i és el Yuki,
2: home,
4: i
2: sí.
4: Per tant, aquí tens un tema nou.

0: vaticino èxit. Li vaticino èxit.
1: 100% d'acord.
0: Que bé que sona tot el que va presentant.
1: No, totes les cançons. He fet ara un repàs ràpid per triar aquesta, que és la que més m'ha agradat, però és que totes són molt bones.
0: És que ve d'escoltar el disc.
1: Sí, això t'anava a dir, perquè no et posaré més cançons aquí a matines, perquè ja les es pot escoltar totes. Ja s'ha publicat l'àlbum sencer, és un àlbum que es diu A la Catalana, és el primer disc en solitari, eh? Recordem del Lluqui, que és el saxofonista de la Ludwig Band, i el proper concert, per tant, apunta Canalies, serà el 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona.
2: Nunca más será nuestra cifra, me voy a nombrar administrador único de todas mis tristezas.
0: Quina selecció més fineta avui, Marta, Art de Bogotà.
1: Quina meravella de veu.
0: Sí.
1: Bueno,
0: sí,
1: i de directe
0: sí.
1: I de tot. Art de Bogotà també acaba de publicar el disc, que es diu Manufactures del Club de la Gente Sola, i per primer cop, cosa que m'ha encantat, han publicat també en format casset.
0: Com?
1: En format casset.
0: Què m'estàs dient?
1: M'agrada molt.
0: Ara haurem de tornar a treure el casset de dalt les golfes.
1: Ai, però a mi m'ha agradat molt, perquè a mi el meu pare em va regalar el walkie.
0: Sí, i el tens?
1: Sí, jo crec que sí, el buscaré.
0: Busca'l. És que, a més m'han dit que torna una altra vegada l'alça al CD, és a dir, que torna el casset, torna el CD, torna el vinil.
1: El vinil, fantàstic.
0: En un món totalment on tot està digitalitzat, es veu que ens agrada tornar enrere, cosa que també em fascina. Què més, Marta?
1: Mira, algunes previsions per avui. La primera és a la Fabra i Coats, perquè comença lo Comics Fest, que amb més de 500 col·lectius i editorials independents, i avui també continua el Festival Petits Camaleons.

0: una altra fantàstica. Per cert, Miqui Núñez, respon-me el WhatsApp que t'he enviat, que avui que m'envies una nota de veu pels matiners i no hi ha manera.
1: Doncs pues vinga, Miqui.
0: Noi, a veure, què?
1: I si no, l'anirem a buscar a Sant Cugat del Vallès, que actue avui al Festival Petits Camaleons, un festival que per cert arriba als 15 anys d'història, 15 anys de vida, i Albert Puig, el seu director, ho celebra així.
2: L'edició d'aquest 2026 de Petits Camaleons és una edició molt especial, perquè fem 15 anys d'història d'un festival que va començar amb una filosofia molt clara d'apostar per conviure amb la música en família, i realment hem mantingut aquesta mateixa filosofia al llarg dels anys, amb un festival que ha anat creixent, amb un festival que té una resposta del públic espectacular.
1: I acabem parlant d'un altre grup que ara m'acaba de dir el Macià, que va al concert, que és Vetusta Morla.
0: Home! Maria Fernández Noguera,
1: tu també
0: vas a Vetusta, mare meva, m'encanta, quina...
1: M'agradaria molt anar-hi.
0: Mira, quin xafarranxo que acabem de fer ara en directe, noi, de veritat. A veure, explica, Marta.
1: Res, que al Palau Sant Jordi jo no hi aniré, però a les 9 del vespre, qui vulgui, que compri entrades i cap allà.

0: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
1: Aquestes hores del matí, quan pràcticament arribem a 5:45 del matí, és el moment de la dada, Maria. Tinc l'Eloi Cordomí per aquí.
2: Què passa?
1: Hola!
2: Bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
2: Ui, també.
1: Home, és que cada dia, ja t'ho vaig dir.
2: Vale,
1: t'has preparat
2: vale.
1: O no?
2: No sé.
1: Sí, home, sí, m'has de dir
2: comptant,
1: que sí.
2: No estic comptant litres, no estic comptant altres coses.
1: Desconnecta un moment i participa amb nosaltres. Va. Maria, de què es vols parlar avui?
3: Avui, doncs, mira, d'això. Perquè demà i diumenge a la Tarraco Arena Plaça, l'antiga plaça de Toros de Tarragona, acull la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona, un certamen bienal. Es va començar a fer el 1932, després va tenir moltes interrupcions, i des del 1980, que es fa cada 2 anys, de forma ininterrompuda, excepte el 2020, que no es va poder fer per la pandèmia. En aquestes 3 dècades de concurs, la colla que més edicions ha guanyat ha estat...
4: Castellers de Vilafranca, amb un vers nom afegit.
3: I per això, avui us pregunto... Quantes vegades han guanyat els castellers de Vilafranca al concurs de castells de Tarragona?
1: Macià!
2: Penseu vosaltres, eh?
1: Espera, que vull que comenci el Macià, el nostre tècnic.
3: Penseu que és la 30a edició, per si us orienten alguna cosa.
1: Val, Macià... Diu...
2: No direm 50.
3: Exacte,
1: sí, no vindria a ser el tema. Macià diu 8. Jo dic 15.
5: Ai, mira, anava a dir 15 exactes, però diré 20.
1: A veure, ho ha dit primer la Lara.
5: Sí, m'ho penjo. Doncs mira, 22.
1: 22. Eloi.
2: 11.
1: Eloi Cordomí, 11. Marta Viana, 22, Lara Garcia, 20, Macià Closes, 8, i jo dic 15. I els oients que ens esteu escoltant, si també esteu participant des de casa, què dieu? Quins nervis. La persona que guanya la dada Maria d'avui és...
3: Tenim un empat! Oh, són 13! Què fem ara? Eloi ha dit 11, Canalias ha dit 15. És un empat.
1: Fem empat.
3: A mig camí.
1: Espera un moment. Espera, Eloi, espera, que tinc per aquí a Maiol Roger.
6: El precio justo sempre...
1: Per sota, no?
3: El precio justo sí.
6: El que es passava no podia...
3: Però això no és el precio justo.
6: Bueno, jo faig un acte notarial. Jo he vingut aquí a explicar el matí de Catalunya Ràdio i només faig una petita acte notarial.
1: Clar, el tema és que hauria de ser sempre qui s'aproxima per sota perquè jo m'he passat i l'Eloi digui, va, li donem a l'Eloi.
3: Vinga, Eloi, molt bé. Enhorabona.
2: Necessito motivació per continuar participant en aquest concurs.
3: Ja te'n posaré una de litres un altre dia.
1: Alguna cosa a explicar-me, Maria?
3: Doncs sí, el primer cop que van guanyar el concurs els Verds va ser el 1972. Des del 1996 els han guanyat tots, excepte el del 2000 i el del 2018. En aquestes dues edicions, la vencedora va ser la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que suma 9 victòries al palmarès de la història del concurs. En tercera posició hi ha la Colla Joves Xiquets de Valls, amb 6 victòries, però en els temps recents ja veieu que la gran majoria de concursos han estat pels castellers de Vilafranca. I per això, cada cop que els Verds, o moltes vegades que els Verds, estan a plaça intentant fer un castell, la veritat és que allà a la plaça de Toros de Tarragona, a la Tarraco Arena Plaça, hi ha molta gent d'altres colles que xiula, aviam si els desconcentren, però sembla que no se'n surten.
1: Gràcies, Maria. Vinga, va, que en 12 minuts arribem a les 6 del matí. Moment d'obrir telèfon línia al 93207474 perquè avui us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per 2 persones per l'obra L'Orcas Indòmitas al Teatre Romea. És la força femenina contra el destí. Per ser-hi seran pocs dies, per tant, aprofiteu ja per trucar-nos al 93207474 si teniu ganes d'anar-hi, perquè, ja ho veieu, del 7 a l'11 d'octubre podreu veure L'Orcas Indòmitas al Teatre Romea de Barcelona. Ahir el Roger, a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio.
6: Amb dos focus d'atenció, el temporal al sud i els decrets d'habitatge al Congrés. Pel que fa al temporal, des de les 6 ja connectarem amb Protecció Civil. Ara ens explicava l'Eloi que ha baixat la intensitat de la pluja, però que les properes hores tornarà a augmentar. Per tant, parlarem amb alcaldes, parlarem amb Protecció Civil i amb totes les autoritats per saber com evoluciona hora a hora i també els possibles problemes de mobilitat que es produeixin al sud. I pel que fa al Congrés, els decrets... Comença el debat a les 11, ja des de l'Àgora a les 9 farem ronda amb tots els partits per saber com reaccionen a aquesta decisió de Junts de tombar els decrets d'habitatge, i a les 11, Àgora especial fins la 1, avui al matí de Catalunya Ràdio, per seguir aquest debat decisiu pel futur de la legislatura espanyola.
1: Molt bé, doncs a partir de res, mira, d'aquí 11 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Tenim un mosquit a l'estudi? T'ho dic, eh? Que, o sigui, el tenim des que hem començat a les 5 del matí i no hi ha manera de matar-lo.
5: Ja el matarem, ja.
1: No, el tinc al front tota l'estona, tu. Fem una breu pausa i de seguida escoltem els oients que a aquestes hores ja esteu desperts. 9-3-2-0-7-4-7-4.

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les 3,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat? I
4: em va vindre a dir, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
5: I per aquí és el, jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
6: Vinga, va, mentre anem rebent les trucades al 93207474 per anar al teatre. Avui és dia també de mirar el cel i de saber com va avançant també aquesta previsió meteorològica. Eloi, bon dia de nou.
7: Bon dia.
6: Com ho tenim tot plegat, Eloi?
7: El que estem veient ara mateix, els últims minuts, és que torna a augmentar la intensitat a la zona de Montsià. És a dir, els models ens marcaven això, que durant el matí, vaja, matinada i matí, hi hauria un augment de la intensitat de les precipitacions,
6: sí.
7: I ho estem veient, que està començant a passar. Per tant, compte, les pròximes hores, especialment aquest matí, perquè les precipitacions podien quedar estancades sobre les Terres de l'Ebre, especialment Montsià i Baix Ebre, i a mesura que vagi passant el matí, la tendència és que tota aquesta massa de precipitacions vagi pujant cap al nord i pugui arribar cap al migdia, per exemple, amb intensitat en alguns llocs del Camp de Tarragona. Així que molta precaució també en aquests sectors, ja a migdia, primeres hores de la tarda, perquè les tempestes també poden arribar a ser localment fortes. Ara bé, les pròximes hores, molta atenció, sobretot a les Terres de l'Ebre, i en especial a la zona del Montsià, on torna a augmentar la intensitat. Ja portem pluja acumulades de 150 litres per metre quadrat a Tortosa i a Mas de Barberans.
6: I al llarg del matí també, a partir de les 6 amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio, us anirem informant puntualment de la situació meteorològica per avui divendres. Gràcies, Eloi.
7: Vinga, i seguim el cap de setmana, que seguirem amb pluja.
6: Ah, exactament. Una abraçada, que vagi bé. Adéu.
7: Adéu-siau.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
6: Moment als matiners de regalar teatre, perquè ens encanta i a més pensem que és el regal perfecte. Per tant, si teniu ganes de regalar teatre, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que tant us estimeu, com la meva Marta i la meva Lara, que jo me les estimo amb tot el meu cor.
8: Ai, ai, ai.
6: I des de Regalar Teatre avui us convidem a anar a veure l'Orques Indòmites al Teatre Romea del 7 al 11 d'octubre. Si teniu ganes d'anar-hi, 93207474. De moment, o de seguida, millor dit, parlem amb els oients. Però hem de fer una crida des de la ràdio.
8: Sí. Pere, sisplau, truca.
6: A veure, un moment. El dimecres en Pere va guanyar les entrades de teatre. Necessitem que en Pere, que ens estarà escoltant, que segur que és un matiner més, ens truqui ara mateix al 93207474, perquè necessitem recuperar el telèfon d'en Pere.
8: Sí.
6: És així, amigues? Correcte?
8: És així.
9: És correctíssim.
8: No va quedar ben apuntat i necessitem contactar amb ell per donar-li les entrades.
6: Això està molt bé. Això és com X, però des de la ràdio, que a vegades diuen, X, fes la teva màgia. Doncs nosaltres diem, a Catalunya Ràdio, fes la teva màgia. Per tant, Pere, que el dimecres et van tocar les entrades, truca'ns al 93207474. Pere! Truca'ns, Pere!
8: Estic tan convençuda que trucarà.
6: I tant, home. Dit això, deixeu-me parlar aquest matí. Pere, tu un moment, que tinc la Vanessa que està agafant el telèfon. És en Pere Carrion o no? És en Pere? No ho sabem. Bé, mentrestant, en tot cas, anem a rebre els oients, que a aquestes hores del matí ja esteu desperts. Saludo ara mateix a l'Ivan. Ivan, molt bon dia.
10: Bon dia.
6: Com estàs, Ivan?
10: Bé, mira, mateix divendres... A punt d'entrar al CrossFit, perquè vinga, a veure-ho tot.
6: A quina hora engegues la classe de CrossFit? A les 6?
10: Ara mateix, de 6 a 7 classe i després a la feina.
6: Molt bé, què tenim preparat avui de CrossFit? A veure, explica-m'ho.
10: Avui crec que hi ha... No sé, crec que és complicat. No me'n recordo, m'he vist abans, però... Bueno, és que...
6: Bé, en tot cas, Ivan, tens el número 1, que vagi bé la suada d'avui al CrossFit.
10: Merci.
6: Que vagi bé, una abraçada, adéu. Parlo també amb l'Elisabet. Elisabet, bon dia.
11: Hola, bon dia.
6: Tu també vas a CrossFit o no, Elisabet?
11: No, jo me'n vaig a la piscina, com cada dia.
6: Molt bé, quanta estoneta a la piscina?
11: Bueno, una mitja horeta. Faig un quilòmetre cada dia i em desperto a tope.
6: Cada dia anem a la piscina, Elisabet?
11: Cada dia, de dilluns a divendres. Dissabte, diumenge, acostumo a fer excursió, intento fer esport cada dia.
6: El mou, doncs, una miqueta, no?
11: Sí, va molt bé.
6: Doncs escolta'm, tens el número 2, veurem què és el que passa, Elisabet.
11: Molt bé, perfecte, gràcies.
6: Gràcies, que vagi bé. Adéu, bon divendres.
11: Adéu.
6: Si és que tenim els oients més fidels d'aquesta... Tens la música aquesta èpica? Posa'm música èpica abans. Ara. Perquè quan falten 4 minuts per les 6 del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio podem dir que ens ha trucat en Pere. Pere, bon dia.
9: Hola, bon dia.
6: Deus pensar, aquesta gent no hi toca ni quarts ni hores, no?
9: Collons, quin despertar més guapo, no? Cada dia trucaré. Perquè aquesta música, mira, que va endavant.
6: Home, mira, Pere, perquè...
9: Aixeca Catalunya, tu.
6: Digues, Pere, digues bon dia a Catalunya, a veure.
9: Bon dia, Catalunya. Vinga, anem a treballar. I els jubilats, aprofiteu, tu, que tenen molt bé.
6: Pere, moltíssimes gràcies per trucar-nos. Ja tenim localitzat i, per tant...
9: Havia trucat amb un telèfon dels d'abans, no sé què vull dir, sense mòbil,
6: sí.
9: I sortia el telèfon de casa. Per això, si trucava o no, no hi sou.
6: Ah,
9: perquè
6: val.
9: Surto pel matí a treballar a l'hospital i fins que no arribo aquí són les tantes. I llavors, ja.
8: Clar.
6: Perfecte, doncs, Pere, ja tenim anotat. Ens posarem...
9: Bueno,
6: ja t'agafem les dades, ja ho tenim tot fet, això.
9: Bueno, que tingueu cap de setmana, profiteu i feu coses dolentes però legals, d'acord?
6: Et farem cas, Pere, una abraçada.
9: Adéu, maco.
6: Que vagi bé, adéu. Escolta'm, encara tenim algunes trucades i encara tinc temps de programa. Deixeu-me saludar aquestes hores a la Maria. Maria, què tal? Bon dia. Maria?
12: Hola, bon dia.
6: Hola, sí. Maria, des d'on ens truques?
12: De Polinyà.
6: I què tal el divendres? Com va?
12: Bé, molt bé.
6: Bé, et veig tranquil·la. Deus haver-te despertat tranquil·lament, deus haver esmorzat.
12: No encara.
6: Encara no. Què esmorzarem, Maria?
12: Doncs pa amb tomàquet,
6: sí.
12: Pernil i un cafè amb llet.
6: Doncs vinga. I a més, a veure si a tot això li sumem un parell d'entrades per anar al teatre. Maria, tens el número 3. Moltes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres.
6: Que vagi molt bé. Bon dia.
12: Sí, gràcies.
6: Adéu. I acabo amb la Sílvia. Sílvia, bon dia.
13: Hola, bon dia.
6: Mira quina energia la Sílvia. Ja preparada pel cap de setmana, eh?
13: Home, i tant.
6: Què farem, Sílvia? Tens algun plan o no?
13: Sí, vaig a la festa de la galeta de Campordón.
6: Festa de... Ah, és aquest cap de setmana?
8: Meravella.
6: Oh, quina meravella. Doncs escolta'm, Sílvia, a veure si a més de menjar galetes, també t'emportes aquest parell d'entrades per anar al teatre.
13: Buah, això seria fantàstic.
6: Veurem la mà innocent de Ricard Ostrell, que diu. Tens el número 4, Sílvia.
13: Ja, Ricard, que t'estimo molt, eh?
6: Jo crec que ara mateix t'està escoltant, o sigui que li enviarem aquest missatge. Un petonet, Sílvia.
13: Vinga, que vagi tot bé. Gràcies a vosaltres.
6: Adéu, bon cap de setmana. Marta Viana, Lara García, bon cap de setmana.
8: Igual.
6: Adéu. I a aquestes hores del matí, abans d'acabar el programa, com sempre, volem saber amb quina reflexió va marxar a dormir ahir l'Agnès Marquès. Agnès, molt bon dia.
14: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo me n'he anat cap a casa pensant molt avui en Krista Pike. És aquesta dona que havia de ser sotmesa a la injecció letal als Estats Units i que li han punxat dues vegades el pentobarbital i tot i així no ha mort. És un cas inaudit, rocambolesc, atroç, diria, perquè aquesta persona, tot i haver fet el que va fer, doncs té també uns drets que han estat del tot vulnerats i que caldrà veure què és el que ha passat, però amb el que em quedo és que fins i tot en els casos en què la situació sembla del tot preestablerta i que té un final concret i decidit, durant 30 anys arriba el dia i la vida aconsegueix escapar a tota lògica. Que la incertesa és l'única de les certeses. Vinga, va, que és divendres. Bon dia.
6: Doncs ahir acabava d'aquesta manera el Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i ara mateix, com sempre, dono pas al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ricard.
15: Què tal? Bon dia.
6: Escolta'm, com sempre, ets la meva mà innocent favorita. Digue'm un número de l'1 al 4, sisplau.
15: El 4.
6: El 4, doncs mira, la Sílvia, que se'n va al teatre. Tot preparat, suposo, Ricard, pel programa d'avui divendres.
15: No, com sempre.
6: Com sempre, que sí. Això és el més important.
15: Un programa que fem en directe, per tant.
6: I avui llarg, a més,
15: avui
6: fins la 1,
15: perquè anem, sí, cada dia anem fins la 1, però sempre hi ha la Renaixença per acabar, i avui sí, avui acabarem una mica més tard perquè farem un especial per seguir el que passi al Congrés dels Diputats pel que fa als dos decrets d'habitatge, que Junts ja ha dit que no hi votarà, ara ho explicarem, però també pendents de les pluges al sud del país.
6: Que vagi molt bé, Ricard, ara ens escoltem. Engega el matí de Catalunya Ràdio, tornem dilluns. Que vagi bé, adeu.
15: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Ha plogut molt aquesta nit, atenció, perquè continua plovent també i ho seguirà fent al sud del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hem vist imatges ja de carrers convertits en rieres a Tortosa i també a Santa Bàrbara. On ha plogut més per això fins ara?
1: Mira, a Tortosa tenim la dada de 147 litres per metre quadrat, a Mas de Barberans n'han caigut 150 i dades no oficials ens parlen que a Santa Bàrbara podrien haver passat dels 200 litres per metre quadrat, a més de les registres a la Plana Alta o a la zona del Maestrat, que superen ja els 150 litres per metre quadrat.
0: I com ha de ser les properes hores, Eloi?
1: Mira, el que estem veient en aquests moments del radar meteorològic és que torna a intensificar-se la precipitació. És a dir, hem tingut una primera tongada de pluja molt forta durant la nit i primeres hores de la matinada, que ha deixat aquests registres que comentàvem. Després, ara fa una estona, havia disminuït una mica la intensitat, però ara torna a augmentar especialment cap a la zona de l'interior del Montsià. Aquí tenim pluges molt fortes ara, probablement torrencials, i es preveu que durant aquest matí la pluja quedi estancada en aquest sector, entre el nord de Castelló i sobretot també aquí a les Terres de l'Ebre. Baix Ebre i especialment la zona del Montsià, la pluja podria acumular molts litres per metre quadrat, amb una lleugera tendència, aquesta branca de precipitació, aquestes tempestes més fortes, anar pujant cap al nord. Per tant, mig matí i migdia no descartem que puguin arribar algunes pluges també torrencials en alguns llocs, per exemple, del camp de Tarragona. Ara mateix la pluja arriba a Tarragona, però és molt més fina i també tenim alguns ruixats, per exemple, en alguns llocs del Pallars Jussà.
0: Hem de saludar aquesta hora Xavier Masramon, que és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Xavier, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquí, concentrat, fent el seguiment.
0: Hi ha algun lloc on hi hagi més incidències que un altre?
2: Bueno, els llocs on s'han concentrat les incidències durant aquesta nit, la zona de Tortosa, la zona de Santa Bàrbara, són els principals llocs on s'estan concentrant les incidències. Però totes han sigut incidències lleus i sense rellevància.
0: Per recordar-ho i per insistir-hi, ara mateix quines són les comarques que hi ha màxim perill? És a dir, 6 sobre 6.
2: El Montsià i el Baix Ebre són les dues comarques on tenim aquest 6 sobre 6 i on, de moment, per sort, les precipitacions han disminuït. Hem tingut precipitacions intenses sobretot en dos moments de la nit, a les 10 i mitja i a la 1 de la matinada. Ara la precipitació ha disminuït i també ho han fet també el nombre d'incidències que teníem. I es preveu per això que en les properes hores es torni a intensificar la precipitació, per tant, demanem encara que hi hagi màxima prudència a l'hora de circular i que es mantingui la població informada abans de sortir de casa, que eviti el màxim dels desplaçaments i que s'informi si ho ha de fer.
0: Ahir es va enviar un alert a les comarques del sud. Se'n podrien enviar més aquest matí?
2: És possible, ho tenim preparat perquè farem el seguiment de la situació i en cas de que veiem que aquestes precipitacions s'intensifiquen i que poden tenir, poden provocar inundacions o el desbordament d'alguns barrancs i rieres, tornaríem a enviar un alert per demanar a la població que limiti els seus desplaçaments i que estigui a dintre dels edificis.
0: Clar, aquesta nit també s'informava que hi havia 4.300 usuaris del Baix Ebre que s'havien quedat sense llum. Ara mateix la llum ja l'han recuperat?
2: Ara mateix han recuperat pràcticament tots la llum. Tenim 1.200 abonats sense llum, que s'espera que aquest matí, amb les primeres hores del dia, es vagi recuperant el servei.
0: Molta precaució i recordeu que també per si hi ha alguna urgència, alguna emergència, hi ha el telèfon del 112. Per consultes, no. Per emergències, el número és el 112. Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Seguim en contacte. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: La idea és que ara mateix està caient força pluja. Al Montsià, Baix Ebre, sí. Especial atenció i també atenció al que pugui passar en aquestes properes hores, perquè si es concentra aquesta pluja és quan es poden complir les previsions que feies ahir.
1: Sí. Pensa que ara ja el terreny està moll, està saturat d'aigua, per tant ara qualsevol pluja que tinguem provocarà ràpidament una crescuda dels rius i torrents. I això és el que temem que pot estar passant en aquests moments o que passarà als immediats minuts, a les immediates hores. De moment ara a la zona del Montsià, que és on estem veient aquesta intensificació de la precipitació, durant molta estona aquesta matinada hem vist cors més verds, grocs al radar meteorològic, ara torna a ser vermells, per tant insistim en aquesta precaució.
0: Fins ara, Eloi, gràcies.
1: Fins ara.
0: Com dèiem, un dels llocs on ha plogut més és a Santa Bàrbara. I això que sona com un riu és fa unes hores a un carrer d'aquest municipi del Montsià. Allà hi tenim el Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
3: Hola, Ricard, molt bon dia. Sí, aquí el poble està despertant. De moment, poca gent hem vist pel carrer després d'aquesta tromba d'aigua que va caure ahir i que ara sentíem. La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua. Concretament, aquest so correspon a un d'aquests carrers. Ens hem trobat a veïnes com la Pietat. Ella és una de les forneres d'aquí de Santa Bàrbara, que ja estava desperta, ja estava a la botiga, i en relatava així com ha viscut ella particularment aquestes últimes hores.
4: Sí, el carrer de sempre, el que passa que últimament pues estan agafant més carrers, ¿vale? Per aquí també ha baixat bastant, per aquí lo Sant Rafel, també mos ha entrat aigua, i bueno, arriba un punt que t'acostumes una mica ja, m'entens? Vull dir, ja veiem que és cada any.
3: Com molts dels altres veïns d'aquí de Santa Bàrbara, també van posar barreres per evitar que l'aigua hi entrés, fet que no han evitat. Els carrers ara per ara estan tranquils, però sí que es veuen les restes vegetals i el fang que ha arrossegat l'aigua durant aquestes últimes hores, i sí que durant aquests minuts s'està notant aquest augment de la intensitat de la pluja.
0: Gràcies, Jordi. Les pluges també han deixat afectacions al transport. L'eix de l'Ebre, la C12, està tallat, en aquest cas en dos punts, a l'altura de Tortosa, i també la carretera que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. A l'AP7, a l'altura de Freginals, hi ha un carril tallat en sentit sud, i els trens suspesos a l'Euromet, l'Intercity, que comuniquen, recordem, Catalunya amb el País Valencià, i també afectacions a la mitja distància des d'aquella zona cap al sud del país. Perquè el País Valencià també estan, recordem-ho, en alerta màxima. Castelló de la Plana, Marta García, bon dia.
5: Bon dia, doncs una alerta màxima que se manté de moment. Ha seguit plovent durant la nit, però ha sigut tranquil. Ara mateix localitzades les pluges en el litoral de Castelló, de Peníscola en amunt. Esta matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars, zones que preocupaven per possibles inundacions de barrancs, però de moment no consten problemes destacats. De fet, poques actuacions importants dels bombers i fins a nit emergències només havia registrat 19 intervencions. L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulats importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí, al Maestrat i Plana Baixa també. Renfe, que manté la suspensió dels serveis de Rodalies, la mitjana distància i el llarg recorregut fins a Catalunya. És alerta ahir ja de matí. Empreses que van enviar treballadors cap a casa i el trànsit, que es va reduir en un 60%, segons explicava la DGT, i avui a les 9 del matí nova reunió per valorar la situació.
0: Gràcies, Marta García, des de Castelló de la Plana. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I més enllà del temps també, l'altra notícia també del dia és l'habitatge. Si no hi ha sorpresa d'última hora, que no n'hi haurà, els dos decrets es tombaran avui al Congrés amb el no de Junts.
6: Grup d'Enric, del Sindicat de Llogateres, ens queda demanat la paraula per compartir una informació que acabem de saber. Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
7: Marí!
0: Aquest era el moment en què Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres, informava a l'acampada de Plaça Catalunya del resultat de la votació de l'executiva de Junts. Junts, després d'ahir la nit, ha reclamat a la Moncloa retirar els decrets per tornar-los a fer, però el mateix Pedro Sánchez ha respost a les xarxes assegurant que no farà un pas enrere i que Junts, Partit Popular i Vox, diu, han d'escollir si estan amb la majoria social o els especuladors. En temps d'agora parlarem amb porteus dels diferents partits i també a partir de les 11, quan comenci el ple, arrencarem un especial al matí de Catalunya Ràdio i a partir de les 11 per seguir aquest debat que pot marcar la recta final d'aquesta legislatura. I també seguirem la concentració que el Sindicat de Llogateres ja han convocat davant del Congrés. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. La indignació entre les entitats en defensa de l'habitatge va en augment i el Sindicat de Llogateres ja apunta a una vaga general per forçar canvis.
0: Doncs això i moltes altres coses avui al matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció als barrancs, ens diuen, en aquest cas el Montsià, també el Baix Ebre, perquè el terreny està saturat d'aigua i les noves pluges que estan caient ara mateix podrien provocar crescudes molt més ràpides del que hem vist fins ara. Per tant, molta precaució ara mateix als barrancs. Comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
11: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I més enllà de la previsió del temps, que ara seguirem ampliant, Junts per Catalunya rebutjarà els dos decrets, com dèiem, d'habitatge, que aquest matí el govern espanyol sotmetrà a votació al Congrés. Si Pedro Sánchez no el retira, el substitueix per uns altres nous textos negociats, Junts, com dèiem, votarà que no.
7: La decisió s'ha pres fa poques hores aquesta nit en una reunió telemàtica que ha acabat, doncs, amb el previsible rebuig al decret que estableix la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, però també del primer decret que el govern espanyol havia negociat amb els seus aliats parlamentaris i que, per tant, tenia més possibilitats de ser aprovat.
10: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja hi ha resposta del govern espanyol a la negativa de Junts de no donar suport a aquests dos decrets si no el retira i negocia un nou text. El govern espanyol no retirarà els decrets de la votació avui al Congrés dels Diputats.
11: La Moncloa carrega contra els de Puigdemont. Diuen que ha arribat l'hora que es retractin votant al costat del PP i Vox i contra de les solucions per la crisi de l'habitatge.
12: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no s'ha diran a la seva pressió, mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una reacció més. En aquest cas, del sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i doni suport als decrets aprovats al govern espanyol i apunta a una vaga general per forçar canvis en les polítiques d'habitatge. Clàudia Serra.
8: Pel portaveu del sindicat, Enric Aragonès, la decisió de Junts és greu.
13: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
8: Tot i que l'objectiu continua sent pressionar per aconseguir l'aprovació dels decrets, el sindicat de llogateres ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Clàudia Serra Domènech, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I per la seva banda, els contraris de les mesures del govern espanyol sobre habitatge, el president de la patronal espanyola carrega contra els decrets.
7: Antonio Garamendi acusa l'executiu espanyol d'haver eludit la seva responsabilitat en aquesta matèria i adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propietat privada.
14: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
7: Garamendi considera que intentar tirar endavant aquests decrets de manera precipitada dona una imatge vergonyosa del país.
0: En tot cas, al Congrés dels Diputats, com dèiem, ara hi ha un bloqueig polític molt evident i també veurem quines són les conseqüències. Avui seguirem en un especial a partir de les 11 el que hi passi al Congrés dels Diputats. I el Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, però el salva de la reprovació a mig mandat en el debat de política general.
11: Els comuns s'han desmarcat de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i així el govern ja ha deixat clar que la tirarà igualment endavant.
0: Parlament, Albert Prat.
15: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
16: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
15: Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
17: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i per tant la desenvoluparà i l'aplicarà.
15: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió tal com proposava Junts. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant us expliquem que dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camp Parellada, a Terrassa.
7: Segons ha pogut saber 3Cat Info, els guàrdies civils de Paisà perseguint un grup de lladres especialitzats a saltar camions de mercaderies en àrees de servei. Unes imatges de l'intercanvi de trets s'han difós a través de les xarxes socials. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
0: I a tot això, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal.
11: L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga ell i la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de la Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
0: I Vladimir Putin reitera la seva amenaça nuclear sobre Europa.
7: El president rus adverteix que no és només una intimidació, sinó una resposta a l'eventual intent d'annexionar-se l'enclavament de Kaliningrad o qualsevol atac contra territori rus.
0: Moscou, Cristina Solies.
18: Segons Putin, no és una amenaça, sinó una resposta a les declaracions dels líders europeus de preparar-se per una possible guerra amb Rússia a finals d'aquesta dècada. Avisa que una escalada mai és unilateral i admet que en el context actual no pot descartar haver de fer servir el seu arsenal nuclear.
19: Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
18: El president rus també creu que les fàbriques europees que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims perquè, sense l'ajuda d'aquests països, Kiev no podria haver atacat les refineries i altres empreses en territori rus. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada tensa de mobilitzacions, en aquest cas a França, que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers.
11: Els estudiants estan en peu de guerra per reclamar més recursos, coincidint amb la presentació d'unes borrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. El ministre d'Economia, Roland Lescure, defensava la credibilitat dels comptes.
0: París, Isabel Galí.
20: Un estalvi de 43.000 milions d'euros pel 2027. Els pressupostos presentats pel govern francès volen convèncer els mercats financers que França fa els deures i serà capaç d'eixugar el deute públic.
21: La signatura de la France.
22: La credibilitat financera de França és sòlida. Som forts en els sectors energètic, tecnològic i financer. Tenim els bancs més sòlids de la zona euro que estan extremadament ben capitalitzats.
20: Ara passaran a ser debatuts a l'Assemblea Nacional i si no troben el consens d'una majoria, el primer ministre Sébastien Lecornu no descarta fer-los aprovar per decret. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara algun apunt més. Finalment serà avui quan quedarà vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol.
7: Els 4 policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo.
0: I el president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara, diu que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre.
11: Cándido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà el ple del Constitucional el 6 d'octubre.
23: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
11: El Constitucional sosté que amnistiar la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions recambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la.
0: I als Estats Units, les autoritats de Tennessee investiguen què va fallar en aquest intent d'execució de la primera dona en 2 segles en aquest estat.
7: La injecció amb el fàrmac legal no va funcionar i va convertir el procés en una tortura. La condemnada es trobava ingressada a l'hospital i la seva situació és ara mateix crítica.
0: N'informa des dels Estats Units Oriol Serra.
24: Christa Pike, la dona de 50 anys que ha sobreviscut a una doble injecció letal a la presó de Nashville, continua ingressada en estat crític. Pike va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació fa 30 anys i ha estat la primera dona executada a Tennessee en 200 anys. Entre els testimonis que han presenciat la seva agonia hi ha periodistes especialitzats com la Catherine Sweeney.
25: They went through 2 rounds.
26: Li han administrat 2 injeccions i encara respirava, tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal i ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
24: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara
1: anem als esports, Robert Prat.
2: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al tot costa que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de segona divisió. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vesprem, a l'Eurolliga de bàsquet a partir de les 7, Besiktas Barça, amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
9: Al matí de Catalunya Ràdio.
3: Nota de cors a partir de demà.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons, Marta Viana.
4: Molt bon dia, la primera que sona és Jota de Cors de Lluqui Valverde, perquè avui finalment treu el disc sencer, es diu A la Catalana i és el primer àlbum en solitari del saxofonista de la Ludwig Band. El pròxim concert que farà serà el 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona.

Qui també treu música nova és Art de Bogotà, un dels referents del panorama indie espanyol. Acabem de publicar el disc Manufactures del Club de la Gente Sola i per primer cop, per cert, el publiquen en format casset.

acabem parlant de Vetusta Morla, perquè tornen a actuar després d'una pausa de 2 anys i per tornar han triat Barcelona com a primera parada i actuen aquesta nit al Palau Sant Jordi. El concert és a les 9 de

0: tot això avui, que és divendres 2 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Far, amb 3 quilos 25 grams a casa seva, a la malla Osona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a la família.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: Quarts de nou, connectarem amb Maria del Mar Bonet per parlar amb ella dels 50 anys del mític concert a l'Olímpia de París, que rememorarà amb una actuació al mateix escenari l'11 d'octubre.
3: A partir de les 9 ens fixarem en tot el que passarà avui al Congrés, amb la votació dels dos decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. En parlarem amb els representants dels partits.
2: I a les 11 fins a la 1 ho analitzarem amb una tertúlia especial amb Pau Llonc, David Madí, Alicia Puig, Marta Monforte i Jofre Llombart. També parlarem amb el codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona Hidra, Jaime Palomera, i amb la professora de Dret Civil a la Universitat de Barcelona, Chantal Moll de Alba.
3: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: En un dia posarem especial atenció al temps. En aquests moments la pluja torna a augmentar d'intensitat al Montsià. Eloi, bon dia.
4: Sí, pluja que torna a tenir un caràcter torrencial i a moltes poblacions del Montsià. Així que cal extremar la precaució, el terreny està saturat d'aigua, per tant, les rieres, els torrents poden créixer d'una manera molt més ràpida que no pas ho feia, per exemple, al començament de la matinada. Hi ha un gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes que ocupa tot el golf de València, arriba a Eivissa, les Balears, i arriba també a ocupar totes les Terres de l'Ebre i el sud del Camp de Tarragona. I d'aquest sistema de tempestes, les tempestes més fortes són les que ara mateix tenim sobre les Terres de l'Ebre. Es preveu que durant aquest matí quedin estancades en aquest sector, Baix Ebre, Montsià i a tot estirar comarques pròximes, amb una lleugera tendència a anar tirant cap al nord. Això vol dir que també, de cara a mig matí i migdia, alguna d'aquestes pluges fortes podria arribar en punts del camp de Tarragona, on s'esperen pluges que localment podrien ser torrencials. Estem parlant d'acumulacions que poden superar els 50-100 litres per metre quadrat, a més dels que ja han caigut, que recordem que són 147 a Tortosa, 154 a Mas de Barberans, també a la zona del Maestrat o de la Plana Alta hi ha hagut quantitats de precipitació de més de 150 litres per metre quadrat. I atenció al cap de setmana, perquè no disminueix la inestabilitat. Que creiem que aquesta nit matinada de mal matí es poden formar noves tempestes sobre el mar, en alguns moments poden tocar terra al litoral, amb més probabilitat també a les Terres de l'Ebre. Demà a la tarda les tempestes tornen a arribar a moltes comarques de la meitat nord, aquí ja una mica més moderades, i de cara a diumenge alguns models ens indiquen que a la meitat sud de Catalunya les pluges podrien tornar a ser abundants. D'altres models indiquen que podria retirar-se la precipitació, així que caldrà seguir l'evolució del pronòstic.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara. Ara seguim actualitzant, ho seguim actualitzant minut a minut avui al Matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández Noguera.
2: Bon dia, doncs situació complicada a les Terres de l'Ebre amb diverses vies tallades. La C12 a l'eix de l'Ebre està tallat a Tortosa en tots dos sentits. També està tallat la T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. També la T331 a Mas d'Enverge i la TV-341 a Mas de Barberans. A les comarques de Barcelona, mentrestant, ja hi comença a haver algunes retencions, sobretot a la ronda litoral en sentit Llobregat i a la 2 d'entrada a Barcelona. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga distància Euromed Intercity que connecten Catalunya amb el País Valencià i també els mitjana distància que surten de Tortosa i Vinaròs cap al País Valencià.
0: Ara són les 6:25. I activem el satèl·lit des de Londres. Quim Olivares, good morning.
5: Good morning.
0: A Buenos Aires hi tenim Joan Biosca, buenos días.
6: Hola, què tal, Ricard? Buenos días.
0: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia, ni hao.
7: Ni hao.
0: I a Madrid saludem la Paula Brujats, bon dia.
8: Bon dia, què tal?
0: Comencem pel Regne Unit, on tothom parla de l'alliberament, abans d'hora, de centenars de reclusos per fer lloc a les presons. Quim?
5: Sí, és el pla del govern per reduir l'amuntegament de presoners a Anglaterra i Gal·les. Els que tenen condemnes de fins a 19 mesos de presó poden optar a la sortida anticipada sempre que n'hagin complert un terç. Se'ls sometrà a controls com ara polseres telemàtiques. Volen alliberar esglaonadament 4.500 reclusos fins al juny del 2027. Inicialment n'havien de ser 6.000, però el primer ministre, Andy Burnham, va excloure els condemnats per violació, delictes sexuals, homicidi, etc. És una solució d'emergència. El sistema penitenciari està al 98% de la seva capacitat.
0: A l'Amèrica del Sud, tensió entre Xile i l'Argentina per les Illes Malvines. Mentre el govern Milei eleva el to per la sobirania que reclama, des de Xile volen ser encara més proveïdors comercials d'aquest arxipèlag sota bandera britànica amb una ruta marítima. Joan.
6: Sí, l'arribada de nous avions F-16 comprats per l'Argentina-Dinamarca ha fet escalar la tensió entre els dos països veïns En plena crisi per la sobirania de les Malvines, Xile va ser un gran aliat dels britànics en la guerra de 1982 entre el Regne Unit i l'Argentina, i ara vol ser també un gran proveïdor comercial de les illes via la ciutat austral de Punta Arenas, amb un buc permanent que porti productes frescos i mercaderies a les illes Malvines. El problema és que ha de navegar per aigües argentines i podria ser frenat per l'armada argentina, alerten i estan preocupats des de Xile.
0: I a Corea del Sud hi ha un restaurant que es diu, atenció, Xi Jinping. Es diu igual que el president de la Xina. El propietari volia honorar-lo, diu, amb un excel·lent restaurant xinès, però des de la Xina no es veia bé l'ús de la figura de l'unipotent líder i creixien també les amenaces, Francesc.
7: I si Ricard ara s'ha passat els fets, Seul ha llançat ordres de detenció per als quatre xinesos que assenyala com a autors dels actes vandàlics contra el restaurant Xi Jinping. Tapats amb màscares i barrets van entrar a l'establiment de matinada, van ruixar-ho tot, dins i també la façana, amb laques i pintura. Alhora haurien escampat pesticides sobre els aliments. Van passar breument per on s'allotjaven i van marxar de seguida des de l'aeroport internacional de Seul cap a la Xina. Al llarg braç de la intimidació xinesa, el govern sud-coreà dubta que Pequín cooperi en l'extradició i el propietari es planteja ara canviar el nom del restaurant.
0: I de Rodalies de Catalunya a la Serra de Madrid, els lladres de coure han deixat a les fosques diversos municipis madrilenys després d'una onada de robatoris, Paula.
8: Sí, disfressats d'operaris i simulant que treballen en una obra o per alguna companyia elèctrica, els lladres han robat quilòmetres de cables de coure des de la Serra Madrilenya fins a Toledo, més de 10 municipis afectats. Madrid és també objectiu dels lladres de coure. Aquí no han fet aturar trens, però sí que han deixat centenars de veïns a les fosques. La Guàrdia Civil els busca mentre els ajuntaments, la majoria, sense assegurança per robatoris d'aquest tipus, paguen factures de milers d'euros per restablir el cablejat.
0: El Madrid torna a atacar el Barça pel cas de Greira.
9: La UEFA ha rebut diversos documents enviats pel Club Blanc referents a aquest cas i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid espera que la investigació avanci amb celeritat i el Barça recorda en un altre comunicat que aquesta investigació es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al Futbol Club Barcelona.
0: I el tècnic del Girona, Quique Álvarez, reconeix que té una de les millors plantilles de segona divisió.
9: Álvarez, però, recorda que ho han de demostrar en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: No em puc amagar que és una de les millors plantilles. Ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I...
9: Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vesprem, a l'Eurolliga de Bàsquet a les 7, Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la Nations League, avui França, Itàlia i Bèlgica, Turquia, a partir de 3:15.

0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Colera, a l'Alt Empordà, a 7:45 del matí.
1: I es pondrà a les 7:27 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà 11:43.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Cabrils, 21 graus, a Gimenells, 18, i a Banyoles, 18, també.
0: I pel que fa al temps, atenció a les tempestes que estan reactivant-se a aquesta hora, Eloi Cordomí.
3: Bon dia. Sí, ja hem tingut pluges de més de 150 litres per metre quadrat al Montsià i en aquests moments torna a caure pluja torrencial. La precipitació quedarà estancada aquest matí a les Terres de l'Ebre i amb una lleugera tendència a anar pujant. Això vol dir que també podria arribar a l'extrem sud del Camp de Tarragona. Pluja molt intensa en qualsevol moment del matí.
0: De seguida ho ampliarem amb Eloi Cordomí. Com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit a les Terres de l'Ebre, hi ha diverses vies tallades a causa dels aiguats. Són la C12 a Tortosa, la T331 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara, també en dos punts entre Freginals i Tortosa, i també la TV-341 a Mas de Barberans. Mentrestant, a Barcelona hi ha les retencions habituals d'aquesta hora a les rondes i també als accessos a la ciutat. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de

0: I d'avui, els de Puigdemont insten el govern espanyol a retirar-los i refer-los de nou si volen el seu suport. Però des de la Moncloa ja han dit que no faran marxa enrere i que mantindran la votació.
1: El tercer, Parlament.
2: Ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge. La compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, els comuns, se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tiraran endavant igualment.
1: El quart, tiroteig.
0: Dos guardes civils han estat ferits aquesta nit en un tiroteig a Terrassa. Els agents perseguien una banda presumptament dedicada a saltar camions de mercaderies al barri de Can Parellà. Dels Mossos han obert una investigació.
1: I el cinquè nom del dia és Vladimir Putin.
2: Que reitera la seva amenaça nuclear sobre Europa, insisteix que no és només una intimidació, sinó una resposta a l'eventual intent d'annexionar-se l'enclavament de Kaliningrad o qualsevol atac contra territori rus. El líder del Kremlin subratlla, però, que no té intenció d'atacar primer.
1: Fem un cop d'ull també a la matinada. Què ens deixa a Brussel·les, Pol?
3: Pendents d'una nova vaga al transport aeri, en aquest cas els tripulants de cabina d'EasyJet a Portugal. Durarà 5 dies i afectarà prop de 450 vols que ja han estat cancel·lats.
1: I amb què ha anat a dormir Estats Units?
3: Doncs novetats sobre el cas de Lindsay Clancy, que és la mare jutjada a Massachusetts per haver matat els seus tres fills. El jutge ha rebutjat declarar-la no culpable, després que el judici es considerés nul perquè el jurat popular no va ser capaç d'arribar a un acord. El jutge descarta així la petició de la defensa i alega que la fiscalia va presentar prou proves perquè un jurat racional li atribuís càrrecs d'assassinat.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Amb noves tensions amb Taiwan, la Guàrdia Costera ha fet servir canons d'aigua per expulsar un pesquer xinès que era a prop de les Illes Prat, al mar meridional de la Xina, un territori administrat per Taipei i que reclama Pequín. Segons les autoritats taiwaneses, el vaixell havia entrat 50 quilòmetres en aigües restringides.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Corado, bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui amb el mateix subjecte a totes les portades. Junts.
4: Sí, tant a les de Barcelona com a les de Madrid. La Vanguardia, Junts, tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. El periòdico Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. Diari Ara, Junts decideix fer caure els decrets antidesnonaments. A Madrid, El País, també Junts rebutja els decrets malgrat el clam dels carrers i La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd, diuen, al Congrés i al carrer. Altres temes de portada, l'Ara explica la pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta, gran foto de portada amb centenars de tendes a la platja, i El Mundo titula que els Reis aniran després de la Hispanitat sense trucar a Mohamed VI. I per acabar, llegim el periòdico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa i que el pare del nadó maltractat, que està empresonat, diu que no recorda haver-li fet cap mal.
1: I a la premsa comarcal, Ara García, bon dia.
5: Bon dia.
1: I llegim que Josep Maria Estela tornarà a ser el cap dels Mossos d'Esquadra a Lleida.
5: Ho serà a partir de mitjans d'aquest mes d'octubre, segons ha pogut saber el Segre, i d'aquesta manera el comissari lleidatà, que aquests darrers dos anys ha estat a la cúpula dels Mossos, tornarà a ser el màxim responsable policial del cos de la plana de Lleida. Rellevarà el comissari Josep Codina, pendent de nou destí. Estela va ser cap dels Mossos a Ponent entre l'octubre del 2022 i el novembre del 24. Anteriorment va haver sigut cap del cos a Catalunya en substitució de Trapero. El diari de Girona avui diu que els càmpings de la demarcació baten el rècord de viatgers, però registren menys pernoctacions. Els establiments han rebut prop de 409.000 persones a l'agost, això és un 6,3 més que fa un any, mentre que les nits contractades disminueixen un 5%. I el diari de Tarragona destaca que el mercat municipal de Vilaseca tancarà aquest 2026 després de 40 anys obert. Les dues parades que hi queden acaben la concessió al novembre i l'Ajuntament no les renovarà. El futur de l'edifici encara no està decidit.
1: I en esports, el Madrid torna a atacar el Barça pel cas Negreira. Robert.
6: Envien nous documents a la UEFA sobre aquest cas perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió, mentre que hi ha derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'Handbol davant el Vespre, 33-42. A l'Eurolliga de Bàsquet a les 7, Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6:36, queden 32 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, i cada dia a aquesta hora hi fem un cop d'ull amb Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
7: Good morning, Catalunya. Mentre les elites de Washington intenten centrar la campanya en l'impacte de la intel·ligència artificial, els ciutadans americans es preocupen per coses més mundanes com ara l'estat de les seves infraestructures. D'això en parlava ahir Peter Hessler al New Yorker, en un reportatge fantàstic sobre la carretera 550. Aquesta mítica via, coneguda popularment com la Million Dollar Highway, recorre les muntanyes del sud-oest de Colorado i és molt visitada per turistes que volen conduir per penya-segats de centenars de metres. Tot i això, la carretera és molt perillosa, té centenars de morts a la història dels seus barrancs i està exposada a esllavissades constants. Però, com explica Hessler, els conductors que hi transiten

0: han estat tan acostumats al perill que ja s'han oblidat de reivindicar-ne la millora. Això podria ser la metàfora d'un país que s'ha centrat tant en la responsabilitat individual que ara li costa reivindicar la seguretat de tots.
1: El matí de Catalunya Ràdio. El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
2: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Dos quarts i mig de set del matí.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya es desperta un dia més pendent del cel.
6: A Tortosa hi han caigut 147 litres i dades no oficials apunten que Santa Bàrbara, al Montsià, podrien haver passat els 200 litres. Que Mama Ramona és cap de Guàrdia de Protecció Civil fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
7: Farem el seguiment de la situació i en cas que veiem que aquestes precipitacions s'intensifiquen i que poden tenir, doncs, poden provocar, doncs, inundacions o el desbordament d'alguns barrancs i rieres, tornaríem a enviar un SOS alert per demanar a la població, doncs, que limiti els seus desplaçaments i que estigui a dins dels edificis.
6: De fet, el Montsià i el Baix Ebre segueixen a màxima alerta. Hi ha 9 municipis d'aquestes comarques que han suspès classes i han tancat equipaments municipals.
4: Com dèiem, un dels llocs on més ha plogut és Santa Bàrbara, al Montsià. Anem cap allà, Jordi Barranca, bon dia.
8: Hola, Francesc, bon dia. Sí, mira, durant aquesta última estona la pluja ha anat en augment i ara és més intensa del que ho era abans a les 6 del matí. Aquí a Santa Bàrbara, la part central del poble la travessa literalment de nord a sud un barranc, el barranc del Palós, que és el que sempre s'inunda i el que sempre baixa amb aigua, que sembla un riu cada cop que hi ha pluges torrencials. Aquesta darrera nit ha passat el mateix i aleshores la carretera principal, que també travessa el municipi, està tallada en la seva part central, que és precisament per on passa aquest barranc. De fet, voluntaris de Protecció Civil Municipal estan vigilant que no passin vehicles. Hem parlat amb el cap de Protecció Civil d'aquí de Santa Bàrbara i ens comentava això.
9: Ara ja no baixa, però està previst que torni a baixar d'aquí unes hores. Si mires aquí al fons, està ple de roques, de pedres, de brossa, que els cotxes no poden circular. Hi ha alguna carretera que està oberta i llavors, hasta que no se valori tot, els danys no s'obrirà el que és la carretera.
8: Un poble a Santa Bàrbara, aquí al Montsià, que es desperta encara amb les imatges de la riuada que va travessar el poble de fa tot just unes hores. Hem pogut també comprovar com moltes de les cases, sobretot de la part per on normalment baixa l'aigua, tenen fustes i barreres per intentar, si més no, que l'aigua no entri als seus habitatges.
4: Aquesta és la situació ara mateix a Santa Bàrbara, al Montsià. Gràcies, Jordi. I Sílvia, les pluges també han deixat afectacions al transport.
6: Sí, l'eix de l'Ebre, la C12, per exemple, està tallat en dos punts a l'altura de Tortosa i també la carretera que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. L'AP7, a l'altura de Freginals, hi ha un carril tallat en sentit sud i els trens, els Euromeds o Intercity, que comuniquen Catalunya amb el País Valencià, estan suspesos. És que també estan en màxima alerta al nord del País Valencià.
4: L'altre tema del dia és, evidentment, l'habitatge. Junts votarà en contra dels decrets d'habitatge del govern espanyol. És notícia d'aquesta nit i reacció d'ara mateix del president de la Generalitat, que en un missatge a la xarxa social X diu: una decisió incomprensible i irresponsable, Junts ha de rectificar. Diu el president de la Generalitat: no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. I acaba: defensar Catalunya és defensar la seva gent. Junts, PP i Vox fan exactament el contrari. Però dèiem que aquesta decisió s'ha pres aquesta nit en una reunió telemàtica de l'executiva del Juntaire, Sílvia.
6: Això mateix, i després d'una reunió de la cúpula, el partit exigeix a la Moncloa que refaci el text per prohibir els desnonaments de persones vulnerables i vetar la compra de pisos a fons d'inversió, si és que vol el seu suport. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en polítiques d'habitatge. Són declaracions de la portaveu Carme Carasso, al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: Cal seguir mobilitzats i per això anem cap a una vaga general, precisament per intentar desbloquejar els canvis estructurals necessaris per resoldre la crisi de l'habitatge, que ni tan sols el Partit Socialista està disposat a fer ara mateix, que se'ls haurà d'empènyer.
4: I ja hi ha resposta, com dèiem, del govern espanyol a la negativa de Junts a no donar suport als dos decrets si no els retira i negocia un nou text.
6: Si el govern espanyol es nega a retirar-los, a la votació d'avui al Congrés, el Moncloa carrega contra els de Puigdemont i diuen que arriba l'hora que Junts quedi retratat al costat del PP i Vox votant en contra de solucions per la crisi de l'habitatge.
4: Notícia destacada també de les últimes hores. A Terrassa, dos agents de la Guàrdia Civil han quedat ferits aquesta nit passada després d'un intercanvi de trets al barri de Can Parellada d'aquesta població del Vallès.
6: Sí, segons han pogut saber aquesta mesura, els guàrdies civils de Paisà perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. Unes imatges de l'intercanvi de trets que s'han difós a través de les xarxes. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La divisió d'investigació dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
4: Més notícies. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Adamuz i Gelida.
6: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
11: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
12: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
11: cifra, no se puede.
12: No me atrevo a darlo, porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que Adif está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
6: Santano sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i la incorporació de nous trens.
4: I aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys.
6: Més de la meitat dels que continuen en el continent han estat exposats a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat rècords, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus.
4: I a la crònica cultural, avui el grup de rock nord-americà Evanescence.
13: Va fer vibrar el públic de Badalona, on va presentar el disc Santuari. Feia 20 anys que no feien un concert a Catalunya fora d'un festival.
4: Badalona, Marc Ruiz.
14: La banda liderada per Emily ha conquerit l'Olímpic Arena de Badalona amb columnes de foc, audiovisuals amb aspecte de videojoc i un so perfecte. El metal d'Evanescence és gòtic, simfònic, melòdic, industrial i enganxa, perquè Lee sap tocar la tecla. Han interpretat gairebé totes les cançons del nou disc Sanctuary i també han rescatat clàssics com Call Me When You're Sober, que ja va sonar al concert de fa 20 anys, la inevitable Bring Me To Life o les balades de piano Lithium i My Immortal. La veu d'Emily és com una espasa de doble tall. D'una banda fa melodies de mezzo-soprano i de l'altra et fereix quan menys t'ho esperes i el públic l'adora quan ho fa. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I aquest cap de setmana celebra una nova edició dels Petits Camaleons al Festival de Música per a Nens i Famílies.
15: I tiraria enrere el temps, ho donaria tot per reviure un sol moment.
13: Demà dissabte actua Miqui Núñez, també a l'Osa, amb Bauca, el Pony Pissador, els Amics de les Arts i Triquell, mentre que diumenge serà el torn del Petit de Caleril, Sidoní, Pol Bordes o la Colla Pirata. El festival enguany arriba als 15 anys d'història. Albert Puig n'és el director.
16: L'edició d'aquest 2026 de Petits Camaleons és una edició molt especial perquè fem 15 anys d'història d'un festival que va començar amb una filosofia molt clara d'apostar per conviure amb la música en família i realment hem mantingut aquesta mateixa filosofia al llarg dels anys amb un festival que ha anat creixent, amb un festival que té una resposta del públic espectacular.
4: I per acabar, Rosalia. Perquè rebrà el Premi Billboard al Saló de la Fama 2026 per la seva trajectòria.
13: Sí, l'anunci el van fer ahir la cadena Telemundo i Billboard. L'organització va destacar Rosalía com una de les artistes més distintives i influents de la música global i va recordar que el seu últim àlbum, Lux, va aconseguir 5 números 1 a les llistes de Billboard. Rosalía rebrà el guardó durant la gala d'aquests premis que se celebraran el 22 d'octubre a Miami.
4: Passa un minut a 6:45 del matí. Molt atents al temps, sobretot pel que fa a l'evolució de la situació al sud del país. En aquests moments tornem a tenir pluja torrencial a les Terres de l'Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Sí, s'està intensificant, eh? Ja fa estona que anem seguint aquest gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes d'una gran extensió ocupa tot el golf de València, arriba a Eivissa, arriba també a les Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, i la part que està deixant precipitacions més abundants es troba estancada sobre les Terres de l'Ebre. La idea és que vagi avançant lleugerament cap al nord, però molt a poc, per tant les pluges podrien continuar sent molt abundants al Montsià i al Baix Ebre. Recordem que ja han tingut precipitacions de fins a 147 litres per metre quadrat a Tortosa, a Mas de Barberà en 154 litres per metre quadrat, Santa Bàrbara, una estació no oficial, arriba a 200, arriba a superar els 200 litres per metre quadrat, i aquestes pluges que cauen ara es podrien sumar a aquestes quantitats que ja han estat torrencials. De fet, es preveu que els rius puguin créixer, rius, barrancs, torrents, puguin créixer amb molta facilitat les pròximes hores. Compte perquè al voltant del migdia també aquestes pluges podrien arribar al sud del Camp de Tarragona, entre mig matí i migdia, i també tenim algunes pluges ara mateix que cauen en alguns sectors, per exemple, de l'Alt Pirineu i el Prepirineu de Lleida. Aquí són molt més moderades. Demà dissabte es manté la pluja sobre el mar i en alguns punts a tocar terra, a les Terres de l'Ebre, al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Després, a la tarda, arriba a la meitat nord de Catalunya, i diumenge alguns models ens indica que la meitat sud podria continuar plovent amb força.
4: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
18: Pel que fa al trànsit, situació complicada a les Terres de l'Ebre. Hi ha diverses vies tallades a causa dels aiguats. Són les C12 a l'eix de l'Ebre, entre Tortosa i Roquetes. També tres carreteres locals i comarcals. La T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. La T331 en dos punts entre Freginals i Tortosa. I la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes. Mentrestant, a Barcelona hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, també a la B23 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, en tots dos sentits. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga i mitjana distància de Catalunya cap al País Valencià.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
19: Avui hem rebut el missatge de Tanit Pinyol. És mestre i ha treballat des del 2007 a l'administració pública. Des d'aleshores ha cotitzat, però ho ha fet a través de Mufase. Fa uns mesos va demanar una excedència per anar a treballar a l'escola concertada i ara ha hagut de demanar la baixa. El problema és que no ha arribat als 180 dies cotitzats al règim general i, per tant, no té dret a cobrar cap prestació.
20: M'està generant molta angoixa aquest fet, el fet de que tampoc estic bé amb la patologia que tinc com per tornar a treballar, en el que genera i implica a nivell de llar de no poder sostenir el que és el lloguer, no poder sostenir i fer-me càrrec de la meva filla.
5: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
21: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han estrenat el trimestre amb fortes caigudes. El petroli torna a superar els $100 al barril. L'IBEX encadena la quarta sessió consecutiva de descensos i ha perdut un 2,17% fins als 19.000 punts. Als Estats Units, els dos principals índexs borsaris, el Dow Jones i el Nasdaq, han tancat pràcticament plans. A l'Àsia, amb el nou repunt del preu del petroli, la borsa de Hong Kong cau prop d'un 3%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
22: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
23: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
24: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
25: Increïble.
24: Platòric.
25: Patata. L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
24: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
4: 9 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
0: Bon dia.
4: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
2: Hola, bon dia.
4: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: Avui que estem pendents del cel, comencem a Lleida, on després de les pluges de les darreres hores, avui parlarà la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Està previst que faci balanç de l'any hidrològic, Júlia.
0: Així és, a 9:45 parlarà el cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica per fer un balanç de l'any 2025-2026, marcat per la irregularitat, amb una sequera pronunciada aquest estiu, però venint d'un hivern especialment plujós. Això a l'inici d'un cap de setmana amb moltes propostes culturals a la demarcació. De cinema, per exemple, destaquem dos cites, el Galacticat a Tàrrega i el FIC d'Age a la Noguera, en clau musical el Musiquem a Lleida i, si el que ens agrada és l'aviació, a l'aeroport del Guaire, nova edició de la fira Lleida Air Challenge.
4: A Barcelona, Marc, encara que avui parlem de pluja, es fa balanç d'incendis.
2: Sí, la consellera Parlon farà balanç de la campanya de focs d'aquest 2026, ara que oficialment ja ha acabat la temporada d'incendis. També avui hi ha prevista a Barcelona la visita del secretari de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, al centre de control de DIF, que és a l'estació de França de Barcelona. Veurem quins detalls es fan públics després d'aquesta visita. Serà cap a les 12, també a mig matí. Per cert, es fa a Barcelona l'acte d'obertura de l'any judicial.
4: Més coses avui declaren els primers testimonis del cas Inipro, que investiga el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC de Tarragona fa 13 anys, Ricard.
3: Doncs sí, aquest matí podrem sentir els primers testimonis d'aquest cas en què l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, és el principal acusat al costat de 8 persones més. S'enfronten a penes que van dels 2 als 13 anys de presó. Avui també s'han de resoldre les al·legacions que van presentar les parts durant la sessió de les qüestions prèvies al judici. Aquest és un aspecte important, eh? Totes les defenses van demanar la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot la del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on els investigadors van trobar correus electrònics que impliquen diversos acusats. Per tant, la decisió del jutge pot determinar l'evolució del judici.
4: I a Girona avui s'ha convocat una manifestació coincidint amb l'inici del judici pel crim masclista en què va morir Carla Fernández fa 3 anys, un cas que va commocionar la ciutat i va provocar diferents mobilitzacions, Maria.
8: Sí, serà una concentració davant l'Audiència de Girona de suport a la família de la noia de 27 anys, assassinada el juliol del 2023 al barri de Sant Narcís, i es fa coincidint amb l'obertura del judici amb tria del jurat popular. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la fiscalia reclama per ell presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori. La mare de la Carla ha liderat una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies amb la creació de l'associació Ama Feminicidios per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat.
4: Doncs així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
9: El Madrid hi torna enviant nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al tot costa que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, 33-42 davant el Vespre. I a l'Eurolliga de bàsquet a les 7. Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
4: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
26: No falla. Cada aturada de seleccions amb un Barça en ratxa surt Negreira. El Madrid s'esforça d'engreixar el relat que els títols del Barça són per haver comprat els àrbitres. Però és una denúncia que té difícil recorregut. Una altra cosa és que el que va fer el Barça fos èticament reprovable. Però el Madrid no busca això. Florentino vol fer creure que el Barça s'ha beneficiat d'ajudes arbitrals. És cert que el comunicat de la UEFA confirmant que el comitè d'ètica es mirarà aquests 50.000 documents enviats pel Madrid dona una mica d'aire a Florentino, però poc. Perquè en realitat ni la UEFA ha reobert la investigació ni l'ha accelerat. Des del Barça transmeten tranquil·litat. De fet, Joan Laporta acaba de passar 2 dies a Copenhagen amb Schäferin i les relacions entre Barça i UEFA, un cop abandonada la Superliga, són més bones que mai.
4: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
27: El Matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
28: Busquem sempre qui més en sap
27: per resoldre els interrogants del dia.
28: Com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
28: Ens allunyem de les estridències.
27: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: I quan falten 4 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la presentació ahir a Madrid de la nova pel·lícula de Woody Allen.
6: El pitjor que vaig veure ahir a la televisió, les imatges de Woody Allen amb l'alcalde de Madrid i la presidenta Ayuso anunciant la nova pel·li que rodarà a la capital de l'estat, subvencionada, clar. Notícia, per cert, amb la que Telemadrid, per supost, va obrir els informatius. I per què ha sigut el pitjor? Per l'estampa, per el que suposa i per aquesta frase del cineasta quan van preguntar-li per les protestes a Sol. Jo faig un cine apolític.
4: I a la recomanació del dia i amb motiu del concert d'aquest vespre d'homenatge als 50 anys del disc Bèstia d'Oriol Tramvia, la Carlota Freixenet ens recomana el llibre Ni Juan Carlos ni Sofia, Oriol Tramvia, d'Agustí Pons.
7: Llegir biografies de músics sempre és interessant, però quan a més aquests músics encara són vius, normalment és que han fet alguna cosa molt especial. Avui voldria recomanar-vos Ni Juan Carlos ni Sofia, Oriol Tramvia. Per què? Doncs perquè aquesta nit hi ha el concert d'homenatge a l'Oriol Tramvia i als 50 anys de la publicació del Bèstia, el seu disc més bèstia. Aquesta biografia, que a més l'ha escrit l'Agustí Pons, que és el seu germà, és una de les maneres d'entendre un músic i un artista que ens ha fet com som a Catalunya. No us el perdeu, ni el llibre ni el concert.
4: I ahir què van dir els altres, Jubany?
19: Ahir a les emissores de Madrid seguien carregant contra els decrets per l'habitatge impulsats des del govern espanyol.
10: Y vaya basura de decretos. Hay que estar muy ciego, hay que ser muy cortoplacista, hay que ser muy extremista, hay que ser muy inútil.
19: A l'emissora de Jiménez Los Santos fins i tot han rebatejat l'acampada a Sol.
11: Así nos va. En el asentamiento ilegal de Sol, la situación se hace...
19: I aquí a Catalunya Ràdio, els matiners van tenir un problemet de res amb els diaris. Coses del directe.
4: El principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
12: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un moment,
18: aquí hi ha hagut una fuita.
12: No passa absolutament res i expliquem-ho.
19: A partir de quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
4: Gràcies, Joan.

0: dia.
1: Bon dia.
2: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui reculem uns anys enrere i ho fem amb No Scrubs del trio de noies TLC. I és que tal dia com avui, un 2 d'octubre, però de l'any 2001, es va emetre als Estats Units el primer episodi de l'aclamada comèdia mèdica Scrubs. Va ser per la NBC i va tenir 9 temporades. Combinava l'humor surrealista del treball hospitalari a través de la perspectiva del seu carismàtic protagonista, el doctor John Michael Dorian, personatge interpretat per Zach Braff.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Màxima alerta avui al sud del país. Ha plogut molt aquesta nit i fa una bona estona que tenim una tempesta intensa estancada a les Terres de l'Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tenim acumulats ara ja mateix que superen els 150 litres o fins i tot 200 litres per metre quadrat.
1: Gairebé freguen els 200 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, amb dades de fa pocs minuts. Per tant, amb la pluja que s'està intensificant a aquesta hora entre el Montsià i el Baix Ebre, de ben segur doncs, que ja estarem superant aquestes xifres de 200 litres per metre quadrat. Molta precaució doncs, en aquest sentit, perquè les precipitacions creiem que durant les pròximes hores quedaran estancades en aquest sector, sobretot Baix Ebre i Montsià, però amb una lleugera tendència a anar avançant cap al nord, a velocitat molt baixa. Això vol dir que les precipitacions poden acumular molts litres sobre el mateix lloc. Podrien arribar també al sud del Camp de Tarragona durant aquest matí i a tot estirar al migdia.
0: I molta precaució, per tant, doncs, per aquesta acumulació d'aigua que seguirem repassant avui al matí de Catalunya Ràdio. Tornem a saludar a aquesta hora Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Xavier, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Fa una hora parlava amb vostè, ens deia que totes les incidències eren lleus. Ara mateix continuem així?
2: Ara mateix s'està reactivant les precipitacions a la zona del Montsià i el Baix Ebre, especialment per exemple a la zona de l'Ulldecona, i estem fent el seguiment amb bombers que té un dispositiu desplegat a la zona per seguir a minut a minut aquestes afectacions que es puguin produir i poder valorar si fa falta prendre mesures de protecció de la població.
0: Parlàvem del Montsià i del Baix Ebre, ara mateix on hem de posar l'alerta?
2: Sí, correcte, és el Montsià de Baix Ebre i principalment a la zona del Montsià ara mateix, que és on s'estan reactivant les precipitacions més importants. Portem acumulats ja gairebé 200 litres, el Servei Meteorològic de Catalunya ens ha tot enviat ara una altra nova alerta perquè es poden superar de nou doncs, els 90 litres en les properes 3 hores i portem gairebé doncs, més en tot el període de les últimes 24 hores acumulats pràcticament més de 200 litres, no?
0: Ens deia també que no descartava enviar més noves alertes als telèfons mòbils. Ara mateix hi ha alguna novetat sobre això?
2: Ara mateix estem valorant si enviem una nova alerta al matí per, amb aquestes noves precipitacions que estan entrant i les incidències que tenim, si enviem una alerta al matí per recordar la gent que eviti els desplaçaments i sobretot que no baixi a soterranis, no travessi a barrancs, rius i rieres, que són les zones que estem veient que estan més afectades.
0: Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Gràcies i fins després. Que vagi bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Segons dades del Meteocat, per situar-nos, un dels llocs on més ha plogut és a Mas de Barberans, al Montsià. Entre ahir i avui ja hi han caigut prop d'aquests 200 litres. Daniela Lleixà és alcaldessa de Mas de Barberans. Daniela, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, si podem dir bon dia.
0: Quina és la situació? Què és el que veu, alcaldessa?
3: Pues, bueno, ara mateix, com dia el company de Protecció Civil, està plovent moltíssim. S'ha reactivat. A les 4 del matí hem tingut una hora de treva. Però, bueno, ja veieu, des d'ahir per la tarda, aquí va començar a ploure cap a última hora de la tarda i portem uns 200 litres ja acumulats.
0: Li consta alguna afectació, algun veí que hagi passat alguna cosa que l'hagi trucat, que s'hagi posat en contacte amb vostè?
3: No. Tenim els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables totalment.
0: Avui al seu municipi recordem també que les escoles estaran tancades. Quina recomanació vol fer, alcaldessa, als veïns que l'estiguin escoltant?
3: Bueno, nosaltres ahir ja vam activar el Duprocim, el govern va enviar és alert i alert és per fort aiguats, no? Estem tots molt avisats, el que passa que no es van decretar tancaments de centres educatius i ho vam fer nosaltres en decret d'alcaldia i bueno, la població, ells ho saben, estan acostumbrats que quan plou d'aquestes maneres la gent ha d'estar tranquil·la a casa i no hem d'anar a explorar res perquè els barrancs són molt perillosos.
0: Daniela Lleixà és alcaldessa de Mas de Barberans. Gràcies per les recomanacions i molta prudència.
3: Gràcies, bon dia.
0: Un dels municipis veïns de Mas de Barberans és Santa Bàrbara. I això que sona, que sembla un riu, És de fa unes hores, és un carrer d'aquest municipi. Unes pluges pol que han deixat diverses afectacions també a la mobilitat o als serveis.
4: Sí, ahir al vespre 9 municipis, ara ens ho deia l'alcaldessa de Mas de Barberans, 9 municipis van anunciar que suspenien avui classes, són el Montsià, a part de Mas de Barberans, Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpita, Mas d'Enverge i Santa Bàrbara, i el Baix Ebre, Deltebre i Tortosa. Fa uns minuts, més d'un miler d'abonats seguien sense llum al Baix Ebre, durant la nit han arribat a ser 4.300, i els trens suspesos als Euromet o als Intercity que comuniquen Catalunya i el País Valencià, també afectacions a la mitjana distància des d'aquella zona cap al sud.
0: I les pluges provoquen també problemes i talls en algunes carreteres del sud. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, hi ha 5 carreteres tallades per inundació de la calçada. La més important és la C12 entre Tortosa i Roquetes. També hi ha altres vies locals tallades a Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals i Mas d'Enverge. A banda de la tempesta, a Montblanc està tallada la TV-7044 per un camió avariat i els accessos a Barcelona hi ha les retencions habituals a aquesta hora per entrar pel nus de la Trinitat i per la B23 i la 2.
0: I una última connexió, al País Valencià també estan en estat d'alerta màxima. Castelló de la Plana, Marta García, bon dia.
6: Bon dia, i ho estarà com a mínim fins a les 9 del matí, que és quan està prevista la nova reunió per valorar la situació. Nit més tranquil·la del que s'esperaven, sobretot per el que fa a quantitats, perquè ha acabat estant tot molt més marítim dins de la Mediterrània que no del que s'esperava. Fins ara, l'acumulat més important, els 154 litres per metre quadrat d'ahir a la Plana Baixa. I fins al moment, 27 intervencions d'emergències, però de poca importància. Bàsicament, buidatges d'aigua en carrers i garatges, danys en instal·lacions elèctriques o algun desperfecte per fortes ratxes de vent. Se mantenen els problemes en Renfe, manté la suspensió de Rodalies, la mitjana distància i la llarga distància fins a Catalunya. Els alerts des de primera hora del matí d'ahir van fer que reduguera el trànsit en un 60% i aproximadament 360.000 alumnes se queden sense classes avui.
0: Gràcies, Marta García. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Laura Aznar, Jordi Cuminal, Marc Bataller i Toni Bolaño. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Anem seguint minut a minut el que vagi passant a les pluges. Línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4, si algun oient vol posar-se en contacte amb nosaltres i explicar-nos també com està afectant la pluja en el seu dia a dia. 9-3-0-7-4-7-4. Per exemple, nosaltres també avui amb un ampli desplegament informatiu i tenim a Santa Bàrbara el Jordi Barranca. Jordi, bon dia. Hola, Jordi. Doncs no, no tenim el Jordi, de seguida connectarem. Són les 7 i 8. Repassem el que cal saber a banda dels aiguats d'aquest divendres 2 d'octubre, un divendres on l'habitatge també serà un dels protagonistes del dia. Sílvia Solanes, Francesc Soler, bon dia.
8: Bon dia.
0: Tombarà.
9: Junts per Catalunya, que votarà en contra dels decrets d'habitatge al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no els retira i aprova un nou text negociat. La decisió va arribar a un quart d'11 de la nit després d'una reunió d'urgència a l'executiva.
0: Jordi Corbalan.
10: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Incomprensible i irresponsable.
11: És com ha qualificat la decisió de Junts Salvador Illa en una piulada que ha fet fa poca estona, diu que han de rectificar i que no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Defensar Catalunya és defensar la seva gent i que Junts, PP i Vox fan exactament el contrari.
0: No retirarà.
12: El govern espanyol es planta davant de Junts i mantindrà els decrets de la votació d'avui al Congrés. La Moncloa vol que quedin retratats al costat del PP i Vox, votant en contra de solucions per la crisi de l'habitatge.
0: Madrid, Paula Brujats.
13: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió, mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sindicat de llogateres.
9: Demana Junts que rectifiqui. Enric Aragonès és portaveu del sindicat.
8: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
11: A l'altra cara de la moneda, la COE carrega contra els decrets. El seu president, Antonio Garamendi, adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propietat privada.
14: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente... Más bien representan al sheriff de Nottingham.
12: Ell considera que intentar tirar endavant aquests decrets de manera precipitada dona una imatge vergonyosa.
0: No la compra conjunta de pisos.
9: Els comuns han rebutjat al Parlament la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge que va anunciar el debat de política general. El govern ha deixat clar, però, que la tirarà endavant igualment. Sí que els comuns han salvat de l'executiu de la reprovació mig mandat.
0: Parlament, Albert Prat.
15: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
16: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
15: Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
17: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i per tant la desenvoluparà i l'aplicarà.
15: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió tal com proposava Junts. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta detenció 7 i 11 envien un més alert important al Baix Ebre i al Montsià. Diu que cal evitar desplaçaments, que no s'ho surti a l'exterior, que no es vagi buscar el cotxe ni es baixi a soterranis. Si us arriba l'aigua, diu, pugeu a plantes superiors i si sou a l'exterior, refugieu-vos en un lloc segur. Seguiu les instruccions de les autoritats i també dels mitjans públics com Catalunya Ràdio. En aquest cas, en risc també, recordeu que teniu un telèfon d'emergències que és el 112, només en cas d'incidència i de risc. I en aquests moments, recordeu també que consten 1.230 abonats sense llum als municipis de Deltebre i Roquetes a causa de la pluja. Més coses que us expliquem avui al Matí de Catalunya Ràdio. Atenció a aquest tiroteig.
11: A Terrassa, al barri de Can Parellada, dos agents de la Guàrdia Civil de Paisà van quedar ferits ahir a la nit després d'un intercanvi de trets, segons ha pogut saber aquesta emissora, perseguint un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei.
12: Unes imatges de l'intercanvi de trets s'han difós a través de les xarxes socials. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra ho investiga.
0: I no n'és conscient.
9: El pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. Sí que va suggerir una possible negligència com agafar-lo massa fort. L'home va declarar ahir petició pròpia davant el tribunal que l'investiga ell i a la mare per maltractaments i agressió sexual.
11: El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare infermera del mateix hospital va quedar en llibertat amb càrrecs. El nadó viu amb una família d'acollida.
0: Excepcions.
12: Les que farà la DGT farà amb la nova regulació dels semàfors en groc intermitent per als cotxes mentre creuen els vianants. Pere Navarro, director de la DGT, a aquesta emissora.
18: Avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
9: Barcelona és un dels municipis que s'havia queixat. L'Ajuntament calcula que hi ha 1.500 cruïlles on el groc intermitent conviu amb el verd per a vianants.
0: I arrenca dilluns.
11: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya. Els primers a vacunar seran les persones que viuen a residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
19: Bon dia.
0: Ataquen.
19: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira i demana que es resolgui ràpid. Des del Barça insisteixen que no han fet cap requeriment al club blaugrana.
0: S'ho han de guanyar.
19: El Girona, que té una de les millors plantilles de la segona divisió, això diu el tècnic Quique Álvarez, que avisa que falta demostrar-ho al camp. Declaracions al tot costa.
20: No em puc amagar, que és una de les millors plantilles. Ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no?
19: Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vesprem, a l'Euroliga de bàsquet a les 7, des d'ITCAS Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: 10 segons seran un quart de 8 del matí, anem ara cap al quiosc.
1: Doncs des del quios del costat de la ràdio, ara mateix 20 graus de temperatura i les portades d'avui, tant les de Catalunya com les de Madrid, tenen un clar protagonista i és Junts. La Vanguardia, per exemple, titula que Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. L'Ara explica que Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments, mentre que la Razón, per exemple, titula que Junts rebutja els dos decrets i que Sánchez perd al Congrés. I al carrer, l'altre protagonista d'avui el trobem al País, perquè el diari entrevista en exclusiva a Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, que ha donat l'entrevista des d'una escola bombardejada, explica que Putin no tem els europeus ni es veu afectat per les sancions imposades.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
21: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
7: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
21: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
22: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Berga, 19 a Granollers i 22 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
23: Retencions a la Ronda de Dalt, del Nus de la Trinitat a Horta i a la Ronda del Litoral de Bac de Roda, Ciutat Vella, en sentit Llobregat. Cua també a la B23 i la 2 al Baix Llobregat i a la C58 al Vallès.
22: Els grups municipals de Junts, Barcelona en Comú i Esquerra forcen la convocatòria d'un ple extraordinari per exigir al govern municipal que resolgui el conflicte laboral de les biblioteques.
24: En un comunicat, els tres grups denuncien la falta de voluntat de diàleg de l'executiu del PSC i reclamen que es reprenguin les negociacions amb el comitè d'empresa i que es retirin les denúncies penals i administratives contra els treballadors.
25: Segons el reglament, el govern municipal té l'obligació de convocar aquesta sessió extraordinària en un termini màxim de 15 dies hàbils a partir de la recepció de la petició.
22: Més notícies. El Garraf Vilanova preveu un pressupost de més de 110 milions i apuja un 3% els impostos.
24: El pressupost de l'any que ve puja 3 milions i mig més que aquest any, amb més recursos per neteja, espai públic, polítiques socials i equipaments.
25: Entre les principals partides hi ha 14 milions per residus i neteja viària, així com inversions en equipaments esportius, escoles i manteniment de l'espai públic.
22: L'Hospital de Bellvitge és líder estatal en implantació de cors artificials.
24: 11 cors artificials al 2025, la xifra més alta d'Espanya, i va fer 31 transplantaments cardíacs, el màxim de Catalunya.
25: Des del 1992, el centre ha implantat prop d'un centenar d'aquests dispositius que poden servir tant com a pont fins al transplantament com a tractament definitiu. Ho llegim a la premsa del Baix.
22: I al Baix és l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada prepara un projecte de transformació del carrer Manresa. És una de les principals entrades.
24: La iniciativa busca millorar l'espai públic i adaptar-lo a les necessitats actuals dels veïns.
25: De fet, la intervenció per fer el vial més accessible als vianants es portarà a terme després de completar la renovació del carrer Gori.
22: I cultura. Maneres d'escapar-se és el lema d'aquest any del Festival de Fotografia Analògica Revela't, que torna aquest cap de setmana a Vilassar de Dalt, Marta Vallès.
26: La pluja ha fet endarrerir l'obertura del festival, que es farà dissabte. Més de 20 exposicions de fotografia analògica contemporània. Què no ens podem perdre? Pep Mínguez, director del Revela't.
27: Castopret és un dels grans fotògrafs espanyols i ha accedit a passar de lo que és un llibre a l'exposició. Exteriors hi ha una de Philip Smith. És un fotògraf de Letònia i hi ha unes fotografies de gran format que són brutals.
26: El més especial, el cap de setmana del 16 al 18 d'aquest mes. Des de Vilassar de Dalt, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
22: I música amb Su. Tant de que jo fos més com tu i conegués la vida. Dins del cicle directes Estrella d'Am 150 aquest vespre a Luz de Gas. Passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
29: El 19 de desembre del 1936.
28: I el número de la sort, el...
29: 4.
28: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya, ¿eh?
3: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
2: Empecé a comprar Nograma por la comodidad y rapidez.
3: Valoro tanto el stock como el precio.
4: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
5: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Ara mateix molt preocupats pel temps que està caient al Montsià i al Baix Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia, sí. Anem fent el seguiment d'aquestes tempestes que estan quedant estàtiques en aquest sector. De fet, de tot el gran sistema convectiu que tenim al Mediterrani, que ocupa tot el Golf de València, arriba fins a les Balears, a Eivissa, i arriba fins a les Terres de l'Ebre, on hi ha les tempestes més fortes, és precisament aquí les Terres de l'Ebre. I hi ha una dada que ens estem fixant, és la de les de Mas de Barberans. Ahir van caure 95 litres, ahir bàsicament a la nit, i aquesta matinada n'han caigut 123, i molts d'ells han caigut aquestes últimes hores, aquests últims minuts. Per tant, ja en portem més de 220. Clar, hem de pensar que el barranc de... Vaja, al costat de Santa Bàrbara hi ha tot de barrancs. Santa Bàrbara està al peu dels ports, per tant, allà acumula l'aigua de molts barrancs que baixen i queden concentrats al barranc de Lledó, que passa entre diferents camins, carreteres, que passen entre Santa Bàrbara i Lledó. Per tant, tots aquests camins poden quedar inundats les pròximes hores per aquesta aigua que deu baixar en aquests moments a tota velocitat, perquè ara mateix la intensitat de precipitació és molt intensa. I també una miqueta més al sud neix un altre barranc, que és el barranc de Palós, que en aquest cas passa per Santa Bàrbara. Aquí també tenim registres que, tot i que no són oficials, en aquests moments ja ens parlarien de quantitats de precipitació de 250 litres per metre quadrat. Santa Bàrbara és una zona molt més plana, per tant, doncs, l'aigua pot provocar més problemes pel que fa a les inundacions, i de fet això és el que hem vist aquesta matinada.
0: 250,
10: ja, eh? Demanar... 250 és un registre no oficial, és a dir, l'oficial, sí, ara mateix estaria 220 a Mas de Barberans. Mm. Però aquestes dades de pluviòmetres que tenen persones particulars, doncs ja ens parlen d'aquestes quantitats que, vaja, són fiables. Uh-huh. Llavors, insistim ara en la precaució, perquè el terreny està saturat d'aigua, es preveu molta pluja encara els pròxims minuts, les pròximes hores, potser 50, potser 100 litres més, i això voldria dir, doncs, que ràpidament es pot convertir en una crescuda d'un riu, d'algun torrent, en aquest sector Baix Ebre, Montsià, però compte perquè avança molt lentament cap al nord i podria arribar també al sud del Camp de Tarragona.
7: Sons del matí.
10: I es preveu que durant aquest matí la pluja quedi estancada entre el nord de Castelló i sobretot les Terres de l'Ebre. Baix Ebre i especialment la zona de Montsià.
13: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar molta aigua.
14: Sí, sí, no, el carrer de sempre, el que passa que últimament estan agafant més carrers per aquí a Sant Rafel.
0: Castelló de la Plana, Marta García.
16: Esta matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars, zones que preocupaven per possibles inundacions de barrancs, però de moment no consten problemes destacats.
30: Junts per Catalunya votarà en contra de tots dos decrets.
31: Marín!
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, retratar.
11: En sentit figurat, descriure exactament o mostrar com és realment algú per mitjà d'actes, paraules o trets. El govern espanyol vol que avui al Congrés els partits que no donin suport als seus dos decrets d'habitatge quedin retratats. I això va pel PP, per Vox i per Junts. Pel govern espanyol han de decidir si volen sortir la foto al costat de la ciutadania o al costat dels especuladors. El que pot quedar retratada també aquest matí a la Cambra Baixa Espanyola és la legislatura.
0: Tiroteig.
11: Sèrie de trets d'arma de foc que es produeixen de manera seguida o continuada. Si us pregunteu quants trets calen per considerar que hi ha hagut un tiroteig, doncs es veu que no hi ha un mínim numèric per aplicar aquest terme. És a dir, que un sol tret ja pot considerar-se un tiroteig, encara que sol reservar-se per més d'un tret o un intercanvi de trets com el que hi ha hagut aquesta nit a Terrassa entre un grup de lladres i la Guàrdia Civil. Dos agents han quedat ferits.
0: Punt de no retorn.
11: Moment o llindar crític a partir del qual una situació o procés canvia de manera irreversible i ja no és possible tornar a l'estat inicial. Vladimir Putin diu que pot arribar de forma inesperada, com si no anés amb ell o com si hagués d'arribar de forma inexorable, per generació espontània, mentre reitera l'amenaça nuclear a Europa. Aquesta amenaça del punt de no retorn cada dia és més present, ja sigui per una IA poderosa i embogida, pel risc d'atac nuclear o senzillament perquè quedarem fregits pel canvi climàtic.
0: Pacífic. I ara les xifres del dia amb Lara García. La primera xifra és 20.
1: A partir de l'abril del 2027, les capses d'antibiòtics seran de 20 unitats. D'aquí 6 mesos desapareixeran de manera definitiva les capses de 30 pastilles i l'objectiu és que quan s'acabi el tractament no s'obrin pastilles i així no s'hi pugui recórrer al pacient en un altre moment sense indicacions mèdiques. Cada any a Espanya moren 3.000 persones per resistència dels bacteris als antibiòtics.
0: 1,2 milions.
1: Són les persones que pateixen símptomes greus durant la menopausa. El 75% tenen sufocacions intenses. Són dades de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.
0: 87%.
1: És el percentatge de les morts en atropellaments que són culpa del conductor. En aquests casos, els vianants havien comès cap infracció i només en el 13% dels casos no van respectar el semàfor. Són conclusions d'un estudi elaborat per l'Observatori Nacional de Seguretat Viària.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una doble foto de les tres xemeneies, amb com un busca les diferències, s'hi veu l'esquelet d'un edifici i davant una paret. I aquí és on hi ha la pista, perquè en una fotografia és plena de grafitis, sense cap espai lliure, i en l'altra imatge, la mateixa paret està completament blanca.
25: Ho trobem a La Vanguardia, que explica que l'Ajuntament de Barcelona va decidir posar punt final a una de les meques del graffiti barceloní, les Tres Xemeneies. Afegeix que han netejat més de 200.000 metres quadrats de façanes en 8 mesos i que aquesta política espanta els grafiters. Prova d'això, diu, és que cada vegada els serveis de neteja es troben amb menys façanes pintades.
0: A la segona imatge hi veig quatre trossos de pa de barra tallats, no en llesca, sinó com si fossin petits entrepans oberts pel mig, una terrina d'humus, d'aquests de plàstic que trobes fàcilment al supermercat, i un ganivet de cuina d'una mida mitjana, no de pelar patates, sinó que podria servir per tallar verdures, per exemple.
25: Sí, és una imatge que corre per les xarxes i que veiem a diaris digitals, i és que és la foto que ha agafat de referència l'Ajuntament de Madrid com a prova, diuen, del perill de l'acampada de la Puerta del Sol. I és basant-se en aquesta foto del pal humus i el ganivet de cuina que l'alcalde ha demanat una intervenció immediata i avisa de mesures judicials.
0: I la tercera imatge del dia, atenció, convertir Oxford Street en un carrer per vianants. Londres, Quim Olivares, què hi veiem?
9: Ahir dijous l'enigmari us feia.
0: No, aquest no és en Quim Olivares, ara sí, Quim. Hola, Quim. No tenim en Quim. Doncs si no tenim en Quim, ara sí.
12: Estressant d'autobusos, taxis, bicicletes, moltes assalten als semàfors, tricicles turístics decorats amb mal gust i algun cotxe privat. I les voreres estan plenes a vessar de persones que van a comprar amunt i avall i que també s'assalten la majoria de semàfors. El 26 d'octubre, a l'inici de la campanya de Nadal, es pacificarà parcialment aquesta artèria comercial. Per l'alcalde, el laborista Sadiq Khan, això portarà beneficis mediambientals. El canvi obligarà a desviar el trànsit pels carrers al nord d'Oxford Street, que no estan gaire contents amb l'alcalde.
15: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
17: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: acoloris la roba de la bandera amb destresa. I la resposta era: encebés. Encebar la roba vol dir remullar-la amb sabes per fixar-ne i avivar-ne els colors. I la destresa la demostraria qui en sabés. Acabem la setmana una mica lluny, a Suècia. Membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec de 7 lletres. Membres d'una dinastia de califes a mans del pop suec. 7 lletres.
17: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.

0: I ara, per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Regina Rodríguez Sirvent.
1: Avui la Clariana preveurà que farà fred. Obrirà l'armari i trobarà una jaqueta que fa 6 anys que buscava i es posarà extremadament contenta. No per la jaqueta en si, sinó perquè també preveurà el desig. Posarà la mà a la butxaca i palparà amb els ulls tancats. Bingo! La targeta del restaurant amb els millors carbonara de la història que mai més va saber trobar era allà. I després d'això, recordarà que també és el seu aniversari, però que potser ja no li cal cap més regal.

0: Són 8:15.
1: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són 8:15 i ara mateix molta precaució, sobretot al Baix Ebre i al Montsià. Ens despertem amb 12 graus a Das, 21 a Cabrils, 20 a Tarragona, el dia en què entrevistarem també portaveus de diferents grups parlamentaris per valorar el no de Junts dels decrets d'habitatge. Però què hem de saber del dia d'avui i molt especialment del que està passant pel que fa a les pluges? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
4: Que Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un nou SLR al Baix Ebre i al Montsià. Es demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas apropar-se a barrancs o intentar creuar rius o rieres.
3: Fa força estona que hi ha una tempesta estancada a l'extrem sud del país amb acumulacions de 200 litres per metre quadrat en alguns punts del Montsià o el Baix Ebre.
4: A les 11 comença el ple del Congrés on, si no hi ha novetats d'última hora, es tombaran els dos decret sobre habitatge després que Junts s'hi hagi posicionat en contra.
3: La Moncloa no accepta la petició dels de Puigdemont de tornar a redactar els textos i manté les votacions previstes per avui. El president Salvador Illa ho acaba de qualificar d'incomprensible i irresponsable.
4: Un Illa que ha vist com els comuns al Parlament han rebutjat la seva proposta estrella al debat de política general, la compra conjunta de pisos entre particulars i la Generalitat.
3: I dos guàrdies civils han estat ferits aquesta nit en un tiroteig a Terrassa. Els agents que anaven de paisà perseguien una banda que suposadament assaltava camions de mercaderies.
5: En esports, el Madrid envia nous documents a la UEFA sobre

0: també podrien descarregar fort al sud del Cap de Tarragona. El cap de setmana es manté la inestabilitat amb tempestes fortes sobre el mar, al litoral i en altres llocs de Catalunya.
1: Ara mateix també informen que a Deltebre més de 450 vorats estan sense llum. Seguirem també aquesta incidència. Mobilitat també aquesta hora amb trens suprimits a causa d'aquest temporal. Maria Fernández, bon dia.
2: Bon dia, sí. Renfe ha suprimit la circulació dels serveis de llarga distància Euromed Intercity que connecten Catalunya amb el País Valencià i tampoc circularan aquest matí els trens de mitjana distància que van de Tortosa i Vinaròs cap al País Valencià. D'altra banda, el primer tren del dia de l'R16 de Tortosa cap a Barcelona va una hora i mitja tard, una hora i mitja, ens diu Renfe, però que en aquest cas és un retard puntual per una qüestió operativa.
1: I a les carreteres, hi ha 5 carreteres tallades al sud de Catalunya per inundació de la calçada, Mireia Sala.
3: Sí, la més important és la C12, entre Tortosa i Roquetes. També hi ha altres vies locals tallades a Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, Galera, La Sénia i Mas d'Enverge. A banda de la tempesta, a Montblanc està tallada la TV-7044 per un camió avariat i els accessos a Barcelona hi ha cua a les dues rondes en sentit Llobregat, a la B23 a Molins i la C58 a Sant Quirze.
1: I avui atenció també perquè ens fixarem en els articles i també en les portades dels diaris. Marc Jurado, bon dia.
4: Bon dia. Avui amb el mateix subjecte a totes les portades, Ricard, la paraula és Junts. En destaquem tres. La Vanguardia, Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. Diari Ara, Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments i La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer. Altres temes de portada. El País entrevistat, Volodymyr Zelensky, és la gran foto de portada. El president d'Ucraïna assegura que Vladimir Putin no tem els europeus i ni es veu afectat per les sancions. I per acabar, llegim el periòdico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa.
1: És curiós avui mirar la premsa com es posiciona, diguéssim, amb el que ha passat amb l'habitatge i amb la posició de Junts, i també curiosa la lectura que en fa La Vanguardia. És significatiu, si més no. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Laura Aznar, Jordi Cominal, Marc Bataller i Toni Bolaño. Són les 7:34. I obrim aquesta hora a la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
5: Bon dia.
1: Avui opinions enfrontades als diaris sobre els decrets d'habitatge.
5: Per exemple, l'editorial del País que diu que el rebuig de Junts compromet una oportunitat per començar a donar resposta per fi a la crisi de l'habitatge. O a La Vanguardia, el director Jordi Juan avisa de la derrota de Pedro Sánchez que pot tenir seqüeles.
1: Jordi Juan, eh?
5: Jordi Juan, el director de La Vanguardia.
1: Sí, sí, Jordi Juan avisa de la derrota...
5: Diu, paradoxes de la política espanyola. Just pocs dies abans que el Tribunal Constitucional permeti la tornada de Carles Puigdemont, el seu partit pot provocar, sense voler-ho, que es posi punt i final a la legislatura. El Mundo, el Federico Jiménez Los Santos, va molt més enllà i assegura que Sánchez roba les seves cases a 2,4 milions d'espanyols. Són els propietaris que tenen pisos llogats i que hauran de prorrogar el contracte 2 anys als seus inquilins si tira endavant el decret. A l'Ara, l'Antoni Bassas diu que els llogaters tenen por de ser desnonats, els propietaris de la seva inseguretat jurídica i els polítics de seure a negociar res perquè queda tou. I al periòdico, el periodista Joan Canyete Veil exposa que la política ha d'actuar, però no amb dos decrets oportunistes i matussers en el seu redactat.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
6: Gairebé la meitat de les persones d'entre 30 i 44 anys viuen de lloguer, publica el Nació. A més, hi ha el doble d'arrendataris d'entre 45 i 64 anys que el 2013. I, per contra, els que viuen en un habitatge de propietat han baixat del 74 al 67%. D'altra banda, l'informe Vides Futures recull que el lloguer està portant més rotació residencial. En aquest sentit, el 2021, només el 36% de la població de l'Estat vivia el mateix habitatge que 10 anys abans. Això és pràcticament la meitat que els anys 90, que feia un 70%. El document apunta que aquesta tendència anirà més.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
10: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027.

0: ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
1: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
2: Quan vulgui.
1: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
2: Tot el temps que vulgui.
1: I totes les bombolles que vulgui?
2: Totes les bombolles que vulgui.
1: I tot el relax que vulgui?
2: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
3: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
6: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
7: Peugeot.
8: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
9: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Catalunya Ràdio.
11: Són les 7:38, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quin és el supermercat més car de Catalunya?
12: El Supercor, segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 643 euros al mes. Completen el podi el supermercat del Corte Inglés i l'Hipercor. A l'altra banda, el supermercat on és més barat fer la compra és el Family Cash, que només té un local a Tarragona i un Amposta. Ho recull el Nació Digital.
11: Quina compra ens ha sorprès a Wallapop?
13: Una peladora d'ametlles de fa un segle. Era de Torregrossa, al Pla d'Urgell. Ara el comprador la restaurarà i li donarà una segona vida a les mudanyes de Prades a l'empresa agrícola La Solana al Baix Camp. Explica la història. El Segre diu que els compradors d'una casa la van trobar dins i van decidir posar-la a Wallapop. El cert és que cada cop n'hi ha menys.
11: I què ens descobreix el Regió 7?
12: El secret de les pastilles Illa Joanola, l'empresa amb fàbrica Sant Quirze del Vallès fa 120 anys i aprofitant aquest aniversari doncs, ha obert les portes. El diari explica que més aviat sembla que hi facin pizzas. Fa 30 anys que Joanola és de la farmacèutica italiana Angelini, però el seu origen és en una farmàcia del barri de Gràcia de Barcelona el 1906 amb un invent de Manuel Joanola Reixac.
11: I ara els destacats en internacional i economia amb Pol Forada i Lara Garcia.
14: En plana internacional, Donald Trump augmenta la pressió sobre Europa en un intent de baixar els preus dels carburants abans de les eleccions de mig mandat el mes de novembre. Reuters anuncia que Washington amenaça Alemanya i França que si no alliberen reserves de dièsel per ajudar a contenir l'escalada de preus dels carburants, s'enfrontaran a un veto dels Estats Units a les exportacions d'aquest carburant. A França, el govern està atrapat en una mobilització estudiantil que se li ha estat descontrolant, segons Le Monde. El ministre d'Educació rebrà avui les associacions d'estudiants de secundària i de pares i mares d'alumnes després de 10 dies de manifestacions a les portes dels centres educatius. I el Corriere della Sera, Itàlia, diu que s'obre oficialment la cursa pels pressupostos del 2027, un camí que es presenta complicat en un context marcat per la crisi energètica.
15: I avui els titulars de premsa econòmica tornen a pilotar al voltant de l'habitatge i l'economista assegura que el govern espanyol oblida la llei del sòl encallada des de fa 4 anys. Segons el mitjà, aquesta llei és la solució a la crisi de l'habitatge perquè desencalla el problema de la manca de sòl edificable. Mentre l'executiu concentra la seva política residencial en noves mesures sobre el mercat del lloguer, el gran problema que condiciona la creació d'oferta continua pendent, lamenta el diari. Expansió en un dia més en contra dels decrets de l'habitatge publica que els juristes qualifiquen el text que vota avui al Congrés de demencial en contenir conceptes jurídics indeterminats, cosa que podria generar, segons el diari, una onada de litigis, tot i que el mateix Expansió matisa que això no passarà perquè, diu, els decrets estan destinats al fracàs. I l'ON Economia destaca que directius i executius de Volotea s'han apujat el sou en ple declivi de l'aerolínia. L'aerolínia rescatada amb diners públics en la pandèmia perdia diners abans i en perd després. Acaba de sol·licitar el preconcurs de creditors.
11: I a la premsa esportiva destaquen els nous atacs del Madrid pel cas Negreira. Robert Prat.
16: El diari Esport recorda que no hi ha cap nou expedient contra el Barça i veu aquesta iniciativa del Madrid i de Florentino com fum. Joan Baells afegeix que el nou Madrid de Florentino ha passat de ser un club senyor a agafar el paper de víctima i avisa que amb el pas del temps Florentino pot consumar un ridícul majúscul.
17: Si em diu que avui té ganes de plorar, jo dic que no, que no, que no, que no, que li han dit no sé què, que s'ha ratllat. Yeah, they got

0: destacar que són 50.000 folis els que ha enviat al Madrid, però que no s'ha obert cap expedient nou. L'esportiu parla del comodí Negreira amb un Madrid que demana pressa a la UEFA per tapar les seves misèries. Des de Madrid els titulars són tan grans que no hi caben. Portada tot drap del Marca. El Madrid posa urgència a la UEFA perquè sancioni el Barça. El diari AS diu és la mateixa UEFA qui reactiva el cas Negreira. El periòdico parla de Cristiano Ronaldo com la caiguda d'un mite que ha traït el seu llegat de compromís, talent i passió, i que Portugal continua convulsa pel trist final que està escrivint el millor esportista del país amb un epíleg pèssim i impropi d'una llegenda que demostra immaduresa. Carme Barceló afegeix que Cristiano és el jo i només jo. La Vanguardia apunta al final de Cristiano, dient Joan Golobar recorda que pertany a un equip significa estar disposat a celebrar victòries en què un no ocupa el centre de la fotografia, i El País el remata i diu que es punxa el globus Cristiano.
1: Yo pienso que puede ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalías i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Atenció, perquè roben dos camions d'Nvidia pensant-se que havien capturat un tresor de xips d'IA, però estaven plens de sorra.
4: Ha passat a Califòrnia i ho recull el Mundo. Nvidia és una empresa especialitzada en IA. És per això que els lladres van decidir assaltar uns camions pensant-se que dins hi trobarien material caríssim que s'utilitza per desenvolupar i alimentar els sistemes d'intel·ligència artificial. Però el botí que va resultar ser un autèntic fiasco. Quan van obrir les portes dels camions es van trobar amb 9 tones de sorra.
2: Detenen en una operació contra el narcotràfic el responsable de l'equip antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia.
5: Miguel Ángel Barbero, el responsable de l'equip contra la delinqüència organitzada i antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia, ha estat detingut amb 3 persones més en una operació que relaciona amb el tràfic d'estupefaents. Fa 9 anys el van arrestar pel mateix motiu. Està investigat per diversos delictes, pertinença a banda criminal organitzada, suborn, revelació de secrets i omissió del deure de perseguir la delinqüència.
2: No, m'estava imaginant la conversa entre el seu cap i l'agent Barbero. Segur que tienen lo de la droga, lo tengo controlado. Fernandisco recorda els seus inicis a la ràdio amb 12 anys, escalfava els cigalons dels locutors.
4: Sí, en una entrevista a la cadena SER, el locutor ha explicat que va començar el món de la ràdio quan els discos de vinil i el fum del tabac complien els estudis de so. Els seus inicis van ser a Ràdio Miramar i ha explicat que la seva feina era escalfar els cigalons dels locutors que treballaven a les 8 del matí. Per fer-ho, utilitzava un càmping gas que hi havia a l'estudi. Recorda que van ser matins molt foscos, sobretot per la falta de llum de la redacció.
2: Canalies, qui fa anys avui?
5: Felicitem el cantant Sting, el compositor i cantant en fa 75, també la cantant Romina Power, que bufa 75 espelmes, i acabem l'actriu Maribel Verdú, que en fa 56.
2: I Sant Oral?
5: Mira, avui és el dia dels Sant Àngels de la Guarda, també.
2: Sant Àngel?
5: Sant Àngel?
2: Avui sí.
5: No m'ho diguis. Va. Les felicitats al nostre Àngel de la Guarda.
2: Angelina també, no? Suposo.
5: Suposo que també. I també és la Mare de Déu de l'Acadèmia i, a més de tot això, suma-li que és Sant Sadurní.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai. Tal dia com avui, de fa 50 anys.
7: 2 d'octubre de 1976. Atenció, s'apuja el salari mínim interprofessional fins a les 11.400 pessetes mensuals, el que ara serien 68 euros i mig. Tot i l'increment, la conflictivitat laboral ara fa 50 anys era molt alta. Aturades al sector tèxtil, al metal·lúrgic, vaga correus, vaga als controladors aeris i la que més afecta els ciutadans, vaga als forns de pa, que deixa imatges de postguerra amb llargues cues i persones que acaparen tot el pa que poden. Ara fa 50 anys, reunió important a París entre membres de l'Assemblea de Catalunya i el president a l'exili, Josep Tarradellas. Havien de definir una estratègia de com recuperar la Generalitat i quin paper hi havia de tenir Tarradellas. Acabo amb el Corte Inglés, que anunciava als diaris que aquella tarda Antonio Machín signaria discos al seu centre de la Diagonal. Que han passat 50 anys en dona fer l'anunci quan defineix Machín com el popular cantante de color.
8: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:47. De seguida ampliem la previsió del temps. S'està afectant ara molt la pluja. Atenció, perquè Protecció Civil ha enviat un nou és alert al Baix Ebre i al Montsià.
3: Demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas acostar-se a barrancs o intentar creuar rius o rieres. Hi ha acumulacions de 200 litres per metre quadrat a alguns punts d'aquestes comarques. Daniela Lleixà, alcaldessa de Mas de Barberà, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
9: Els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables.
3: Ara mateix hi ha 9 municipis amb classes i equipaments tancats i el nord del País Valencià també està en alerta.
2: Junts tombarà els dos decrets sobre habitatge avui al Congrés.
10: A les 11 comença el ple. La Moncloa no accepta la petició dels de Puigdemont de tornar a redactar els textos i manté les votacions previstes per avui. El president Salvador Illa acaba de qualificar d'incomprensible i irresponsable.
2: Per cert, que farem un especial també al matí de Catalunya Ràdio, un especial per seguir les pluges a partir de les 8 del matí i un altre especial a partir de les 11 per seguir tot el que hi passi al Congrés dels Diputats en una matèria tan urgent com l'habitatge. I ferits, atenció, dos guàrdies civils de paisà en un tiroteig a Terrassa.
3: Els agents sí, perseguint una banda que suposadament assaltava camions de mercaderies.
2: Rosalia, per cert, és premi Billboard Saló de la Fama.
10: L'anunci el va fer la cadena Telemundo i Billboard. L'organització va destacar de Rosalia com una de les artistes més distintives i influents de la música global. Rebrà el guardó durant la gala dels Premis Billboard que se celebrarà el 22 d'octubre a Miami.
2: És un dia d'estar connectats a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya per seguir la previsió meteorològica minut a minut. Molta afectació ara mateix al Montsià i al Baix Ebre, al Deltebre. Més de 450 abonats estan sense llum i, per tant, també és un dia d'estar connectats als serveis públics de Catalunya Ràdio per informar-vos. És un moment de molta precaució, sobretot al sud del país. Al sud hi ha altres zones del país que avui també farem un cop d'ull. Ronda de connexions des de Lleida, Estela Bussons, bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Bon dia.
2: Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
13: Hola, bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
14: Bon dia.
2: En aquest context que dèiem de pluges i també de rius que al sud del país baixen ben plens, des de Lleida seguirem també aquest balanç de l'any hidrològic que aquest matí es fa a la Confederació Hidrològica de l'Ebre. Estela.
11: Sí, ha estat un any marcat per la irregularitat. Ara hi ha aiguats a la part baixa de la conca, però hem tingut un estiu molt sec després d'un hivern especialment plujós. Això ha garantit les campanyes de reg perquè els pantans han aguantat. Veurem què explica a 9:45 el cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica de l'organisme. I aquesta tarda, 6:45, Lleida s'assuma a les mobilitzacions per l'habitatge. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha convocat una concentració davant la seu del PSC, un acte en què preveuen donar veu a persones afectades per aquesta crisi i en què posaran de relleu xifres com els més de 2.000 desnonaments que s'han fet a les comarques de Lleida en els darrers 5 anys o els màxims històrics en execucions hipotecàries, 231 en el primer semestre d'aquest any.
2: Ara mateix a Tortosa està plovent molt. Atenció, hi ha carreteres tallades, hi ha un parell de cases també que estan desallotjades, ens informen, i ara veurem també què és el que acaba passant. Hi ha el centre de comandament de bombers al pavelló Remolins. Recordem que els centres educatius i municipals estan tancats. I a Barcelona, Marc, hi haurà valoració de la consellera Parlon en roda de premsa, per cert, aquí a pocs minuts també en directe, al matí de Catalunya Ràdio, per valorar les incidències que es puguin produir arran d'aquests aiguats, i també farà balanç d'incendis.
3: Exacte, la consellera Parlon farà balanç de la campanya de focs d'aquest 2026, ara que oficialment, Ricard, ja ha acabat la temporada d'incendis. També avui hi ha prevista a Barcelona la visita del secretari de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al centre de control de DIF, que és a l'estació de França de Barcelona. Veurem quins detalls són públics després d'aquesta visita. Serà cap a les 12 i també just a aquella hora, per cert, es fa a Barcelona l'acte d'obertura de l'any judicial.
2: I acabem també parlant de violència masclista, tant a les comarques de Tarragona com les de Girona. D'una banda, l'acusat de matar la seva exparella a Calafell, al Baix Penedès, ha declarat que la va colpejar amb una pedra per defensar-se d'ella, Clara?
13: Sí, l'home ha explicat que ella va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet del menjador i que aleshores ell la va colpejar. Ha assegurat, però, que no ho volia fer. La fiscalia demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. D'altra banda, les portes del concurs de Castells de Tarragona. Recordem un precedent que va tenir lloc a Barcelona l'any 1902 per les festes de la Mercè. Es tracta del concurs regional de xiquets de Valls entre la Colla Vella i la Nova de Valls. L'acte va tenir un caràcter anecdòtic que res tenia a veure amb el concurs que es va fer 30 anys després a Tarragona. Per cert, que aquella competició la va guanyar la Colla Vella, que es va endur un premi de 150 pessetes.
2: I el crim d'una noia a casa seva fa 3 anys a Girona arriba avui a judici. El seu excompany va reconèixer els fets i han convocat una manifestació davant de l'audiència, Fèlix.
15: Sí, aquest matí triaran el jurat del judici, han convocat una concentració de suport de la família de la Carla Fernández, que van matar el juliol del 2023. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la fiscalia li reclama presó permanent revisable per assassinat. La mare de la Carla ha liderat una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies amb la creació d'una associació anomenada AMMA, AMMA Feminicidios, per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat.
12: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: Anem a fer un repàs a com està ara mateix la situació. Com dèiem, ara mateix torna a ploure molt i especial atenció a Tortosa, a la Icordomí.
14: Bon dia, sí, tot el Baix Ebre, tot el Montsià, especialment el Baix Ebre és la novetat perquè les precipitacions són molt intenses en aquests moments, també arriben, per exemple, a la mateixa capital, a Tortosa, i el Montsià, doncs, també van acumulant-se pluges. Destacàvem fa una estona aquesta dada de Mas de Barberans, de 220 litres per metre quadrat, ens acaba arribant la dada d'Alcanar, són 193 litres per metre quadrat que han caigut, i 100 dels quals han caigut només l'última hora, 100 litres en una hora. Estem parlant també de pluges de 150 litres a Tortosa, i en altres llocs, per exemple, de la Plana Alta, del Baix Maestrat, ja superen els 150 litres per metre quadrat. De tot aquest sistema convectiu que hi ha a gran escala, a tot el Golf de València, Terres de l'Ebre, arriba fins a les Balears, on tenim les pluges més fortes, ara mateix és a les Terres de l'Ebre, i es preveu que quedin aquí estancades durant bona part del matí, amb una lleugera tendència en avançant cap al nord, això vol dir que també podrien afectar el Camp de Tarragona. Està plovent també en altres llocs de Catalunya, per exemple, al Camp de Tarragona o en altres llocs de les comarques de Lleida. De moment ho fa de manera més moderada, però compte perquè al migdia, mig matí, migdia, també alguna d'aquestes pluges torrencials podria arribar al sud del Camp de Tarragona. I el cap de setmana no fa net. Sí que no tindrem aquesta inestabilitat tan marcada, però es manté la possibilitat de ruixats i tempestes fortes sobre el mar, poden arribar al litoral i en especial poden arribar a les Terres de l'Ebre, això durant la nit, matí, i a les tardes és probable que, sobretot dissabte, tinguem ruixats irregulars a moltes comarques també de l'interior.
2: Gràcies, Eloi. Fins ara. I pel que fa al trànsit s'ha tallat també una altra carretera per la pluja a les Terres de l'Ebre i ja n'hi ha 6 detallades, Mireia Sala.
16: Sí, són totes les carreteres locals que hi ha al sud de Tortosa i que passen per Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, La Sénia, Mas d'Enverge, Alcanar i Ulldecona. També està tallada la C12 entre Tortosa i Roquetes.
17: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
18: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara al matí toca repassar el preu de les coses. Avui, quant costa una hora de cangur?
20: Independentment del territori, el preu d'una hora de cangur oscil·la entre els 10 i els 15 euros l'hora. A Barcelona, al barri de Can Baró, la Ivet paga 10 euros l'hora per un cangur per al seu fill de 19 mesos. En total, la família se n'hi gasta uns 1.600 mensuals.
21: Per 3 hores al dia, 5 dies a la setmana, i ens ha demanat 10 euros l'hora. Quan demanes una cangur per hores esporàdiques, el preu pot pujar. I si fas un contracte per 40 hores, el preu hora que rep la cangur és menys, però acostumes a donar la data a la Seguretat Social i llavors a la família ja li costa uns 1.600 euros al mes.
20: L'Ariadna viu a Mataró i és mare soltera d'una nena de 7 anys que també necessita cangur.
22: L'ajuda d'una cangur em costa 15 euros l'hora per unes 15 hores a la setmana.
20: A Barcelona, al barri del Congrés, l'Eva també paga 10 euros l'hora. Una coneguda assegura que a l'hora de triar cangur la seva prioritat no ha estat el preu, sinó comptar amb una persona de confiança.
23: Només ha de recollir la meva filla de l'escola i portar-la a música. No vaig fer cap estudi de mercat, només volia algú de confiança i vaig pensar que li pagaria l'hora sencera, tot i que estigui només amb la meva filla a mitja hora, perquè a vegades la necessito més d'una tarda i vull que estigui contenta.
20: Hi ha ciutats que ofereixen un servei municipal de cangur. Barcelona, per exemple, té el Pla Concilia, que ofereix canguratge gratuït per nens d'entre 1 i 12 anys en 15 punts de Barcelona. Un altre municipi és Igualada, que té cangur públic per a infants des de les 16 setmanes fins a 6è de primària. És gratuït i funciona en diversos equipaments municipals.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els impostos? Avui divendres, què costa canviar l'enllumenat d'una escola? Ot Serra, bon dia.
24: Bon dia. A l'escola Joan Casas, a Sant Antoni de Vilanova,
0: Vilamajor cal canviar el sistema d'enllumenat. S'haurà de renovar la instal·lació de tot un edifici amb tecnologia LED, primer amb el desmuntatge dels equips existents i després posant-hi els nous. El valor estimat del contracte és de 73.475 euros, que equivaldria a 11 euros per habitant.
1: Hi ha dos minuts per arribar al punt de les 8 del matí. A les xarxes que trobem, que s'ha fet més viral, Elisenda Pineda, bon dia.
4: Bon dia, Ricard. El passat 27 de setembre els Estopa van compartir un vídeo a xarxes per anunciar que està a punt de passar alguna cosa molt important. I veiem una persona encaputxada amb una careta blanca que grafiteja en una paret la lletra E envoltada d'un cercle vermell. El vídeo acaba amb la veu dels germans Muñoz dient tic-tac, tic-tac. Doncs bé, ara han aconseguit més de 20.000 visualitzacions amb un altre vídeo on expliquen com van enregistrar aquest tic-tac. Escolteu.
5: Jo soy tic, tu eres tac, jo prefiero tac. Pues si tú vas a hacer el tic, yo luego te respondo como un martillo pilón.
24: ¿Tú quieres el tac?
5: Sí.
24: Sí.
5: Bueno, ¿haces tú el tic?
24: Hago yo el tic.
5: Hago yo el tac.
24: Venga, ¿vale?
5: Yo el tac.
24: ¡Yo el tic!
5: Yo el tac, venga. Yo soy tic, tú eres tic.
24: ¡Yo soy tic!
5: Yo soy tac.
24: Nada más, cago en la puta.
5: Nada más, pues vale. Tic, tac. Tic, tac.
4: Sort que al final es van posar d'acord, Ricard, i va quedar clar qui havia de fer el tic i qui el tac, eh? No m'agradaria que aquestes alçades de la pel·lícula en José i en David es barallessin, haguessin d'anar al racó de pensar i s'haguessin de demanar perdó amb un petonet a la galta i una abraçada, eh?
2: Gràcies, Elisenda.
4: A tu.

aquesta la dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Aquesta dedicatòria va per als serveis d'emergència que en dies com avui han de treballar sense descans. Els qui posen el cos i la pell quan els temps es desborda i quan la resta busquem refugi. Gràcies i bon dia, Catalunya.

0: Comença un dia de forta inestabilitat. I no només al sud de Catalunya, on es manté aquesta alerta per les fortes pluges i on la situació, per cert, ara mateix és complicada. De seguida ho actualitzarem amb el nostre meteoròleg, diversos especialistes i també els nostres enviats especials. Avui farem un programa informatiu especial per seguir tot el que hi passi al sud del país. Però, a banda dels aiguats, avui també és un matí de tempestes polítiques a Madrid. Ahir a la nit, l'executiva de Junts per Catalunya va acordar votar no als dos decrets d'habitatge del govern espanyol. Va exigir també a la Moncloa que n'ordeni la retirada i això ens porta de nou a un bloqueig polític. Mentre els partits no es posen d'acord, però el problema no espera. L'habitatge avui continua sent una de les principals urgències socials del país. I precisament per això, la votació d'avui era important. No perquè un decret per si sol resolgui la crisi de l'habitatge, sinó perquè era una oportunitat per aprovar mesures concretes davant d'un problema que afecta cada vegada més famílies, més joves i més gent gran. I ara aquesta oportunitat està en risc. Junts argumenta que aquests decrets perjudiquen el petit propietari i no frenen els fons voltors. És una posició política legítima, que hauran d'explicar bé, perquè davant d'una crisi d'aquesta magnitud no n'hi ha prou en dir què és el que no funciona. Cal saber també què és el que canviaria Junts, què mantindria i, sobretot, què està disposat a votar. Avui intentarem també treure l'entrellat avui al matí de Catalunya Ràdio, perquè si el problema és que el decret està mal fet, la discussió hauria de ser com fer-lo millor. I aquí és on rau, diguéssim, el problema. I si el problema és polític, també cal explicar-ho amb més claredat. Això d'una banda. De l'altra, a l'altra banda del taulell, tenim el govern espanyol. Avui afronta un escenari que s'ha repetit aquesta legislatura i que, davant d'un dels reptes més urgents del país, veu com no té la majoria de la investidura per tirar endavant polítiques que són urgents, que són centrals. I aquí apareix també la contradicció. El problema és urgent i la resposta política està bloquejada. Per això torna a agafar força el que alguns fan córrer avui a Madrid, la possibilitat que tot acabi en una convocatòria d'eleccions. En això prudència, perquè ja sabem que si alguna virtut té Pedro Sánchez és la seva capacitat de sorprendre i resistir. Fins ara, a cada bloqueig ha trobat la manera de sortir-se'n. En tot cas, avui convé no oblidar també on som. Perquè fora de l'hemicicle hi ha el carrer. I allà el problema no és parlamentari. És un problema real. Perquè mentre Madrid es negocia amb vots, al carrer hi ha gent que no sap si podrà pagar el pròxim lloguer. Gent que busca pis i no en troba. Joves que no poden marxar de casa. Hi ha famílies que dediquen una part cada vegada més gran dels seus ingressos a tenir un sostre. I hi ha persones vulnerables. Persones vulnerables que són desnonades. Ahir, per exemple, gràcies a la vigència del decret, se'n va aturar un, a Sant Andreu. I aquí és on hem de tornar tots. Aquesta és l'hora de la política. La crisi de l'habitatge social, però també és política. I el desnonament, aquell desnonament de la Mari Carmen, el 23 de setembre, va posar rostre a una realitat que fa temps que es trenca, que és la del contracte social. Per això era bona notícia que el Congrés intentés d'una vegada respondre a aquest malestar, encara que fos de pressa, encara que arribés després d'anys d'inacció i encara que les mesures fossin només un primer pas davant d'un problema que és enorme. Perquè davant d'un repte així cal capacitat d'acord, cal política. El que no ens podem permetre és que, en una situació d'emergència, tornem a les divisions. Avui és un dia difícil per l'esperança. Avui és un matí de pluja. I també de certificar, una vegada més, que al nostre país la pluja no sap ploure.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: La primera.
2: Sobretot si ens escolteu des del sud del país o si us hi heu de desplaçar, Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un nou alerta al Baix Ebre i al Montsià. Es demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas apropar-se a barrancs o intentar travessar rius o rieres.
0: La segona, atenció amb novetats, perquè Junts podria presentar ara una proposta de mínims al PSOE perquè s'acabi tirant endavant aquests dos decrets d'habitatge. De moment, recordem que Junts ha dit que no.
2: Sí, això és el que sortia de la reunió d'aquesta nit passada en què Junts anunciava que no donaria suport a cap dels dos decrets que avui es sotmetran a votació, i després la Moncloa havia dit que no acceptava la petició dels juntaires de tornar a redactar els textos i que, per tant, mantenia les votacions previstes per avui. També una reacció destacada de primera hora del matí, la del president Salvador Illa, que qualificava la posició de Junts d'incomprensible i irresponsable.
0: I ara mateix el sindicat de llogateres, que convoca també tothom a seguir el debat de les 11 davant de la seu de Junts. Veurem què és el que acaba passant també. El tercer.
2: Que el govern de Salvador Illa pensa tirar endavant la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, malgrat que el Parlament l'hagi rebutjat al debat de política general per l'abstenció dels comuns. Illa, això sí, va esquivar la reprovació.
0: La quarta.
2: Els Mossos investiguen un tiroteig aquesta nit a Terrassa, al barri de Can Parellada, i han quedat ferits dos guàrdies civils, un de gravetat, que anaven de paisà i que perseguien una banda de lladres de camions de mercaderies. Hi ha tres detinguts.
0: I la cinquena.
2: Rússia reitera l'amenaça d'un atac nuclear a Europa com a resposta a una eventual intervenció de l'OTAN a Kaliningrad. I el president ucraïnès Volodymyr Zelensky adverteix el país que Vladimir Putin no té por d'Europa ni li afecten les sancions.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió, i derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs davant el Vesprem.
0: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud del país i ha de seguir plovent en les properes hores. Molta precaució el que passi a Tortosa, per exemple. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, a Tortosa, per exemple, ja porten acumulat 150 litres per metre quadrat. N'hi ha acumulats ja 190 al Canar, 100 dels quals han caigut en una hora tan sols, i a Mas de Barberans superen ja els 220 litres per metre quadrat. Els models que estem veient ara mateix, que s'estan actualitzant, ens indiquen que la precipitació podria quedar estancada pràcticament tot el dia aquí a les Terres de l'Ebre. Sí que té una lleugera tendència a anar avançant cap al nord, això vol dir que localment podien tenir algunes pluges torrencials també al sud del Camp de Tarragona, però alguns models insistim que aquesta precipitació podia mantenir-se. Compte a les pròximes hores, doncs, en tots aquests sectors, el terreny està saturat i els barrancs podrien créixer amb molta facilitat. Tenim ruixats també en altres llocs de les comarques de Lleida, de l'interior de Tarragona, i s'espera que el cap de setmana es mantingui la inestabilitat, amb precipitacions sobre el mar, en alguns punts del litoral, encara a les Terres de l'Ebre, i a la tarda, sobretot de dissabte, també en tindrem a molts altres llocs de l'interior.
0: I ara mateix en directe compareix el Centre de Comunicació d'Emergència, Sarai Sarroca, que és directora del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: I especialment amb intensitats destacades de caràcter torrencial de 40 mil·límetres en 30 minuts i registres que podran ser superiors als 200 mil·límetres en 24 hores o fins i tot una mica menys. Imma, quan vulguis.
6: Gràcies.
0: I ara Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Protecció Civil, com sabeu, seguim amb el pla Inuncat en alerta. Hem anat fent seguiment durant tota la nit i evidentment des d'ahir de les incidències que hi havien i de les circumstàncies que s'anaven produint amb aquestes pluges que momentàniament en alguns moments de la nit han estat molt intenses. Ho hem anat, com us dic, seguint. Hi ha els bombers en el territori, les policies locals, Mossos d'Esquadra, que van, doncs, fent també aquest control i aquest seguiment de quines són les circumstàncies i evidentment, doncs, atenent aquells avisos que corresponen. Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement de que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per lo que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es farà, no? Què està succeint en aquests moments? El que està passant en aquests moments és que aquesta pluja que cau intensament, cau en el territori que ja està xupat, i el que està passant és que això està escorrent-se. Es fa una escorrentia que va baixant, doncs, evidentment, pels camins de l'aigua, va baixant pels rierols, per les rambles, pels carrers, que l'orografia permet, doncs, que aquesta aigua vagi agafant el seu camí i vagi marxant cap a mar, i en alguns casos, doncs, evidentment, travessa carrers, travessa carreteres, travessa camins. Hem de vigilar amb això. Què demanem? Molta vigilància, utilitzar vies principals, no utilitzar camins, zones que puguin tenir iguals, zones que puguin tenir punts baixos que puguin quedar negats, sobretot aquells que estan propers a rius, rieres, a barrancs. Per què? Perquè estan acumulant-se l'aigua amb totes aquestes hores que portem de pluja i per tant són llocs a vigilar. Si algú en algun moment d'aquests que té una intensitat forta en la zona on està li entra aigua a casa, doncs el que recordem sempre, pujar a pisos superiors, esperar-se'n allà, si no es pot o hi ha incidències, contactar ràpidament amb el 112 per tal de que pugui tenir l'assistència dels operatius. Més coses que estem fent. El Servei d'Emergències Mèdiques ens ha comentat que ha tingut fins a una vintena d'afectacions. D'aquestes, només una persona ha tingut que ser traslladada amb estat menys greu. Ells segueixen, evidentment, com la resta dels operatius en la zona, també treballant amb tot allò que calgui. També, això que us deia ara, que hi ha afectacions a moltes carreteres, destaco la C12 a Tortosa, la TV-3421 entre Roquetes i Mas de Barberans, la T10-25 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara, T331 entre Santa Bàrbara i Vinallops i també entre Ulldecona i Vinallops. És possible, perquè ara també estàvem tenint afectacions, que en algun moment tingui que ser tallada l'AP7. L'AP7, per exemple, ara entre l'Aldea i Ulldecona ens comentaven que hi havia alguna dificultat, per tant, evidentment, els serveis de Mossos d'Esquadra, policies locals, Servei Català de Trànsit estan darrere del tema i aquells punts on veuen que cal, doncs, fan aquests talls de pas per la seguretat de les persones.
0: Aquestes són les incidències a les carreteres.
6: Si es posen aquests talls és per algun motiu.
0: Demana que respectin els talls des de Protecció Civil. Mireia Sala, equip viari, alguna incidència més destacada?
7: Doncs són 6 les carreteres tallades, totes les locals que hi ha al sud de Tortosa i la més important, la C12 entre Tortosa i Roquetes, i també molta precaució per als vehicles que circulen per l'AP7.
6: També estem acompanyant en el CECAT de Creu Roja. Creu Roja ha començat amb nosaltres a fer tot un dispositiu per si en algun moment donat hi hagués algú que perquè entri aigua a casa seva o perquè tingui alguna dificultat, doncs tingui que anar a algun altre espai mentre es dura aquest període, i per tant doncs ja tenim aquest operatiu. Ells tenen allà ja preparat un camió amb 300 kits per si fos necessari refugiar en algun punt a persones, doncs tenir llits, taules, cadires, material, tenir també aigua, tenir menjar per poder-los doncs oferir. Tot això ho tenim preparat, esperem no tenir-ho que fer servir, evidentment, però com que la zona doncs pot presentar dificultats de mobilitat, doncs ja tenim tot això preparat des d'ahir també, i continuem treballant, continuarem avui tot el dia mirant aquesta evolució de la meteorologia i els efectes que tinguin al territori. Dius que fa molt poca estona, a les 7 del matí, hem enviat un esàler a les comarques de Montsià i Baix Ebre, disculpeu que se me'n va el nom de la comarca, Montsià i Baix Ebre, i ja l'hem enviat sobretot per demanar això, que la gent no es mogui, que no vagin amunt i avall perquè està d'aquesta manera.
0: Precaució és l'avís de Protecció Civil ara mateix a aquesta hora a les zones del Baix Montsià, del Baix Ebre, perdoneu, i del Montsià. Anem a saludar a aquesta hora a l'alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Gimeno. Alcalde, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Quina és l'hora? Quina és l'hora d'ara, la situació?
8: Doncs bé, la situació és bastant tensa. Aquí a Santa Bàrbara va començar a desbordar-se el barranc del Pelós sobre les 11 de la nit. Ha estat baixant amb moltíssima força fins les 4 i mitja del matí. Hem tingut una petita treva, però evidentment a partir de les 6 del matí està caent una aigua realment desmesurada, perquè a l'estació meteorològica de la població hem recollit 113 litres en una hora i 8 minuts. Vull dir, això està desbordant total i absolutament els carrers i les canalitzacions que pugui tindre la població.
0: Hi ha alguna incidència destacada?
8: No, en un principi no n'hi ha hagut incidència. S'havia fet un treball previ força curós de despejar-ho ja totes les zones de risc i esperé, i bueno, en principi no n'hi ha hagut incidències com altres riuades d'arrastrament de cotxes i això, evidentment de danys personals no n'hem de lamentar, no hi ha hagut absolutament cap. I bueno, ara que comença a sortir el dia, pues ara a partir d'aquí veurem quines són les afectacions reals dintre dels domicilis, dintre dels magatzems, i a veure com comencem a gestionar. Però clar, ara en aquest moment tenim la tormenta estacionada absolutament damunt de la població i ara fa inviable qualsevol tipus d'actuació, perquè bàsicament Santa Bàrbara és un dels punts on hi han passat en escreix dels 200 litres, però a la vegada també rebem els 200 i pico de litres que cauen al Mas de Barberans. Vull dir, és una situació complexa.
0: Alcalde, una abraçada, gràcies. Seguim en contacte.
8: Molt bé.
0: Aquest cas a Santa Bàrbara, Pol, hem de dir també que hi ha hagut diverses inundacions de baixos i afectacions també a la mobilitat i als serveis.
9: Sí, a Santa Bàrbara és un dels punts on ha caigut més aigua, ara ens ho deia l'alcalde, 113 litres en poc més d'una hora han arribat a registrar. Recordem que hi ha 9 municipis que ja van anunciar que avui suspendrien classes a aquestes dues comarques, el Montsià, a part de Santa Bàrbara, també Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpita, Mas de Barberans o Mas d'Enverge, també el Baix Ebre, Deltebre o a Tortosa. A primera hora del matí, ara ho sentíem de la Imma Soler de Protecció Civil, 1.200 abonats continuen sense llum, sobretot a Roquetes i a Deltebre. A la nit aquesta afectació ha arribat a més de 5.000 abonats. Ara les pluges a poc a poc es desplacen cap al nord. Per exemple, a Tortosa sabem que s'han hagut de desallotjar un parell de cases. Diversos municipis ens parlen de baixos inundats, d'importants acumulacions d'aigua. Per ara no s'ha de lamentar i aquesta és la part positiva, cap dany personal. Amb la llum del dia també molts alcaldes ens deien que es podrà veure millor quin ha estat l'impacte d'aquestes pluges. Preocupen sobretot els barrancs. Ens en parlava fa una estona l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà.
0: Podem saludar també a aquesta hora la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació que vol destacar en aquests moments que està afectant en el sud del país?
10: Bueno, sobretot hem de demanar a la població, ja ho hem fet amb les tres alerts que hem enviat en aquests dos dies. Aquest matí hem tornat, com he sentit ara que reportava la Imma Soler, unes alerts a Montsià i Baix Ebre, sobretot per evitar la mobilitat, agafar el cotxe si el tens aparcat amb els parquins, baixos subterranis, no baixar, tenir molta cura d'apropar-nos a barrancs i rieres. S'ha complert la predicció tant quant a intensitat en 30 minuts, en 3 hores, que és quan ja comencem a tenir inundacions greus i simultanietat de serveis, i també doncs, grans acumulacions d'aigua a 24 hores, tal com es va preveure ahir amb la previsió del temps que va fer el Meteocat. Tindrem una situació d'inestabilitat amb les properes hores fins ben bé al migdia, però també és veritat que durant el cap de setmana anirà plovent, d'acord amb la predicció, i l'acumulació d'aigua doncs, farà que haguem d'estar molt amatents. El missatge a la ciutadania és molta prudència, evitar els desplaçaments en aquestes primeres hores i estar amatents tant a la predicció meteorològica com als consells i recomanacions i instruccions que estem donant des de l'àmbit de protecció civil.
0: Hi ha alguna incidència destacada per això, consellera, a aquesta hora?
10: Hem tingut un total de 119 incidències en les quals ha intervingut bombers. Ara hem pujat el nostre nivell d'intervenció a 6,4 perquè comencem a tenir doncs, simultanietat de serveis. Alhora tenim també carreteres que tenen afectacions. S'hauran de fer senyalitzacions clares de talls de barrancs i per evitar incidents i per tant doncs, anem a dir una major complexitat d'intervencions i d'actuacions. Nosaltres ja ahir al vespre vam preposicionar serveis de bombers per poder donar la cobertura a un 6,4, que és el que ara posarem, un nivell de coordinació del comandament operatiu, i per tant ja teníem part dels nostres serveis aproximats al territori, allà a la zona de Reus del CAT 112, per poder doncs, ja a primera hora del matí activar-nos i fer el màxim de feina possible. Molt important. Tots els mitjans institucionals són clau, però al final la darrera baula de les decisions acaba sent cada persona a nivell individual i per tant aquí sí que demanem doncs, aquesta prudència i sobretot evitar la mobilitat quan està caient fort. Sentíem doncs, ara fa un moment l'alcalde també de Santa Bàrbara dient la quantitat de pluja que ha caigut, Mas de Barberans supera els 200 litres, per tant molta prudència, no baixar baixos i sobretot seguir tots els consells i recomanacions de protecció civil i fer cas a les alertes que enviem als telèfons mòbils.
0: Això és important, consellera, perquè durant els últims mesos potser ens hem fiat massa, no?, a veure què ens deia en aquest cas un avís, no?, o què ens deia les alert, o quines instruccions ens donaven des d'en aquest cas protecció civil, o des de les recomanacions que feien directament des del govern. És important destacar que cal sentit comú en temporals com aquests, és a dir, si hi ha un cotxe i veiem que hi ha molta aigua que l'arrossega, doncs no intentem anar-lo a treure per molt fàcil que ens sembli, perquè pot canviar la situació en qüestió de segons.
10: Totalment. I no creuar les rieres, i no apropar-se a barrancs, i intentar sobretot doncs, no assumir riscos per allò típic de que jo coneixo el territori, que jo puc passar, que és una mica d'aigua i passo amb el vehicle, no em passa res, tot el que malauradament habitualment ens trobem moment no hem tingut incidències greus pel que fa a persones, ni tampoc fins ara grans afectacions, però hem de tenir present que plourà durant tot el migdia, fins al migdia amb força, i que òbviament estem davant de nous escenaris meteorològics que ens fan haver d'estar primer molt més amatents a tall personal i tenir doncs molta més cura de les decisions que prenem i ser prudents i activar tots els mecanismes de precaució quan estem davant de temporals d'aquestes característiques.
0: És veritat que els meteoròlegs, Eloi Cordomits aquí, eh? Hola.
4: Sí, sóc aquí.
0: Sou un fart, de dir això del sentit comú de les rieres, però és que ho hem de recordar, perquè és que hem de lamentar a cada episodi situacions personals que són importants. Per tant, cal extremar molt la precaució, Eloi, a més amb un temporal que, com hem explicat també aquests últims dies, és molt difícil de predir amb exactitud, perquè cada vegada són temps més violents, més variables, i per tant cal doncs ser molt, molt prudents en aquest sentit, Eloi.
4: Sí, a més tenint en compte que l'experiència va canviant, és a dir, aquella experiència que tenien d'anys anteriors ja no serveix. Allò que va passar en anys anteriors pot superar-se en qualsevol moment perquè l'atmosfera és més càlida, i una atmosfera més càlida té més capacitat de retenir vapor d'aigua i, per tant, en cas de pluja, provocar precipitacions més intenses com les que estem veient un dia més. Llavors, no ens cansarem d'avisar que qualsevol torrentada pot ser encara més perillosa del que teníem coneixement fins ara.
0: Consellera, no l'entretenim més, que té una emergència per atendre, però també volíem abans acomiadar-la, deixar sin preguntar-li per la valoració política que fa el govern del que pot passar avui al Congrés dels Diputats, on si no hi ha canvis d'última hora, el vot de Junts farà caure aquests decrets d'habitatge. Què li sembla?
10: Doncs em sembla que Junts ha perdut el nord i la seva capacitat de portar de forma responsable a un debat que no només és del tot necessari, el de l'habitatge, sinó que hem de donar respostes clares. Per tant, aquí jo crec que el govern d'Espanya ha mogut fitxa per tal de frenar l'especulació, facilitar l'accés al primer habitatge, fomentar els lloguers assequibles, evitar els desnonaments a les persones vulnerables, i no té cap sentit que una força com Junts no doni suport a aquest marc d'acció. No té cap mena de sentit i és incomprensible. I sota el meu punt de vista, doncs, demostren molt poc compromís amb Catalunya i, òbviament, amb les persones vulnerables, i no només amb les persones vulnerables, sinó amb qualsevol persona jove del nostre país, i no tan jove, que a dia d'avui té greus problemes per poder accedir a un habitatge. Per tant, em sembla una decisió desencertada i irresponsable.
0: Doncs contundent, la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ara en parlarem també. Consellera, gràcies. Que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies.
0: Són les 8:22.
11: Vinga, tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
12: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Pones.
13: Quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
14: Quan vulgui.
13: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
14: Tot el temps que vulgui.
13: I totes les bombolles que vulgui?
14: Totes les bombolles que vulgui.
13: I tot el relax que vulgui?
14: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
15: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
2: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
3: Ell va matar la nostra nena.
1: Però els nazis encara tenen poder.
4: El jurat ha emès el seu veredicte.
5: Ha estat absolt.
1: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
6: És un assassí.
3: Em vols matar o què?
1: La sentència és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Ara són les 8 i 24, estem pendents d'aquest temporal que està afectant el sud de Catalunya. Eloi Cordomí.
9: Bon dia. Sí, amb registres que ja superen els 200 litres per metre quadrat al Canà, 100 dels quals han caigut en una hora. Tenim dades també a l'Ametlla de Mar, 120 litres per metre quadrat, al Perelló 135 i la més rellevant, els de 220 litres per metre quadrat de Mas de Barberans. Una altra xifra no oficial, però sí que fiable, Santa Bàrbara, més de 280 litres per metre quadrat. Estem parlant de precipitacions que probablement quedaran estancades durant bona del dia a les Terres de l'Ebre, i aquesta és la novetat respecte a les últimes informacions, és que alguns dels models que s'estan actualitzant en aquests moments ens indiquen que la pluja podia persistir en aquests punts de l'extrem sud del país. És veritat que tot el sistema de tempestes, lentament, molt lentament, té tendència a avançar cap al nord, i això podria fer que en alguns punts del Camp de Tarragona, com al sud de les comarques de Barcelona, al llarg del dia també poguéssim tenir algunes pluges d'intensitat localment torrencial. En altres llocs de Catalunya també hi ha alguns ruixats, són més irregulars, a les comarques de Tarragona, a les comarques de Lleida, i el cap de setmana es manté la inestabilitat. En principi, no amb tanta pluja com avui, però sí que amb tempestes fortes sobre el mar, poden arribar en alguns moments al litoral, amb més probabilitat poden arribar a les Terres de l'Ebre, i a la tarda, sobretot la tarda dissabte, els ruixats poden aparèixer també en qualsevol comarca.
8: Un dels llocs, com dèiem, on ha caigut més aigua, ho sentíem ara també i parlàvem amb el seu alcalde, l'alcalde de Santa Bàrbara, és el Montsià. I això que sona com un riu era aquesta nit en un dels carrers del municipi. Ara mateix molta precaució, com també insistia Protecció Civil i la mateixa consellera d'Interior, Núria Parlon, fa pocs minuts en aquest programa. Unes pluges que han deixat diverses inundacions de baixos o afectacions a la mobilitat i als serveis. Pol.
10: Sí, ahir al vespre 9 municipis ja van anunciar que avui suspenien classes. No hi ha escola, el Montsià, els municipis d'Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpita, Mas de Barberans, Mas d'Enverge i Santa Bàrbara, i el Baix Ebre, els municipis de Deltebre i de Tortosa. Encara 1.200 abonats continuen sense llum, sobretot a Roquetes i a Deltebre. Com ens deia l'Eloi, les pluges poc a poc van anant una mica cap al nord. Això vol dir que del Montsià estan saltant al Baix Ebre. A Tortosa sabem que s'han hagut de desallotjar un parell de cases. Diversos municipis ens parlen de baixos inundats, d'importants acumulacions d'aigua. Ara amb la llum del dia es podrà veure millor quin ha estat l'impacte d'aquestes pluges que, insistim, continuaran caient les properes hores. Preocupen els barrancs que hi ha entre els pobles i que poden baixar amb molta força. En parlàvem fa una estona al matí de Catalunya Ràdio amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà.
11: Els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables totalment.
8: I ara mateix també hi ha incidències a algunes carreteres tallades, per tant és important consultar l'estat de les carreteres, que de seguida repassarem també, i també a l'AP7 hi ha algun punt que està tallat. També és important el que deia Protecció Civil, que es respectin els talls de carreteres. Línies obertes al 9-3-2-0-7-4-7-4, si us heu trobat amb alguna incidència o si esteu vivint en directe aquesta pluja que està afectant el sud del país, ho podeu compartir també amb nosaltres a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Catalunya. 932017474. I també especial atenció al País Valencià, perquè estan en alerta màxima també, Castelló de la Plana. Marta García, bon dia.
5: Bon dia. La situació ara mateix sí que és més tranquil·la del que explicàveu ara vosaltres en Catalunya. Acabem de parlar amb bombers de Castelló que ens confirmen que només han fet 6 intervencions i totes menors per alguna xicoteta inundació, i emergència xifrava les incidències en 27, però també totes sense importància. Segons ens expliquen des d'Avamet, l'Associació Valenciana de Meteorologia, la tempesta esta nit i matinada finalment ha sigut menys important en quant a quantitats, perquè s'ha derivat fins a la mar Mediterrània, i Xina i tot entre Vinaròs, Alcalà de Xisbert o Peníscola, totes poblacions del nord de Castelló, s'han registrat entre 90 i 100 litres per metre quadrat, però quedaven encara lluny dels 154 que van acumular ahir en Aina, a la Plana Baixa. Com deies, de moment es manté el nivell roig d'alerta, però és de veres que d'ací poquet, a partir de les 9, hi ha una nova reunió del Centre de Coordinació d'Emergències i veurem quines són les decisions al respecte. Renfe, per cert, continua sense funcionar.
8: Doncs gràcies, Marta García, des de Castelló de la Plana. Les pluges seran un dels protagonistes del dia d'avui al matí de Catalunya Ràdio. L'altre protagonista és l'habitatge. Especial temporal, ara mateix a l'antena de Catalunya Ràdio, i a partir de les 11, especial Congrés dels Diputats per saber què passarà. A hores d'ara sabem que Junts per Catalunya votarà que no, en principi. Els dos decrets d'habitatge de Pedro Sánchez hi deixen l'aire també el futur de la legislatura. Si no hi ha sorpreses, el Congrés rebutjaria aquest migdia les propostes del govern espanyol per fer front a aquesta crisi sorgida arran del desnonament dels desnonaments, per exemple, també el que vam viure en aquest cas a Madrid, començant amb el de Mari Carmen. Anem cap allà. Tània Tàpia, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
8: Junts demana a Pedro Sánchez que retiri els decrets per tornar a negociar el text, però el govern no està per la labor.
6: No s'han acabat les bones paraules cap a Junts. La Moncloa ho ha deixat clar, no se sotmetrà a la pressió i no retirarà res. Qui s'ho ha de repensar és Junts per Catalunya. Així ho deia fa unes hores la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias, a Ràdio Nacional d'Espanya.
12: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este decreto.
6: La Moncloa defensa que els decrets són un instrument per frenar l'especulació i els desnonaments i nega les crítiques que en fa Junts. A les xarxes, Pedro Sánchez apunta els de Puigdemont i els diu que ha arribat l'hora de la veritat. Si Junts i també PP i Vox volen estar amb la majoria social o amb els especuladors. I afegeix que el seu vot els retractarà davant de generacions senceres. Suma, per la seva banda, avui està intentant que la votació al ple sigui un per un perquè quedi clar qui vota en contra.
8: I aquí ningú se li escapa, i a Madrid sona ja amb molta força un possible avançament electoral, entre altres coses, perquè aquí llegeix que això reforça Sánchez en la matèria d'habitatge, el distreu d'altres temes, sumar també agafa protagonisme que fins ara doncs, no estava ni se l'esperava en aquest mapa decisiu per decidir qui governarà Espanya, i en tot això veurem si Junts també reforça amb la presència de Carles Puigdemont quan torni després de l'aplicació de l'amnistia. Per tant, si hi hagués un escenari electoral d'aquí 2 mesos, Tània, podria haver-hi una alternativa al que pronostiquen les enquestes, que és que la dreta arrasarà Espanya.
6: Clar, és que ha canviat tot des del desnonament de Mari Carmen. L'atenció mediàtica social ha girat de la crisi de Ceuta, que feia molt mal al PSOE i a la Moncloa, cap a l'habitatge, un tema que genera mobilització social, especialment en l'electorat progressista, i que és la principal preocupació dels ciutadans. Sánchez encara té marge, recordem-ho, fins l'estiu del 27, però aquesta derrota d'avui, que per la Moncloa en part és inesperada, pot alterar els càlculs, i més si es mantenen les mobilitzacions, fins i tot amb crides a una vaga general. Hi ha molta especulació en una de les frases del tuit de Pedro Sánchez, on diu: arriba l'hora de la veritat. El president espanyol sempre ha dit que convocaria en favor de l'interès general i no de l'interès partidista. Ara és el moment, per tant, de calcular què pesa més. Avui el president, per cert, no té agenda pública, però anirà presencialment al migdia a votar al Congrés.
8: Tot això, com us explicàvem, també passa

0: el període de festa major, doncs el podem trobar en algun restaurant d'Esplugues, en aquest cas a la fàbrica, ja fa un parell o tres d'anys que el cuinen per festa major.
1: Ens quedaria alguna cosa més per dir de Santa Magdalena? Voleu fer algun apunt més? Perquè ara a mi sí que m'agradaria que parléssim de Sant Mateu, perquè tenim altres elements de Sant Mateu que no estan a Santa Magdalena. I un d'ells seria el seguici o el mestre de cerimònies de Sant Mateu i el pregó, perquè per Santa Magdalena no tenim pregó, però per Sant Mateu sembla que sí, oi? N'hi havia hagut pregó, és que ja no ho recordo, m'he perdut. És com això de les festes majors de Santa Magdalena i Sant Mateu, i ara amb Sant Mateu ja no recordo si hi ha pregó o no hi ha pregó.
0: Un paral·lelisme amb... No, una vegada més surt veure de maldà, que deia que la festa major, ja ho hem explicat abans, no? Que era la més íntima, era la de Santa Magdalena, això encara segueix passant una mica, no? S'està fent gran, però la festa major de Sant Mateu és la de tots, no? Aquí sí que hi té cabuda totes les activitats, no només de cultura popular, sinó d'altres cultures i fins i tot de les entitats esportives, les més artístiques, i tothom i posa el seu gra de sorra per fer una festa major enorme, no? L'Ajuntament també doncs fa programació pròpia i és una festa que hi ha centenars d'activitats i que moltes se solapen les unes amb les altres. L'estructura és una mica diferent i en aquest cas doncs són les pròpies entitats qui organitzen els actes i la coordinadora en aquest cas ens encarreguem de fer poca cosa però de coordinar una mica els actes centrals d'aquesta festa, que un és el toc d'inici de la festa major, amb aquest pregó que anomenaves ara. L'altre és una cercavila de totes les entitats, que és la cercavila festiva, que se celebra el dia 21 de setembre, que és el mateix dia del Sant, el Sant Mateu. I l'altra activitat que organitzem és la cercavila infantil, que ha curat molta volada els últims anys, que després ara, si voleu, us expliquem. I alguna cosa més?
2: I tindrem les matinades i el seguici de diumenge.
0: Són totes aquelles activitats, no?, que entre els actes de les diferents entitats acaben de conformar l'estructura de la festa.
1: Jo soc de l'opinió que per Sant Mateu es fan masses coses. Bueno. I que no podem estar tot arreu. I sí, és que és la meva opinió. I després penso que el que organitza l'Ajuntament, per exemple, a mi que vingui no sé qui d'Operació Triunfo a cantar, a mi a la Festa Major d'Esplugues no m'aporta absolutament res. Poder és perquè sóc de TIC i sóc espluguina i sóc molt romàntica i no m'interessen aquestes noves incorporacions. Perquè també hem d'afegir que tenim aquesta fira que abans era la medieval, però que ara que és la del Far West, que és la mateixa, però l'únic que abans portàvem vestimenta medieval i ara es posen vestimenta de Far West. Però...
2: I porten armes, cosa que els trabucaires no els hi deixen. Però...
1: Aquí també voldríem arribar a què està passant amb els trabucaires, que no poden participar a cap dels actes de la nostra població. Però això seria un altre debat, també, parlar de trabucaires, i crec que ara no ens tocaria. Quina importància té en una festa major tenir les litúrgies ben definides i tenir aquest pregó també institucionalitzat? Com hauria de ser el pregó? Què en penseu? Ho ha d'organitzar l'Ajuntament? Hauria de ser també les entitats les que l'haurien d'organitzar, perquè realment les entitats són les que estem al costat del poble, tocant a peus a terra?
0: Sí, jo crec que quan comença el període festiu és un moment especial, val? Tothom s'ha de preparar per celebrar aquella festa, no? Què vol dir preparar-se? Doncs es decoren els carrers, no? La gent es penja el domàs al balcó, poses a punt les teves millors gales, el tratge de la teva colla, el mocador, no? És un moment especial, i a més és un moment on la cultura popular hi té un paper capdalt. Què vol dir la cultura popular? Doncs la cultura que se celebra al carrer. Tothom, és un moment de sortir al carrer, sortir a ensenyar qui som, no? Tots aquests trets identitaris. I com que és la festa de tothom, tothom hi ha de tenir cabuda. I això què vol dir? Doncs les entitats, la gent que no forma part d'entitats però que és del poble i que vol celebrar, no? Perquè es tracta de celebrar en una festa, però també els dirigents del nostre poble. És a dir, crec, jo sóc del parer que hem d'anar tots al mateix vaixell durant els períodes festius. I aquí és on entra on té importància la litúrgia aquesta que tu dius. Tothom hem de respectar l'estructura

0: estructura de la nostra festa, perquè és el que ens defineix. La festa major de Vilafranca no és la mateixa festa major que, o no és la mateixa festa que el Corpus a Berga, val? En què es diferencien? Doncs en tot, val? En tot, però tenen moltes coses en comú, que és tot això que he dit, no? Que, doncs, que se celebra al carrer, que té una estructura, que la gent s'estima, que hi ha motius propis, no? Les músiques, els balls, i això s'ha d'entendre. S'ha d'entendre des de totes les parts. La nostra feina com a coordinadora és que el poble ho conegui i ho entengui. Però les administracions, mani qui mani. A mi m'és igual el partit, no? Durant el període de festa, el partit que està manant, això ho ha d'entendre i ho ha de respectar i, a més, és més, ho ha de potenciar, perquè ells tenen el poder dels canals de difusió del poble, no? Que per això paguem els impostos i per això votem. Doncs s'ha de respectar, i moltes vegades veiem que interessen més, el que deies abans, no? Interessen més unes certes activitats que unes altres. I dona, a Esplugues dona la casualitat que les activitats que són un contingut molt tradicional, propi, no? Allò que ens diferencia d'un altre poble, doncs no se li dona importància. És a dir, estem més a prop de la festa, que s'assembla, ens assemblem més a altres festes majors, no? Del pobles del voltant, i no ens diferenciem tant, i nosaltres lluitem per diferenciar-nos una mica, per ser, doncs, únics.
1: Trobo que és una pena, perdona, Sergi, que poder volies dir una cosa.
2: No, que molt romàntic, sí. Tot sí. Això.
3: S'ho ha preparat. No.
1: Però fixem-nos, estem al costat de Barcelona. Cornellà també és molt gran, poder Sant Joan d'Espí ja no és tan gran. Tenim poblacions a Catalunya molt més grans que Esplugues. És que només tenim 47.000 habitants o 45.000 habitants, i ens haurien d'això d'anar a la proximitat, a tenir una característica tradicional. I sembla que aquí a Esplugues es pensa que som Barcelona, que som Hospitalet i que estem perdent identitat, no? És que no deixem de ser un poble gran. Jo no em considero ciutat, 45.000 habitants, no deixem de ser un poble gran. I per tant, al poble hem de tenir cura de les nostres tradicions. No sé, ja dic, jo sóc molt crítica amb com es porta des de l'Ajuntament la nostra festa major.
3: Sí, hi ha diferents visions, no? La visió per nosaltres és que hi ha d'haver l'estructura de la festa, i els pilars de la festa són tres, no? Seria un pregó, un seguici i un final de festa, no? Al final són pilars amb els quals pots anar jugant, no? Com és per exemple, el cas de Santa Magdalena, no? El pilar central del dia 22 amb el seguici, i llavors tot l'altre és com complementar. Doncs el mateix hauria de ser per Sant Mateu. I és el que passa també a Barcelona. Al final també hi ha un toc d'inici, hi ha uns seguicis, uns correfocs, vull dir, són pilars, i a partir d'aquí doncs es va millorant i es va fent extens per també per altre tipus de gent, no? Que vulgui, doncs, escoltar música o altres alternatives culturals, no? Jo crec que aquest hem de seguir aquesta línia, perquè si no al final acabarem, pues, desvirtuant la festa.
1: Tindrem pregó.
0: I allò que dèiem de que tots hem d'estar una mica al mateix carro, nosaltres la manera que tenim per demostrar-ho, doncs, és justament amb aquest seguici, el seguici del pregó, sí. No? Nosaltres comptem amb les autoritats que formin part d'aquest, perquè nosaltres aquest seguici, un seguici serveix per anar a algun lloc, a fer alguna cosa en concret. I el seguici del pregó serveix per portar el pregoner o pregonera a fer el pregó. Val? I no només el pregoner i pregonera, sinó també la regidoria de cultura del moment i el mestre de cerimònies de la festa. O sigui, és com que li donem aquest caire més solemne en aquest primer dia, perquè és el moment més important de la festa, que és quan comença. Val? I a partir d'aquí, doncs, comença el període festiu, però l'important és celebrar l'inici tots junts. Ja, hauria d'estar prohibit contraprogramar una activitat d'aquest tipus, el que és l'inici de la festa. I hauria d'estar prohibit que les autoritats no hi volguessin participar, per exemple, no? O que alguna colla pròpia d'Esplugues no hi vulgui participar. Això hauria d'estar recollit en un... Bueno, està recollit, de fet, en un protocol, i de vegades sembla que aquest protocol no serveixi de res. O sigui, un protocol serveix per salvar aquella festa que porta més de 20 o 30 anys fent-se, i de vegades sembla que la gent, doncs, no li faci cas, vulgui canviar les coses, que al final la tradició també evoluciona. Però, però el que no pots dir és unilateralment prohibir algun acte perquè no et ve de gust a tu que es faci aquest acte, no? Qui mana en aquest cas és el poble i s'han de tenir en compte això, els elements identitaris, i bueno, ja està, és que ja ho he explicat abans una mica.
1: Seguim amb aquest pregó a porta tancada, per dir d'alguna manera, encara que l'espai Corbero no és, és un espai tancat físicament, però que sembla ser que pot anar qualsevol persona.
4: Amb
1: aquest
4: limitat.
1: Pregó sembla ser amb un sí. aforament limitat, i ens podrem trobar que s'estava fent a la pista vermella l'inici, el toc d'inici de les entitats.
3: Sí, jo crec que aquí a vegades ens equivoquem quan parlem
2: d'alternatiu,
3: no? Sí, crec que...
1: No, és que he dit festes populars, sí, m'he equivocat. Bueno. Volia dir quan es fa el toc d'inici amb el Marcel Casellas, que toca el Ferro, es va fer la pista vermella i al mateix moment s'estava fent a l'Espai Corberó el pregó oficial, administratiu, corporatiu, com li vulguem dir.
3: Sí, exacte, això és el que sembla que és aquesta tendència. Nosaltres estem batallant i, com hem dit abans, o en algun moment, no sé si ho hem dit, que la coordinadora el que intenta és agafar vincles amb l'Ajuntament o amb l'equip de govern per tornar a tindre el que era el toc d'inici, el seguici de pregó i el pregó antigament, que era la plaça de l'Ajuntament, que és on ha de tindre, on ha de ser un pregó, no? Al final, no en un espai tancat, limitat
1: amb prèvia invitació i confirmació de la reserva.
0: Bueno, i respectar l'estructura aquesta que dèiem del seguici, del pregó, el seguici de les colles que porten el pregoner i després té lloc el toc d'inici. Tot això és una cosa que ha d'anar junta. Tu no li pots treure una pota, això, perquè llavors quedaria... Si ja no hi ha pregó, ja no té sentit fer un seguici cap al pregó, no? Bueno, això són... Bueno, jo no soc de lletres, però això és així, saps? Són faves comptades. Llavors, el que ens volen treure és una d'aquestes potes i nosaltres reivindiquem de que aquesta pota s'ha de tornar a posar. Mentre hi havia un pregó, nosaltres estàvem fent una altra, però no creiem que el nostre fos l'alternatiu, el nostre és el de veritat, perquè vam acompanyar, el seguici va acompanyar la pregonera i la pregonera va fer el pregó, i en aquest pregó no hi havia les autoritats.
3: Sí, en definitiva, nosaltres vam continuar fent el protocol que ja està marcat i l'Ajuntament va fer el seu pregó a part, que no estava fora de protocol, diguéssim, i llavors per nosaltres l'alternatiu és el de l'Ajuntament i el nostre, diguéssim, que és l'oficial. No sé, jo crec que és així.
1: Per tant, ens tornarem a trobar paral·lelament amb un pregó administratiu, corporatiu i amb un pregó fet per la ciutadania i per la gent del carrer.
5: I nosaltres, bueno, portem dos, tres anys intentant recuperar l'estructura, el protocol que en parlàvem, intentant demanar reunions per apropar postures i a veure si tornem a aconseguir-ho. I, bueno, la nostra intenció és, com, bueno, és tornar a repartir-nos, respectar el protocol de toc d'inici de festa major. I en aquest protocol estan... I a banda, és una... A mi personalment em fa ràbia perquè és un acte d'inici de festa major que no passa a totes les poblacions de Catalunya. Tenim algo molt particular que es junta a l'equip de govern, a les colles de cultura popular, al pregoner, la mestra de cerimònies, i es fan en diferents parts... i es fa després un ball de totes les colles de cultura, el que deies amb el Marcel Casellas. Això és algo únic, no es repeteix a cap altra població. Hi ha poblacions que fan algo similar, i nosaltres fem algo similar també a altres poblacions, però aquest acte és únic, i hem d'intentar mantenir-ho i conservar-ho. I la coordinadora, el que lluitem, intentem, és fer aquesta difusió que arribi a tothom del poble, que ens agradaria més difusió i col·laboració de l'Ajuntament, com deia el Pau abans, que tenen més armes que nosaltres. Nosaltres vetllem per això, per mantenir aquest protocol i mantenir aquest inici de la festa major. Però, bueno, i com deia l'Isaac, per nosaltres són ells els que fan un pregó alternatiu.
0: Però no perdem l'esperança, no? Vull dir que doncs mantindrem tal com ha de ser, i ja veurem, perquè al final... de crítiques a l'administració n'hi ha hagut sempre i sempre n'hi haurà. I en els moments més importants, en els moments on hi ha més visibilitat, on hi ha més gent, és normal que hi hagi més crítiques. Això passa a tots els pobles. Ja, només cal anar a Reus quan entren les autoritats a la plaça el dia de la tronada, o sigui, una xiulada monumental, no? O a Mataró, el dia més important, el no n'hi ha prou, que és quan s'acaba la festa.
5: O a Terrassa, quan veien els regidors...
0: Dic, això, no? Això,
2: o a la plaça Sant Jaume, el toc d'inici.
0: Això és una cosa que no es pot evitar perquè és així. Perquè hi ha gent que està descontenta amb la gestió política i ja està. I ho fa, no sé, la seva veu també és llibertat d'expressió, això, no? Mm. El que no pot ser és carregar-se una estructura d'una festa. Perquè
5: nosaltres no... per nosaltres aquest debat dels xiulets, nosaltres sempre ens volem mantenir al marge. La coordinadora el que s'encarrega és de muntar la festa, d'organitzar-la i de promoure-la. No, nosaltres no promovem les xiulades. Si algú va allà a la plaça d'Ajuntament i protesta, nosaltres ni el prohibirem ni l'animarem. Com a coordinadora, nosaltres el nostre objectiu és que aquella festa sigui gran i que tot el poble participi de la festa.
1: Quan dues persones no s'entenen, la responsabilitat no és mai d'una sola persona o d'una sola part, però cadascú ha d'assumir la seva part de responsabilitat. I jo estic veient aquí que des de la coordinadora, les entitats, esteu intentant d'arribar a un acord, de posar sobre la taula moltes coses, parleu molt del protocol. Aquest protocol el té l'Ajuntament clar? L'ha aprovat ell? L'han aprovat fa anys?
0: Sí, el 2020, el 2001 diria.
1: I no l'apliquen. O sigui, no respecten el protocol, que hi ha un seguici, que hi ha un mestre de cerimònies... No respecten aquest protocol perquè fan el seu propi pregó.
0: Actualment no el respecten, des de la Covid. Però bueno, nosaltres ens pensem que la Covid seria un parèntesi, no? I va ajudar a canviar moltes coses. Sí, i a perdre molts espais de la festa i de fer coses amb comunitat.
5: Horaris.
3: Sí. De fet, és de les poques vegades que ens hem trobat amb una paret així... topar contra algú que no et vol parlar. O sigui, és complicat, no?, veure aquesta situació. A vegades no sé, crec que entre persones es poden parlar, siguis del color que siguis, siguis de la forma de pensar que siguis, i crec que és el que dèiem abans, que no fa falta arribar a un acord, però com a mínim parlar, saps? Jo crec que això no hem arribat a aquest punt.
1: Doncs jo us posaria a l'Ajuntament, a un dels pilars que hi ha a l'Ajuntament, que es diu Pilar, i als pilars de la coordinadora, un coach emocional per poder resoldre aquest problema que hi ha entre la cultura popular, les entitats i l'administració. Aquests pilars que abans ens dèieu, que hi ha tres pilars fonamentals, amb un pilar que hi ha a l'Ajuntament, i a veure si s'entenen aquests pilars i s'arriba a un acord. No sé com fer-ho. Aquí a la ràdio tenim un psicòleg. Podeu serviria de coach emocional per poder arribar a un acord amb tots els pilars?
0: Sí, no ho sé. Un psicòleg el necessitem tots i totes. O sigui, això és així, però
2: la qüestió
0: la festa,
2: és que vulgui parlar.
0: Per salvar la festa no sé si cal un psicòleg.
1: Jo dic un coach emocional, però clar, ja sabem que els coach emocionals han de ser professionalitzats, eh? Tampoc no anirem a buscar qualsevol coach, eh?
2: Però per solucionar qualsevol conflicte, ambes parts han d'estar d'acord per solucionar-ho. I aquí en tenim una que no ho vol solucionar. Llavors, per molts psicòlegs o coach...
1: Jo recordo...
2: Fins que no vulgui donar el pas de anem a solucionar-ho, serà difícil.
1: Jo recordo que fa com uns 12 o 14 anys, no recordo exactament, es va fer una comissió per resoldre el tema del pregó, pel tema dels xiulets, i vam fer com tres reunions i al final no vam arribar a cap acord i vaig decidir no seguir anant a cap reunió perquè no era... anàvem donant voltes cada dues setmanes que quedàvem i anàvem parlant del mateix, i era una nòria que està a aquest ratolí a dintre d'aquesta nòria donant voltes i no vam arribar a cap acord, i ja parlo de fa 14 anys.
3: Sí, és un peix que es mossega la cua des de fa molts anys i, bueno, ara ja no es mossega directament, ja ni tan sols es parla, o sigui que ja sí que s'ha acabat mossegant, no?
0: Però nosaltres... Sí, a mi em preocupa, això. O sigui, em preocupa la festa. El dels xiulets no gaire, perquè... Però no es treure gaire la son. Vull dir, la coordinadora, seguim fent feina, saps? I cada vegada més. I tenim clar que amb suport o sense, és el que hem dit abans, tirarem milles. I la manera de tirar milles és crear això, materials, doncs, com el quadern de cultura popular, una nova web on tindrem tota la informació de les festes, de les colles. El que volem és que més gent fora de nosaltres, ara no sé si Esplugues són 45.000, no? No sé quanta gent deu conèixer tots aquests símbols d'identitat, però imagina't que ara la gent de les colles i els nostres cercles són 1.000 o 2.000 persones. Doncs volem arribar a que 10.000 persones conegui tot això. I quan 10.000 persones vingui a les nostres festes, doncs llavors potser tenim més força per canviar les coses.
3: El que està clar és que després de la pandèmia hi ha hagut un gran canvi en la població d'Esplugues, que sembla que li agrada més sortir al carrer, i en una d'elles, per exemple, al toc d'inici, la plaça Vermella es va fer petita quasi en algun moment, no? I crec que això vol dir que també tenim un poder i tenim una convocatòria, i això doncs, és que vol dir que ho estem fent bé, saps?
1: El que estàs dient, Pau, heu aportat moltes coses, ha fet molta feina, a més del quadern tenim una altra figura, Espalú, tenim una nova colla de tradicions que són els trabucaires, a pesar dels problemes que tenen, i sempre van sorgint coses noves, ha sorgit la cantera, s'estan fent aquests tallers des de TIC per fer tallers de flabiol, de cantar també, per tant és un pòsit, sou un pòsit en contínua creació i contínua il·lusió, perquè no hi ha creació si no hi ha il·lusió.
0: Sí, això és important, eh? Això que dius de la il·lusió, si no estiguéssim il·lusionats per la festa que nosaltres creiem, ja no ho faríem tot això, no? Segurament haguéssim canviat de poble, però no sé, hi ha algunes persones tossudes que pensem que Esplugues encara es pot no canviar, sinó millorar, no? I que pot ser un lloc on viure i viure de la cultura popular amb total normalitat.
3: Imagina't, no? Si tinguéssim les autoritats al nostre costat seria...
1: Sí, clar,
3: sí, no dic que no estiguin, en alguns moments, però sí que estiguessin allò amb el 100%, amb actitud de col·laborar constantment.
0: Clar, coneixem pobles que els ajuntaments els diuen el que calgui.
1: Sant Feliu, crec que és un d'ells.
0: Si nosaltres ens fessin això amb la de persones que hi ha al voltant dedicant tantes hores, bueno, és que seria molt diferent, eh?
1: Anem a parlar del futur de la cultura popular aquí a Esplugues.
0: Seguim la difusió i que no desapareguin les festes. Seria un error, no?, que ens ho volguessin treure tot, i com altres pobles que està passant, que estan prohibint actes, no? Pobles on, per exemple, estan manant els partits aquests d'ultradreta, que estan ja prohibint actes i estan prohibint coses que tinguin a veure amb la catalanitat o amb la cultura, doncs intentar que això no passi. Per això cada vegada hem de ser més i més convençuts de que allò que fem doncs està bé.
1: I més il·lusionats, que és el que ens dona la força.
2: La idea també és anar formant a tot aquest músics d'Esplugues, no? Que tinguin un espai, tant músics com gent del poble, que es puguin anar formant.
1: Doncs ens quedem amb aquesta part positiva de la cultura popular, de tots aquests projectes que esteu engegant, que s'estan iniciant alguns i altres que s'han d'acabar de tancar i concretar, i donar-vos les gràcies per tota la feina que feu, per Festa Major, ja no diré per quina festa, perquè totes són importants i totes ens il·lusionen. I convidar-vos a que seguiu venint a la ràdio. Ens porteu sempre noves idees i que la cultura popular li hem de donar tota la difusió que sigui possible. Doncs així que, si em permeteu, gràcies al Sergi, al Pau, a l'Isaac i al Xus. Gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Us emplacem sempre que vulgueu. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: L'Espai d'Entrevistes a les Entitats és un programa conduït i presentat per la Isabel Almató. El muntatge i edició, Jordi Udina.
4: Heu escoltat l'Espai d'Entrevistes d'Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 10 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avenç Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avenç Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Aquest cap de setmana, gegants i capgrossos d'Esplugues ens preparen la 42a trobada. Aquest dissabte 3 d'octubre, durant el matí, des de les 10 i fins les 2, ens ofereixen la jornada de portes obertes que es realitzarà als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles, en el que hi haurà diverses activitats per a tota la família: bitlles, putlers gegants, cajú, manualitats, pintacares, jocs de taula i servei de bar, i també hi haurà marxandatge de la colla de geganters d'Esplugues.

0: I per diumenge, la gran trobada, la plantada de gegants que es farà davant dels jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. La plantada serà a partir de 10:45 del matí i a partir de les 12 s'iniciarà el cercavila pels carrers. La Maria José, que és la presidenta de la colla de geganters d'Esplugues, ens explica quines poblacions participen en aquesta plantada i en aquest cercavila i quin serà el recorregut per diumenge.
1: Aquest diumenge vindran 11 colles convidades a la cercavila, que són Sant Llorenç Savall, el Bruc, Cervelló, Sant Joan d'Espí, el Casc Antic de Barcelona, Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicent de Castellet, Centelles, Viladecans, Albesa i Balsareny. I el recorregut que farem serà des del Casal Brilles, baixarem pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer, després Santiago Rossinyol, Sant Francesc Xavier, creuarem la carretera de Cornellà, anirem pel 8 de març, Quintana, Joan Corrales, Narcís Monturiol i arribarem a la plaça Catalunya.
0: Doncs estiguem totes preparades per gaudir d'aquest cercavila i d'aquesta ballada de gegants que es farà pels carrers d'Esplugues. I també tinguem atenció que tot el recorregut estarà afectat a la circulació durant les hores del cercavila. És una activitat organitzada per la Colla de Geganters d'Esplugues amb col·laboració amb l'Escola Municipal de Música d'Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: pots portar.
1: Allà on siguis,
2: esplugues.fm.cat.

0: Aquest divendres 2 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, el Cau de les Arts ens presenta el cicle Filosofia i Política. Si hi ha filosofia a la política, és perquè els humans necessitem entendre allò que ens passa. En aquest acte es farà la presentació del llibre d'en Ramon Alcoverro, Història de la filosofia política. En Jaume Grau Massalleres, del Cafè Filosòfic d'Esplugues, ens explica una mica què és això de la política i la filosofia i per què aquest cicle de conferències al respecte.
1: Mira, vivim en una societat que és una comunitat complexa formada per éssers humans diferents, a vegades molt diferents i amb interessos de vegades també molt contradictoris. Harmonitzar aquests conflictes i aquestes diferències és l'objectiu precisament de la política. I en l'època en què ens trobem, a hores d'ara, plena de conflictes, com és ben evident, molts d'ells força seriosos i cada vegada més, poques coses, en aquesta època, poques coses hi ha de tanta actualitat com la política. D'altra banda, la filosofia és, o hauria de ser, l'exercici sense restriccions de la raó crítica, que permeti vestir una societat democràtica de ciutadans lliures. Per tant, la seva pràctica està indissolublement vinculada al fet polític.
0: Una de les finalitats que pot tenir aquest grup en el que tu hi formes part és crear un debat crític lluny de les notícies dels canals oficials als que estem acostumats, unes tertúlies amb unes opinions molt dirigides o teledirigides. M'agradaria saber quines persones formen

0: Valentí Almirall, Francesc Pujols, etc. I si els continguts possibles, que n'hi poden haver molts, si l'interès del públic i la disponibilitat dels ponents ho demanen, tampoc descartem la possibilitat de continuar més endavant amb un segon cicle. Ja veurem.
1: El cafè filosòfic el tenim aquí, al Cau de les Arts Esplugues. També feu les vostres xerrades i presentacions de llibres a l'Ateneu de Sant Feliu de Llobregat, però, com has dit, doncs això es va fer més gran, esteu preparant xerrades arreu del Baix Llobregat i també feu una ampliació amb col·laboracions externes. És una nova etapa i una nova col·laboració en Next Llobregat. Vull que m'expliquis aquesta nova etapa.
0: Ja fa uns mesos que col·laborem amb la revista digital Next Llobregat, d'àmbit comarcal, amb l'extensió a l'Hospitalet, i amb ells, bueno, ells fins ara han publicat les convocatòries, notícies i resums dels nostres actes. Ara hem fet un pas més i, plegant voluntats i esforços, portarem conjuntament aquests debats a diverses localitats del Baix. Esplugues, Molins de Rei, Sant Feliu, El Papiol, Martorell... Encara no tenim definitivament confegit el calendari, però comptem a realitzar un total de fins a 5 actes al llarg d'aquest curs 2026-2027. Heu de pensar que no interrompem la nostra activitat mensual amb l'USLA de l'Ateneu Sant Feliuenc i també mantenim la presència al Cau de les Arts d'Esplugues, que és on hem començat ara ja fa uns anys. No ens hi dediquem professionalment i tenim les nostres limitacions, però fem el que podem i arribem on arribem.
1: Jaume, entenem perfectament que des del voluntariat arribem on arribem i des de la filosofia som menys lliures amb un esperit crític. Així que moltes gràcies per aquest nou cicle de conferències de filosofia i política i que la inauguració d'aquest cicle es faci aquí a Esplugues de Llobregat. Serà el 2 d'octubre a les 7 de la tarda al Cau de les Arts, on es farà la presentació del llibre Història de la filosofia política d'en Ramon Alcoverro. Després d'aquesta presentació, evidentment, hi ha un debat en el que les persones que assisteixin i poden participar. L'entrada és lliure fins complir l'aforament de la sala i dir-vos que en acabar aquesta xerrada doncs us podeu quedar a sopar. Per això es necessita una reserva prèvia. Heu d'enviar un WhatsApp al 623 752 820. Repeteixo, número de WhatsApp 623 752 820, al Cau de les Arts, carrer d'Emili Juncadella, número 8, Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: El mapa indica que és la segona sortida.
1: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
0: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
1: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
2: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Apa!
4: Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Les activitats es realitzaran aquest divendres 2, 3 i 4 d'octubre.

0: S'inicien el divendres a partir de les 9 del vespre amb una sardinada i a les 8 es faran les habaneres amb la vella Lola i el ron cremat. Aquestes activitats es faran a Cal Suís i per dissabte, dia 3 d'octubre, tenim activitats que es faran al Parc Pompeu Fabra a les 11 del matí al torneig de petanca i al vespre a les 9 hi haurà el sopar de germanor i a 2:15 el ball amb en Javi Zamorano Quartet. I arribem a diumenge, on al migdia es farà el vermut musical, a les 2 es farà el dinar popular amb una paella, a les 4 el bingo i la rifa, i hi haurà el premi del dinar per a 2 persones a l'hotel Ava Garden. Aquestes activitats de diumenge es faran a Cal Suís. Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues. Activitats organitzades per l'Associació de Veïns de Finestrelles. Apa!
1: La Colòmbia i el Principat, noi! Has arreglat!

0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
1: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
1: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: On vas amb tants papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma cotetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.

0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Esplugues FM.
2: Són les 11 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu, formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Aquest cap de setmana, gegants i capgrossos d'Esplugues ens preparen la 42a trobada. Aquest dissabte 3 d'octubre, durant el matí, des de les 10 i fins les 2, ens ofereixen la jornada de portes obertes que es realitzarà als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles, en el que hi haurà diverses activitats per a tota la família: bitlles, putlers gegants, cajú, manualitats, pintacares, jocs de taula i servei de bar, i també hi haurà marxandatge de la colla de geganters d'Esplugues.

0: I per diumenge, la gran trobada, la plantada de gegants que es farà davant dels jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. La plantada serà a partir de 10:45 del matí i a partir de les 12 s'iniciarà el cercavila pels carrers. La Maria José, que és la presidenta de la colla de geganters d'Esplugues, ens explica quines poblacions participen en aquesta plantada i en aquest cercavila i quin serà el recorregut per diumenge.
1: Aquest diumenge vindran 11 colles convidades a la cercavila, que són Sant Llorenç Savall, el Bruc, Cervelló, Sant Joan d'Espí, el Casc Antic de Barcelona, Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicent de Castellet, Centelles, Viladecans, Albesa i Balsareny. I el recorregut que farem serà des del Casal Brilles, baixarem pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer, després Santiago Rossinyol, Sant Francesc Xavier, creuarem la carretera de Cornellà, anirem pel 8 de març, Quintana, Joan Corrales, Narcís Monturiol i arribarem a la plaça Catalunya.
0: Doncs estiguem totes preparades per gaudir d'aquest cercavila i d'aquesta ballada de gegants que es farà pels carrers d'Esplugues. I també tinguem atenció que tot el recorregut estarà afectat a la circulació durant les hores del cercavila. És una activitat organitzada per la Colla de Geganters d'Esplugues amb col·laboració amb l'Escola Municipal de Música d'Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: papa.
1: Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Les activitats es realitzaran aquest divendres 2, 3 i 4 d'octubre. S'inicien el divendres a partir de les 9 del vespre amb una sardinada i a les 8 es faran les habaneres amb la vella Lola i el ron cremat. Aquestes activitats es faran a Cal Suís i per dissabte, dia 3 d'octubre, tenim activitats que es faran al Parc Pompeu Fabra. A les 11 del matí, el torneig de petanca. I al vespre, a les 9, hi haurà el sopar de germanor i a 2:15, el ball amb en Javi Zamorano Quartet. I arribem a diumenge, on al migdia es farà el vermut musical, a les 2 es farà el dinar popular amb una paella, a les 4 el bingo i la rifa, i hi haurà el premi del dinar per a 2 persones a l'hotel Ava Garden. Aquestes activitats de diumenge es faran a Cal Suís. Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues. Activitats organitzades per...

0: És a dir, conec a tothom, i inclús el llibre té algun lligam amb Sitges, que 5 anys més endavant ja ho comentaré.
1: A Molins de Rei es va fer alguna cosa de 24 hores de cinema?
0: Sí, cada any hi vaig també, que són les 24 hores de terror, però bueno, és un festival que cada vegada es fa més gran, més llarg, a vegades abans començava durava una setmana, ara pràcticament se'n va a 2 setmanes, amb el colofó d'això de les 24 hores de cinema de terror.
1: I el cinema, quants llocs t'ha portat a viatjar?
0: Buah, he anat a Itàlia, he anat, bueno, a França, bueno, a Cannes, bueno, a Espanya, irà a molts llocs, bueno, i en principi per qüestions de feina no he pogut sortir més enllà, però bueno, els companys del portal pues, han anat fins als Estats Units, han anat a Argentina, vull dir que ens movem bastant.
1: Perquè laboralment estàs vinculat amb el món de l'economia i l'empresa.
0: Ah, exactament, sí, treballo en una empresa des de fa molts anys i bueno, estic al departament de compres i bueno, la meva feina no té res a veure ni amb escriure ni amb el cinema. Però bueno, són aficions que tinc molt arrelades i la veritat és que m'agraden molt, molt.
1: Què t'inspira o què et porta a fer aquest llibre, Quim Vive?
0: És una història una mica llarga, a veure, jo, mira, parlant així entre tu i jo i que hi ha confiança, no em considero escriptor, no. Tinc una imaginació desbordant, me'n sobra i tal, i a vegades se m'ocorreixen coses, que passa que com estic treballant o el que sigui, no me les apunto i me n'oblido. Aquest cop se'm va quedar, és una història que se'm va quedar i la vaig anar desenvolupant mentalment, i li vaig comentar a una amiga i li vaig dir, escolta, se m'ha ocorregut això, no? I m'ha dit, hòstia, se'm va entusiasmar, hòstia, ho has de fer, i mira, m'hi vaig posar, i després el personatge és un, no sé com dir-li, una paraula una mica gruixuda, se'm va com apoderar de mi i no podia parar d'escriure. Està fet en primera persona, com si el protagonista fos jo, i se'm va enganxar tant que ja dic, no vaig poder parar fins que el vaig acabar.
1: Això ho diuen molts escriptors i sobretot actors, que després d'interpretar un personatge necessiten un procés de desintoxicació, perquè no, és com una droga.
0: Jo, a mi em passava una cosa molt curiosa, diguéssim, jo tenia de posar-me en la pell d'aquest home, i és el més semblant d'una a una castanya, només sembla un rem aquest home, no? Però clar, me'n tenia de posar a dins seu, i quan repassava el que havia fet el dia anterior o feia un parell de dies, dic, això ho he escrit jo? Deia, no pot ser, però bueno, continuant endavant, i mira, al final una mica per amor propi el vaig acabar.
1: Perquè pel poquet que jo et conec, ets una persona tímida, ets una persona, per dir-ho, molt prudent,
0: correcte,
1: i que ets una persona que si no se't saluda directament o tu no t'adreces directament, ets una persona amb això, la prudència et fa que no t'enrotlles pel carrer, ets un perfil tímid.
0: Sí, la veritat és sí, que es diu, el que es diu sí, ara actualment, que ho diu el jovent, perfil baix, no? Que es diu.
1: No és un perfil baix, jo considero una persona que després, en les distàncies curtes que es diu, ets enraonador, expressiu, Després sí.
0: És correcte.
1: Per tant, has creat un personatge que amb el que ets tu no té res a veure.
0: No, perquè és un, per dibuixar-lo en dues paraules, és un echau pa'lante, és amb una personalitat arrolladora, és un tio que bueno, que s'emporta tot per davant, o sigui, és totalment el contrari a mi.
1: Lo que voldria ser poder?
0: No. Si mires biografies d'escriptors i tal, el que escriu un llibre, una novel·la, els seus personatges són el contrari d'ell.
1: Ah,
0: vale. I a mi m'ha passat. Però, perquè no se sembla, ja dic, no se sembla en res. Ah, bueno, i una cosa que té molt curiosa el llibre és que és tot inventat. No hi ha res meu allà. O sigui, que no busqueu, no hi ha res.
1: I quina és la guspira, aquesta idea que et dona la història?
0: Potser és que, no sé, potser és que he nascut per actor. És a dir, no ho soc, ni ho seré.
1: Ah, no es pot dir mai. No es pot dir mai que no.
0: Em fico dins del personatge, no? I ja dic, jo me'n feia creus. Diu, com pot ser que hagi escrit tot això? I, bueno, era com un desenvolupament lògic del personatge, no?
1: Diu, és una obra de ficció on tots els personatges, els seus noms, diàlegs, llocs i fets apareixen en el mateix producte de la imaginació de l'autor. Això és el que en t'explica només d'entrada.
0: És totalment cert, sí.
1: Diu, qualsevol semblança, que això surt a tot arreu, amb persones o fets reals és mera coincidència, que és el que ens acabes
0: és
1: de dir.
0: És totalment correcte, és tot inventat.
1: I la història
0: i
1: on
0: quan
1: passa?
0: La llegiu, quan, el que pugui llegir-lo, el que tingui ganes de llegir-lo, dirà, pues, no pot ser, algú deu haver d'ell. Doncs pues res, no hi ha absolutament res.
1: D'entrada, com que ets d'Esplugues, dir que el trobarem a la llibreria Esplugues.
0: Sí, a la llibreria Esplugues, vale. En principi el trobareu.
1: Explica'ns una miqueta aquest personatge, una mica despietat, cruel, malvat.
0: A veure, és que mira, i precisament

0: Està escrit en castellà perquè el personatge ho demanava, perquè és una persona que, a pesar de lo que he dit, que és una personalitat bastant forta, etc, etc, té un toc tendre, com si diguéssim, no? És, i permeteu-me la paraula, és una mica canyí en el sentit de l'Espanya dels anys 40-50, no? Una mica fatxa, també s'ha de dir. També s'ha de dir, però bueno, és la seva personalitat. I en canvi, diguéssim, amb tot el despietat que té i coses rares que fa, té un fons, diguéssim, tendre, i sí, és un personatge dual, no? Com si diguéssim.
1: Comença. Soy un número más en la cárcel de mierda. Pertenezco a un nuevo proyecto de rehabilitación.
0: Sí, és un, diguéssim, hi ha un psicòleg que treballa per la presó, que, bueno, un dia llegeix un escrit d'aquest home, un conte infantil que va fer l'home, i li va agradar molt i diu, pues mira, tenia en ment fer una teràpia de rehabilitació de presos a través de l'escriptura. I li fa escriure un diari en el que expliqui el que vulgui. I l'home explica la seva vida al mateix temps que explica el que està passant a la presó en els dies que d'això. I passen coses molt interessants, perquè, bueno, no puc explicar més perquè si no ja no cal que compreu el llibre, però diguéssim, entre ells dos, que seria entre metge i pacient, s'estableix una relació tan forta que no sé, que ultrapassa el que és l'amistat, no?
1: És un llibre totalment personal entre aquests dos personatges? O,
0: no.
1: O hi ha referències externes de la societat en què aquell moment s'estava vivint?
0: Els personatges principals són aquests dos, el metge i el pacient, però al voltant hi ha personatges secundaris bastant importants i que tenen molta importància en el llibre. I jo crec que estan ben dibuixats, perquè, ja dic, no volia que s'allargués molt, perquè l'home té, diguéssim, un parell d'hores per escriure el que li ha passat durant la setmana, no? Vull dir que tampoc pot fer moltes filigranes literàries, no?
1: Josep Maria, quant temps has trigat per escriure aquest llibre?
0: Vaig trigar aproximadament uns 7 mesos.
1: En redactar-lo, començar
0: i acabar, com si diguéssim. Després, hi ha alguna petita correcció, o algun amic o amiga que em deia, escolta, per què no, si t'hi fixes, els capítols posa jornada, està dividit per jornades, uh-huh. I al costat del número hi ha un cercle.
1: Val.
0: Si t'hi fixes,
1: ara buscaré els capítols.
0: És una cosa que a mi servia per referència quan escrivia, però uh-huh. Una amiga em va dir, escolta, pues deixa'l.
1: Jornada 1.
0: I sí. Un cercle al costat.
1: Després, perquè he vist un poema.
0: Sí.
1: També escriu poemes aquest personatge? Com es diu?
0: Manuel.
1: Perquè he vist un poema, una carta que posava Marta.
0: Hi ha una sèrie de situacions que, en principi, al començament del llibre, com he explicat abans, el metge, diguéssim, l'agafa com a conillet d'índies de l'experiment aquest literari, a través d'un conte que va escriure, molt curtet, per un conte infantil, no? Com si diguéssim. I més endavant, escriu com un petit conte també, per una situació que li passa. Vull dir que és una persona que t'he dit que al mateix temps que és un malparit té coses tendres i que dius com pot ser que sigui un home d'aquesta manera tan dual, no?
1: El darrer capítol és jornada 23.
0: Sí.
1: Passen 23 dies aquest llibre?
0: No, en principi ell escriu un cop a la setmana.
1: Ah, per tant, 23 setmanes.
0: Tampoc. Perquè hi ha una cosa al mig que no puc explicar.
1: No l'expliquis.
0: Que s'allarga una mica més.
1: Quan un escriptor comença a escriure un llibre, de vegades comença d'una manera i al final acaba com no havia pensat des del principi. A tu t'ha passat això, que el personatge ha anat evolucionant, o ja tenies clar des del principi com acabaria?
0: Tenia molt clar el començament, el desenvolupament i el final. El que passa que no sabia com omplir-lo, clar, un llibre no, si no estaria explicat en 3 pàgines.
1: Vale.
0: Però vull dir que el que és la trama principal sí la tenia claríssima.
1: Uh-huh.
0: El que passa que al voltant pues, tenia d'anar posant coses i coses, bueno, que és el que se'm va allargar una mica, no? A veure, és una temàtica una mica així, no sé, és una mica complicat d'encabir-ho en un gènere determinat, no?
1: No podem dir que és un gènere de ficció.
0: O sigui, no és terror 100%, encara que tingui terror. No és fantàstic 100%, encara que tingui algo de fantàstic. No és un drama, però té algo de drama. És a dir, jo portava les editorials pues, una mica especialitzades en el tema, per exemple, de terror.
1: Pel cinema, per tot el que has tocat.
0: I deien que no encaixava. I llavors, bueno, el vaig deixar, bueno, no és que vaig estar 5 anys allà insistint, no, anava provant, bueno, i al final si vols t'explico com al final com es va publicar, perquè va dir,
1: sí, m'interessa molt que m'ho expliquis.
0: Pues mira, jo tenim, bueno, com saps, vaig a Sitges tots els anys amb el tema de Terror Weekend del seguir el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror, i bueno, allà conec molta gent, no? I amb això de la pandèmia, i coneixíem un que és periodista també i tal, i com estàvem avorrits a casa, que no sabíem què fotre, li vaig dir, escolta, vols llegir una cosa que he escrit i tal? I li vaig passar un PDF amb el llibre, se'l va llegir i se'n va entusiasmar.
1: Ah, sí.
0: El va llegir dos vegades, diu, hòstia, és que em flipa, que no sé què em va dir. I tenia un amic que és editor, que està tan pirat com ell, i li va passar, també li va encantar, i tal, i d'aquí ve la història.
1: I tu publica Terra Ignota.
0: Terra Ignota.
1: Molt bé. Per tant, no has tingut més cap problema, perquè hi ha gent que ha de passar
0: ja dic, si
1: per
0: va ser,
1: moltes
0: jo,
1: editorials.
0: Jo pensava que em diria, bueno, no, la nostra editorial no es dedica a això i tal, però no, al final li va agradar tant que em va dir, endavant, som-hi. I es va tirar de cap a la publicació, i jo encantat, de veritat.
1: Perfecte. El teu coneixement del cinema de terror al llarg de tots aquests anys t'ha inspirat molt? T'ha portat a escriure aquest tipus de llibre?
0: D'entrada, sí? El títol.
1: El títol.
0: Quan vaig començar a escriure el llibre, no tenia ni idea de quin títol posar-li. Jo anava escrivint, i al final dic, hosti, li tinc de posar algun nom, no?, al llibre. I llavors, com soc aficionat al gènere de terror i fantàstic, pues, no sé si coneixes la pel·lícula Blade Runner.
1: M'encanta.
0: Doncs la última frase de la pel·lícula és "Quien vive". I és com una mena d'homenatge a aquesta pel·li que a mi m'agrada molt, que la podria veure cada dia, perquè no em cansaria. I és com un petit homenatge. Hi ha diversos homenatges en el llibre. Uns són claríssims, com el títol, un parell de referències claríssimes que han parit. Hi ha altres que estan més amagats.
1: Blade Runner la tinc a VHS, que és quan va sortir, i quan va sortir l'edició del CD amb el Making Of, em vaig comprar, que eren dos CDs. M'agrada molt.
0: L'he vist al cinema, l'he vist la versió americana, la versió europea, la versió del director, totes.
1: O sigui, totes. Podríem fer una sessió d'aquestes de 12 hores amb Blade Runner.
0: Oh, tranquil, i te faltaria temps, eh?
1: Doncs mira, una proposta per fer-li a les activitats de l'avenç.
0: O inclús, no només de Blade Runner, ja, sí. Blade Runner és molt bona, però hi ha pel·lícules que serveixen per parlar hores i hores i hores. Aquesta de Blade Runner.
1: Vas conèixer la secció que hi havia aquí a Esplugues d'Imatge 74, que es feien als Cinemes Fòrum?
0: Sí. I tant, és molt interessant, eh?
1: Aquest és el primer llibre que publiques, Quien vive?
0: Com a autor exclusiu, sí. Però, diguéssim, soc coautor del llibre Michael Haneke, L'estètica del dolor, d'editorial Hermenaute, en el qual vaig escriure un capítol d'aquest director austríac, Michael Haneke, que, bueno, vam fer una revisió de tota la seva filmografia i a mi em va tocar parlar de Funny Games, una altra pel·lícula mítica que mereix el mateix tracte que Blade Runner.
1: Michael Haneke, és
0: un director austríac.
1: De cinema de terror, també?
0: No, a veure, un tipus de cinema que aterroritza, però no és de terror. És a dir, és un tio molt especial i tal, va fer totes les pel·lícules. Bueno, no sé si ho coneixes, per exemple, Caché,
1: no,
0: Funny Games,
1: sí.
0: La Cinta Blanca...
1: Jo sóc més de Memòries d'Àfrica, ja, i de Blade Runner, pues, que no pas de cinema de terror.
0: No, aquest no té res a veure, no, la veritat és que no. Molt interessant perquè érem cinc autors... I eren punts de vista diferents sobre el mateix, diguéssim, director de cinema, no? I ja dic, a mi, com sabeu, el Michael Haneke aquest, el Funny Games, que va fer una versió en el seu Àustria natal, i després va fer la versió a Estats Units, amb la Naomi Watts i una mica més tipus de Hollywood. I les pel·lícules són idèntiques, plano per plano. Em sembla que la d'americana dura 2 minuts més. Llavors, a mi em van tocar parlar de la diferència entre les dues pel·lícules.
1: Una anàlisi, o sigui, una anàlisi comparativa.
0: Una feinada que flipes. Però m'ho vaig passar en gran, la veritat. La veritat és que sí.
1: Molt interessant, eh? Perquè, clar, una persona que prové del món de l'economia i de l'empresa, que et dediquis i t'especialitzis en cinema de terror, i que analitzis les pel·lícules d'aquesta manera...
0: Saps de què ve, això? Perquè, bueno, a mi m'agrada molt, el cinema m'agrada molt en general, i, clar, Sitges el tenim aquí al costat, doncs.
1: Sí.
0: Jo hi anava cada any com a espectador, no? I, clar, em sortia un ull de la cara. La cosa es va així, eh?
1: No.
0: I, bueno, vaig conèixer el director de Terror Weekend, aquest portal d'internet, i em va dir, escolta, tu saps escriure i tal, crítiques de pel·lícules? Dic, ni idea. Perquè no havia fet mai cap, no? Diu, ostres, fes-me una d'una pel·li. Me'n recordo que la pel·li, que era Confessions, una pel·li japonesa. Que me la vaig mirar i li vaig fer la crítica, li va encantar i va dir, mira, pues si t'acredito, podràs entrar a veure totes les pel·lícules que vulguis i tal. I jo, perfecte, i va, la cosa va començar així, un tema una mica econòmic, no?
1: Abans he fullejat una mica i volia dir-vos una frase, però, bueno, no sé, m'hauria agradat llegir algun tros del llibre. Con agradecimiento me ofreció un cigarrillo. Yo no fumaba, pero para hacerme el simpático lo encendí. Això també diu molt del personatge. No li venia de gust, però poder per no enfadar-se amb aquella persona són els, aquells punts tendres.
0: I en canvi llegeixes una mica més endavant o enrere i dius, però aquest tio està com un cencerro.
1: Pues fa riu el que ve després, diu, casi me muero de la tos. Ell somriu. Vull dir, és el clic aquest de... et soc amable i com que t'he sigut amable ara m'agafo una tos quan moro.
0: Ara ja veuràs.
1: Doncs recomanació, com ja sabeu, fem aquestes entrevistes a veïns i veïnes d'Esplugues que hagin escrit un llibre. I avui amb nosaltres en Josep Maria Luzán Sánchez, que és del barri del Centre, i ha escrit aquesta novel·la, Quién vive, que no emmarcarem el gènere perquè no és ni de terror ni de fantasia.
0: És el problema que una mica que té la novel·la, no?
1: Enric, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per compartir amb nosaltres el teu llibre, el teu temps i el teu espai. D'acord?
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder donar-me a conèixer una mica.
1: Sí, seguirem en contacte.
0: Perfecte, moltes gràcies.
1: Una abraçada.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Aquest cap de setmana, Gegants i Capgrossos d'Esplugues ens preparen la 42a trobada. Aquest dissabte 3 d'octubre, durant el matí, des de les 10 i fins les 2, ens ofereixen la jornada de portes obertes que es realitzarà als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles, en el que hi haurà diverses activitats per a tota la família: bitlles, putlers gegants, cajú, manualitats, pintacares, jocs de taula i servei de bar, i també hi haurà marxandatge de la colla de geganters d'Esplugues.

0: I per diumenge, la gran trobada, la plantada de gegants que es farà davant dels jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. La plantada serà a partir de 11:15 del matí i a partir de les 12 s'iniciarà el cercavila pels carrers. La Maria José, que és la presidenta de la colla de geganters d'Esplugues, ens explica quines poblacions participen en aquesta plantada i en aquest cercavila i quin serà el recorregut per diumenge.
1: Aquest diumenge vindran 11 colles convidades a la cercavila, que són Sant Llorenç Savall, el Bruc, Cervelló, Sant Joan d'Espí, el Casc Antic de Barcelona, Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicent de Castellet, Centelles, Viladecans, Albesa i Balsareny. I el recorregut que farem serà des del Casal Brilles, baixarem pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer, després Santiago Rossinyol, Sant Francesc Xavier, creuarem la carretera de Cornellà, anirem pel 8 de març, Quintana, Joan Corrales, Narcís Monturiol i arribarem a la plaça Catalunya.
0: Doncs estiguem totes preparades per gaudir d'aquest cercavila i d'aquesta ballada de gegants que es farà pels carrers d'Esplugues. I també tinguem atenció que tot el recorregut estarà afectat a la circulació durant les hores del cercavila. És una activitat organitzada per la Colla de Geganters d'Esplugues en col·laboració amb l'Escola Municipal de Música d'Esplugues de Llobregat.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Sabies que, quan separem bé, els residus es transformen? Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
1: Hola, molt bones.
0: Explica'ns què és l'Endoi.
1: Bé, l'Endoll és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí doncs, va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoll. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
0: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoll?
1: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, pues, malauradament hem tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara pues, tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà... Vull dir...
0: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
1: Sí, sí, sí, de fet, aviam, sempre estem oberts, o sigui, la secció d'Endoll sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
0: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
1: Sí, sí, sí, és així, o sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoll, perquè el gènere masculí pues, costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores pues, bueno, tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
0: Si algú que ens escolta li entra en el cuquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on us pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
1: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donen el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoll. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí pues, bueno, quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part pues, l'únic requeriment que
0: demaneu,
1: sí, és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoll i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç, eh? I a partir d'aquí doncs, bueno, entres a formar part del grup, no?
0: I s'ha de tenir algun nivell? O si per exemple dius no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment, bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Uh-huh. Gent que potser diu mira, vull professionalitzar-me en aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
1: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
0: acaba sent professional
1: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple. Hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts escèniques.
0: Bueno, ara t'ho posem un compromís i dir que ens diguis noms. No?
1: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc, però com
0: però que ara,
1: és, que ara està,
0: és un pues, nom.
1: Ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, pues, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
0: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera a vegades doncs de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap ja no sempre és aquesta vessant professional al ser d'un grup de teatre.
1: No, de fet la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant en aquests 30 anys d'endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent, i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tant, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la gent a la situació personal de cadascú.
0: És que de fet en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre doncs millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades aquest enfrontar-se a un públic que potser doncs, et ve a escoltar doncs, per fer una ponència no sempre és fàcil.
1: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
0: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
1: Bueno, existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència és, en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
0: L'energia que pot transmetre als companys.
1: Sí, sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
0: ajuda els altres.
1: I això els acompanya, i això és d'agrair, no?
0: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i ja portem 9 minuts d'entrevista... Què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
1: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida. No? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuda, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no? Quan,
0: de grups,
1: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran o volen deixar-ho o no volen tenir tanta feina, pues bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues el meu cas va ser així, no? O sigui, em van comentar, pues escolta, pues vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Endoll i ja porto pues, forces anys.
0: Doncs feta la crida, perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
1: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si bé, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? I a més es vol apuntar, pues, això ens va la fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues perfecte, perquè també, pues bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
0: però que li agrada el món del
1: però
0: teatre.
1: Però que li agrada el món del teatre.
0: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir,
1: sí,
0: que hi ha moltes...
1: Hi ha molts.
0: Moltes tecles a tocar.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
1: Sí.
0: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació.
1: Sí.
0: I que, bueno, que estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
1: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació i aleshores pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut i bueno, i necessitem que pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
0: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.

Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató, a l'edició i muntatge en Jordi Udina. Avui tenim amb nosaltres a la Carolina Orgillés. Ens parlarà, doncs, el que fem amb les dones de la nostra vila. Ens parlarà de la seva infantesa, de com va arribar a Esplugues i com arriba la seva afició a l'escriptura. Tot això, tot seguit.

0: Bon dia, Carol.
1: Bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada tenir-vos perquè totes les dones d'Esplugues teniu moltes coses que explicar-nos.
1: Sí, i tant.
0: Digue'ns, tu ets de Barcelona, explica'ns una mica on vas néixer i la teva infantesa.
1: Doncs jo sóc filla del barri de Sants. Vaig néixer al carrer Miquel Àngel, de Norma Cini, un barri obrer, i bueno, en general tot el barri era un barri obrer, no? D'això que també el llibre que ara he presentat parla d'aquest barri, no? Bé, doncs jo, la meva mare em va tenir de molt gran, als 45 anys, i amb els meus germans portàvem 22 anys, i rei, vaig estar visquent a Espluga, a Sants, fins que em vaig casar, i llavors el meu marit treballava aquí a Esplugues, i vam venir a viure aquí.
0: A quin any, aproximadament?
1: A l'any 72.
0: Per tant, coneixes una Esplugues diferent a la que tenim ara.
1: Oh, i tant diferent, i tant. Nosaltres vam venir aquí a viure, vam agafar un pis de lloguer al carrer Severo Ochoa, on ara hi ha el gimnàs, hi ha l'institut, que ens el va proporcionar la senyora Bosch, que era una administradora de tota la vida d'aquí.
0: La Mercè Bosch.
1: Ah, exacte.
0: Jo la recordo i he llogat un pis amb ella abans, ara ja fa uns anys que està morta, poder farà uns 8 o 9 anys.
1: Però, de fet, era la que s'encarregava de llogar els pisos de totes Esplugues.
0: Finques Bosch, al pont d'Esplugues, davant del Bar Catalunya.
1: Exacte. I al costat hi havia la carnisseria.
0: La carnisseria del senyor Antonio Servent.
1: Exacte.
0: Anem fent records d'Esplugues d'aquells anys.
1: De veritat és que està tot molt canviat, perquè on ara hi ha l'institut i hi ha el Duet Esport, doncs tot allò, jo vivia allà davant, amb el número 6, amb aquest pis de lloguer, i tot allò era un descampat. I ara, doncs, ja veus en què s'ha convertit, no, tot allò?
0: Mira, on està l'entrada del pàrquing de la plaça Catalunya, que hi ha el passe de peatons, allà hi havia una caseta petita. No sé si tu la recordes, d'aquella època.
1: D'això no, no la recordo. Això que vivia d'abans, no recordo. Només recordo una esplanada i que havien... Ja començaven a haver-hi bastants cotxes, I precisament hi havia una persona que no estava gaire bé, i quan arribava a casa encara estava pitjor i començava a posar voltes per allà, voltes i voltes, fins que baixava la seva senyora i el gran escàndol allà davant. D'això ho tinc bastant gravat. De fet, allà només hi vaig viure 2 anys. La meva filla va néixer el 73 i vam estar un parell d'anys i després vam anar a viure on hi ha Correus. Allà hi vaig viure bastants anys, fins que va néixer el meu tercer fill, que llavors, per raons d'espai, vam canviar i vam anar a viure en un altre lloc. O sigui que he canviat amb la que hi ha ara 4 vegades d'habitacle, però sempre Esplugues.
0: Quins records tens del carrer... Es diu Sant Miquel o Miquel Àngel?
1: Miquel Àngel.
0: Miquel Àngel, d'allà de Sants, que està molt a prop a la plaça de Sants, amb Joan Güell.
1: Sí, o sigui, Joan Güell és l'església on em vaig casar, a la plaça Mantega. Doncs bueno, el meu carrer és, com deia el Serrat, era el meu carrer, no? Un carrer estret, fosc, però que era molt alegre, perquè en aquell temps saps que es podia sortir al carrer, les veïnes treien les cadires, feien xafardeig. Nosaltres podíem jugar sense tenir por de que passés cap cotxe. Hi havia un carreter, un senyor que tenia un carro, que de fet era el ric del carrer, perquè tenia terres, i llavors guardava el carro allà, no? I llavors tenia una neta de la meva edat, i anàvem amb jo, ella i un parell de nens més d'allà al mateix carrer, ens posàvem a sota del carro a explicar ventis. No sé si saps el que són les ventis?
0: No.
1: No. O sigui, que quan explicaves una venti era una cosa de por, era una història, i nosaltres dèiem explicar ventis. Això, bueno, que tu ets molt més jove que jo, i aquesta paraula potser no l'has sentida. Llavors ens posàvem allà sota del carro aquell, i mira, i allà jugàvem o explicàvem aquestes històries, i si eren de por, millor, perquè havia de ser de por. I ens les havíem d'inventar. I bé, després també recordo, doncs, quan era Sant Joan, que fèiem una foguera, no gaire gran perquè el carrer era molt estret, però els veïns ja amb les galledes preparades d'aigua per si hi havia algun contratemps. Recordo l'olor de sofre, l'olor del Mistos Garibaldis a la paret, les bengales, un any que el meu pare es va cremar, vam haver d'anar d'urgències, bueno, van haver-hi d'anar ells, ensenyant una bengala, se li va petant, i bueno, tinc molt bons records. O sigui, de fet, jo, a Sants, es pot dir que cada 15 dies, per una cosa o per l'altra, hi vaig a passejar. Perquè tota la meva infantesa i la meva joventut la vaig passar allà. Carretera de Sants fins a Plaça Espanya, del Plaça Espanya cap a baix. I allà també vaig passar el festeig.
0: Un barri de gent treballadora, lluitadora, en les lluites laborals, sindicals...
1: I tant.
0: I quan arribes aquí a Esplugues, a l'any 72, m'has dit?
1: Sí.
0: Allà a Sants és quan comencen realment totes les lluites, en aquella època,
1: bé,
0: en aquella dècada.
1: No, les lluites són anteriors. Bueno, de fet, lluites
0: sí,
1: sempre n'hi ha hagut, però clar, ja estem parlant del moviment obrer, estem parlant del 1927, del 1930.
0: Sí, però em refereixo a la dècada dels 70, quan tu arribes i trobes un canvi de la vida associativa de Sants aquí a Esplugues, aquella dècada?
1: Bé, per mi és com si, tot i que allò és un barri, aquí, quan vaig venir aquí, era com un poble. O sigui, jo recordo el carrer de l'Església sense asfaltar i el Carboner baixant a mà dreta, te'n recordes?
0: Sí.
1: I recordo que passaven cotxes i jo vaig fins i tot, perquè jo portava els nanos a l'escola, baixava per portar-los a la mainada i recordo que era horrorós perquè no, anaves amb les criatures així, passaven els cotxes i vaig enviar una carta a l'alcaldessa, bueno, no era l'alcaldessa d'ara, no era l'alcaldessa d'ara, no? Llavors, l'Antoni Pérez, abans de l'Antoni Pérez no me'n recordo qui hi havia.
0: A l'Antoni Pérez, jo tampoc, mira, justament, però crec que el primer alcalde va estar molt poc temps, després va entrar l'Antoni Pérez, després sí. El Lorenzo Palacín,
1: sí.
0: I ja la Pilar
1: Díaz. Bueno, doncs devia ser l'anterior del Pérez, l'anterior. No, ara no recordo com es deia.
0: Però va ser molt poquet, penso.
1: Doncs queixant-me, no? Doncs que aquell carrer, doncs, ja que no hauria de ser baixar-hi cotxes, i després amb els anys això, doncs, gràcies a Déu, a cada dia és un dels carrers que més m'agrada d'Esplugues.
0: El carrer de l'Església, dos voreres, doble sentit de circulació, cotxes que pujaven i baixaven, ho dic perquè jo vaig anar a l'escola i dramàtic.
1: Ah, o sigui, ja ho veus, doncs, no?
0: Ho tinc molt present.
1: Sí.
0: I era com que et venien a buscar els pares amb el cotxe, sí. I tu baixaves caminant fins a la carretera i allà pujaves el cotxe perquè et donava temps de baixar caminant, arribaves abans que els cotxes.
1: I llavors també recordaràs que tot allò de la Maiola tot era un descampat, tampoc hi havia res.
0: Allà de petita jo anàvem a fer el berenar del dia de la truita.
1: La sardina, enterrar la sardina.
0: Exacte, enterrament de la sardina també.
1: Doncs sí, sí, sí. No, jo a Esplugues m'hi trobo molt bé, la veritat, sigui dita. Ara ha canviat moltíssim, eh?
0: Sí.
1: Perquè, clar, ara tenim una superpoblació i unes construccions constants que estan malmetent el paisatge, perquè tot allò que estan fent en el Pau, el Plan Caufec, allò és tremendo.
0: Quan
1: no puc entendre que la gent hagi gastat diners per anar a viure allà. No puc entendre.
0: Quan estigui acabat i veieu com serà, ens estirarem dels cabells perquè faran dues torres gegants de centre, bueno, d'oficines.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I això sí. Serà un caos.
1: O sigui que les persones que els hi venien a aquelles cases, com que veurien el mar, aquest mar no el veuran, perquè els hi han anat posant una casa de davant de l'altra, una casa davant de l'altra. Per tant, allò per mi és un desastre.
0: I a part del desastre urbanístic, en tema de mobilitat, doncs estarà molta estona per sortir del seu propi barri,
1: yeah.
0: I la mobilitat es veurà molt afectada, perquè hi ha molta gent de Sant Just i Sant Feliu que passa per la Miranda per anar a la part alta de Barcelona,
1: I
0: perquè
1: tant,
0: hi ha moltes caravanes
1: a
0: l'entrada, i serà un caos absolut.
1: Jo ara tinc la sort que visc davant del tram, i nosaltres per anar a Barcelona, el cotxe, ni agafar-lo ja. Fem el tram, després deixem a Ernest Lluc, agafes l'autobús, o sigui que ho tenia... Personalment, quan van inaugurar el tram, que em sembla que va ser l'abril del 2004, hi havia molta gent que no estava d'acord amb que hi hagués el tram aquí a Esplugues. Hi van haver manifestacions, etcètera, etcètera. Però ara jo estic encantada, jo, i vés a l'hora que vulguis i va sempre ple. Per tant, la gent hi fa un ús, perquè, esclar, anar amb cotxe a Barcelona, doncs és horrorós. I amb aquest sistema, jo estic encantada amb el tram.
0: Has notat que ha baixat la mobilitat de vehicles a la carretera de Cornellà?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Oi que sí? Hi ha gent que m'ho diu, eh? Des que hi ha el tram no hi ha tant de trànsit.
1: És que no té color, vull dir, clar, si has d'anar... Depèn de quin lloc has d'anar a treballar, potser sí que no et va bé, però està, de veritat és que està tot molt ben combinat, perquè tu baixes a Ernest Lluc, agafes ara la línia blava, et porta a l'altra banda de la ciutat, o te'n vas a la línia 1, te'n porta a l'altra banda... Jo penso que a nivell de mobilitat ho tenim tot molt ben muntat. O sigui, la gent que... Passa que hi ha gent que tampoc li agrada anar amb el servei públic, prefereix anar amb el seu cotxe, gastar benzina, contaminar, etc etc etc.
0: Ens entenem, Carol, ens entenem.
1: Molt bé.
0: Quan arribes aquí a Esplugues, doncs fas la teva vida familiar. Mm-hmm. Com arriba la teva implicació amb les entitats, perquè formes part de l'Associació de Dones Escriptores d'Esplugues? Com arriba aquesta afició teva a l'escriptura? I ara ja sí que parlem dels teus llibres.
1: Sí, bé, tardo encara, eh? Jo vaig arribar als 73, al 75 vaig tenir el segon fill, tenia la meva mare a casa malalta, llavors vull dir, els primers anys em vaig dedicar completament a la família, malgrat que jo sempre tenia la inquietud de quan pogués escampar la boira, que es diu, no? I llavors, doncs, quan ja els fills van ser més grans i vaig poder muntar-m'ho, doncs vaig començar a fer activitats. Per exemple, la primera que vaig fer, vaig anar al SIC i vaig fer 4 anys de català, allà a la via Augusta, perquè els nanos anaven a una escola catalana, em començaven a demanar que els hi corregís això, i jo, no, com tu ho sabràs, a la meva edat el català no ens el van ensenyar. I llavors, doncs, vaig fer aquests 4 anys, i després, a mica a mica, doncs, vaig anar fent altres activitats. També soc modista. També sé cosir.
0: Molt bé.
1: Vaig ser...
0: Dic molt bé, perquè la meva mare era modista, i jo sempre a casa he tingut fils pel passadís, pel menjador, per l'habitació de cosir. Sempre hi havia fils per tot arreu.
1: I jo, quan vivia a Sants, anava a casa de la senyora Maria, que tenia un quartet, i anàvem a aprendre... El que et deies, o anaves a estudiar o te n'anaves a aprendre a cosir en aquella època. A mi, en aquell moment, no m'agradava estudiar. I per la diferència d'edat que tenia la meva mare, tampoc em va obligar. Ja li anava bé que anés a aprendre de cosir. I llavors, doncs, vaig anar fent coses. Vull dir, em vaig posar-me a tallar a patrons, a casa. Vaig anar fent coses perquè jo només fer de mestressa de casa no m'interessava, no m'agrada. I tot i que m'agrada molt la casa, no? Bé, van passar els anys i llavors, doncs, van fer uns cursos... Vaig trobar amb un grup de noies que feien cursets d'escriptura, i com que escriure a mi m'ha agradat molt, he tingut bastant d'inventiva, o sigui, matemàtiques no, però escriure sí, les lletres sí, doncs vaig començar a fer aquests cursos i em vaig animar i m'ho vaig passar molt bé, i de mica en mica, doncs, teníem una mestra que es deia la Mònica Cano, una professora excel·lent, molt exigent, i que a la seva manera de fer les classes era molt motivadora, no? Llavors, com vaig explicar també l'altre dia, doncs ella deia, teniu... Bueno, era argentina, no us ho deia en castellà.
0: Jo vaig fer un any al taller amb vosaltres a la biblioteca.
1: Ara que ho recordo.
0: No me'n recordo de tu físicament, sí, haver compartit aquell curs, però sí que vaig estar-hi.
1: Però era ella? Vas anar amb la Mònica Cano?
0: Sí, amb la Mònica.
1: I llavors vull dir, vaig començar en poc temps a poder desenvolupar una història, no? I llavors m'era fàcil, no m'era difícil. I en mica, doncs vaig dir, vaig començar que vam fer un blog amb les companyes, i vam dir que cada setmana escriuríem un parell de línies amb aquell blog. I jo vaig començar amb una història. I llavors ella s'anava dient, i què més passarà? I a mesura que em van anar dient això, dic, per què no escric una novel·la? I així va ser, amb constància, perquè clar, el que l'altre dia explicava, doncs, que no és el mateix treballar d'escriptora que ser una persona aficionada, no? Que pots escriure el rato que pots i no tot el dia, no tens una hora fixa que et lleves i dius, ara m'hi asseuré i puc estar 4 hores tranquil·lament escrivint. No, aquest no era el meu cas, però la veritat és que sóc bastant tossuda i treballadora, les dues coses, i ho vaig acabar. I després, doncs ara, de fet, aquest primer llibre va ser el 2007, i ara aquest darrer, el vaig presentar l'any passat per Sant Jordi. Ara s'ha fet una segona edició i estic contenta perquè estic rebent unes molt bones crítiques.
0: Doncs explica'ns de què van els teus llibres.
1: Bueno, el primer era una història d'una professora que estava una mica agobiada de viure a la ciutat. I surt una feina a Eller, a la Cerdanya, i decideix marxar cap allà. Allà es coneix amb un veterinari, aquí deixa la seva parella, que és periodista. El periodista se l'envia al Cairo, allà coneix amb una altra noia, és una mica un embolic, però em va sortir molt bé perquè era un llibre molt fresc. I aquest, doncs, parla d'una família, o sigui, la història comença el 1914 i acaba el dia de l'entrada dels nacionals. O sigui, hi ha un ventall d'una família que a mesura que van passant els anys veiem tot el que els hi passen, totes les vicissituds que passen, de passar fam, de les guerres, de tot el que van trobant, de quan va haver-hi la Gran Guerra, que també s'hi troben, després quan va haver-hi la peste, bueno, totes les coses que van passar en aquell segle, i ells van passant totes aquestes coses tan, tan difícils d'anar passant, fins que, doncs, per acabar d'adobar, ja ve la guerra i a l'entrada dels nacionals la deixo aquí acabada.
0: Com et ve aquesta inspiració per aquestes novel·les, per aquests relats, aquestes dues parelles que se separen, que cadascú continua la seva vida, o aquest relat que expliques des del 1914 fins al 39?
1: No sé, jo, hi ha molta gent que diu que fan com una escaleta, que diuen, que es van enganxant. Jo sí, però també a mesura que vaig escrivint se'm van anar acudint coses. Per exemple, jo m'agrada molt la muntanya, i un dels llocs que millor escric és quan tenim un petit, petit, petit apartament a la Molina. Llavors, quan estic allà, no sé per què, m'inspiro. L'altre dia que vam ser-hi, doncs no vaig agafar l'ordinador, però em va venir i dic, mira, ara m'ha vingut una cosa. Llavors vaig escriure 5 fulls de dinar 4 a mà i els tinc aquí per passar. O sigui, em van venint les idees. Després les vas corregint, però a mesura que vaig escrivint se'm va desenvolupant la imaginació i vaig inventant la història.
0: Primer ho fas a mà?
1: No sé, o sigui, primer ho havia fet, el primer llibre vaig començar-ho a mà, però ara que ja domino més l'ordinador, el que passa que això t'ho explico perquè no tenia l'ordinador i ho vaig fer a mà, però ja ho faig directament ara. Ara ja ho faig directament.
0: Quines tècniques us va ensenyar a la Mònica per poder desenvolupar relats?
1: Bé, és difícil això, perquè ella, per exemple, una de les coses que feia, millor treia un joc de cartes que tenia, unes cartes que hi havia una fada, un dimoni, una carreta, un ram de flors, i llavors ens surt, com si anéssim a jugar cartes, n'agafàvem un cada una. I depèn del que ens sortia, havies d'escriure d'aquell tema.
0: A vegades ens passava unes notes amb unes frases i deia, desenvolupa una història amb això
1: també,
0: que et passa.
1: També, o sigui, podia fer ho feia de veritat de moltes maneres, sí. O que era lliure i tu fes el que vulgui. O avui parlarem, per exemple, d'un tema, doncs, que sigui de la dona, no? Del maltractament. O un altre dia de les dones, però del segle XVIII. I sempre hi havia una, o sigui, hi havia una dinàmica que sempre tenies ganes d'arribar a la classe aquesta, que fèiem dos cops a la setmana, la fèiem, i la veritat que era molt satisfactori. A més, també és important perquè llavors totes llegíem el relat, ens donava un temps, llegíem el relat, i sempre aprenies d'entre nosaltres, doncs ens anàvem, o millor ens corregíem, no? Doncs a mi m'agrada això, a mi no m'agrada el que has fet allò, i sempre aprenies de tot. Era molt, molt interessant aquests cursos. Ara vaig fer-ne també un amb el Pau.
0: Sí, amb el Pau Murillo. Amb el Pau Murillo,
1: que ha posat, que ell ho fa molt bé, però vull dir que jo, el que ell ha explicat, jo ja ho havia treballat amb la Mònica, fins a... ell ha anat a l'Ateneu, que a l'Ateneu es treballa molt bé, també és molt car, s'ha de dir, però les tècniques normalment sempre són les mateixes. Que allà a l'Ateneu són molt, molt exigents i si no tens un nivell potser ja no entres, també podria ser, no? Jo no descarto que alguna vegada, si torno a fer un curset, el faci a l'Ateneu.

0: Deixa, sí, sí, és catalana.
1: I se'n va anar, ella va migrar cap a Veneçuela.
0: Migrar l'any 57-58.
1: Ah, fixa't.
0: Sí, sí, sí.
1: És un camí d'anar i venir, doncs,
0: i venir,
1: no? Perquè
0: sí.
1: Després tu vas venir cap aquí.
0: Després uns quants anys, sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I ella es va quedar allà? La teva,
0: sí,
1: els teus pares es van quedar allà, sí.
0: Ah, sí, el meu pare també va migrar a l'any 57-58 i es van conèixer ja a Caracas.
1: Ah, però és d'aquí també el teu
0: no,
1: pare?
0: No, el meu pare és italià.
1: Ja.
0: Bueno, era italià.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, europeu.
0: Europeu també, comunitari.
1: No? Sí, sí. I doncs jo estava mal fixada que em vas parlar de Ciudad Bolívar i em vaig fer la idea de que havies nascut allà. No em vas dir que havies fet la primària allà?
0: Sí,
1: ah.
0: Vaig néixer a Caracas,
1: ah.
0: Vaig fer la primària i batxillerat, sí, a Ciudad Bolívar.
1: Ah, ja, ja, sí, ja, ja, ja. I com és que us en vau anar de Caracas a Ciudad Bolívar?
0: Perquè mi pare va trobar una feina,
1: sí,
0: allà, i doncs per això van canviar de ciutat.
1: Ah, amb què treballava el teu pare?
0: Bueno, és que explicar-ho és una mica...
1: Yeah.
0: Treballava, no sé com es diu aquí, però era la fusta, diguéssim.
1: Uh-huh.
0: Portaven els troncs dels arbres,
1: sí,
0: i ell les tallava i feien tables o...
1: Ja, yeah, ja, yeah, sí, ja, pot ser, o per,
0: sí,
1: fer,
0: sí,
1: vigues, o per fer...
0: Exactament, exactament.
1: Està bé. I l'ambient d'allà de Ciudad Bolívar, que era un ambient més aviat rural, no? Perquè és una,
0: sí, bueno,
1: però és una ciutat
0: gran, sí, sí,
1: sí, no?
0: Sí, però no és comparable amb la capital, això,
1: clar,
0: mai, però
1: clar,
0: sí,
1: clar,
0: són ciutats grans, sí.
1: Uh-huh. I després vas acabar els estudis a Caracas. Uh-huh. T'hi vas instal·lar i vas anar sola cap a Caracas?
0: No, no, amb tota
1: no.
0: la família.
1: Ah.
0: Perquè mon pare va plegar de la feina,
1: sí,
0: perquè, bueno, va plegar, va tancar l'empresa,
1: sí,
0: i hem tingut que tornar cap a Caracas.
1: Uh-huh.
0: Això va ser l'any 83, em sembla, si
1: ja
0: recordo bé, perquè jo els anys ja...
1: Bueno, no,
0: o sigui, la data
1: no
0: la data em perdo.
1: Bueno,
0: no ha de ser exacte.
1: Any amunt, any avall, no,
0: sí,
1: no cal.
0: Però, ja. Sí, sí,
1: sí. I allà a Caracas quins estudis vas fer?
0: Vaig fer FP2, el gran mitjà,
1: sí,
0: màrqueting.
1: Ja. I vas arribar a treballar amb el que havies estudiat?
0: No,
1: no,
0: no, no, no. La circumstància porta per un altre camí i doncs bé, no.
1: Sí.
0: No, no.
1: I la teva família com és? Amb què et va influir?
0: De què, d'estudiar?
1: O sí, o de manera de ser.
0: O de manera de ser.
1: Sí.
0: Bueno, de manera de ser som bastant, diguéssim, alegres.
1: Yeah.
0: No? Les coses, els temes difícils o qualsevol cosa difícil ho miren sempre d'un altre costat, no?
1: Sí.
0: I bé, bé.
1: Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Això és bastant generalitzat de la gent de Veneçuela,
0: la Veneçuela,
1: que,
0: sí, la gent de Veneçuela,
1: que tenen un caràcter
0: tenen
1: més alegre.
0: Tenim problemes però anem cantant i ballant pels carrers. Això és veritat, és molt diferent.
1: Sí,
0: sí,
1: la manera el tarannà, de ser de la gent,
0: com ho diu,
1: sí,
0: el tarannà és molt diferent, sí. Sí, sí, sí.
1: Yeah. I tot i prendre't les coses bé i això, per què vas decidir venir cap aquí?
0: Cap aquí? Bueno, per la situació econòmica i política.
1: Yeah.
0: Perquè jo vaig sortir de Caracas el 2003, em sembla que per tema polític i econòmic, o sigui, i la inseguretat també.
1: Mm.
0: Vaig dir plego, o sigui, dir fins aquí, plego i marxo.
1: Vas viure episodis d'inseguretat, tu?
0: Sí, greus, dos. Dos,
1: sí,
0: bastant greus, sí. Sí, sí,
1: amb amenaça?
0: Sí, amb pistola, sí, sí.
1: Yeah.
0: Amb pistola al cap, realment.
1: Hòstia.
0: Sí, sí. Jo sempre dic que estic viva perquè en aquell moment no han volgut premer el gatell, o sigui, que això és així. Un dia, una vegada als 11 anys i ja després més gran, abans, dos anys abans de venir cap aquí, cap a Espanya.
1: I els 11 anys, per què? Per robar-te?
0: Per robar-te, sí, això va ser a Ciudad Bolívar, on treballava amb meu pare.
1: Ah.
0: Van entrar, no sé, no me'n recordo, si eren 5 o 6 lladres.
1: Ah.
0: I a punta de pistola, doncs amenaces.
1: No a tu sola.
0: Mon pare no ha sortit gaire bé, no, no.
1: Ah, a sí, tots,
0: sí,
1: els,
0: sí,
1: que éreu allà.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Quin ensurt.
0: Sí, no, sí, la veritat que sí. I després ja més gran.
1: I es van endur alguna cosa? Sí.
0: Diners.
1: Clar.
0: Diners. El que volíem, diners. res més.

0: Ja està.
1: Uh-huh.
0: I l'altre episodi que dius que vas viure?
1: On vivia, a l'edifici, o sigui, a l'entrada de l'edifici, o sigui, al portal, diguéssim, al portal, i, bueno, gairebé a les escales de... Deixes la porta oberta, que sempre dic, no deixeu la porta oberta, acompanyeu i tanqueu la porta, sisplau, perquè, clar, entres, deixes la porta i això... entrant, i això va ser així.
0: Eres més gran ja.
1: Ja, bastant gran, sí, ja cap a dos o tres anys abans de venir.
0: Clar, que devies portar tu diners a sobre, perquè quan eres una nena no portes diners.
1: No, no portes diners, perquè clar, que ja calculen que cobres, perquè és pagament, final de mes i tal, però sí. I a més demanen tu joies insignificants, o sigui que ho entenc, però bueno, el susto, doncs...
0: Clar, és pitjor que el que s'emporten.
1: Sí.
0: I et va durar molt la por al cos?
1: La por? Sí, sempre. Cada vegada que surt del carrer sempre tens por. Aquí no, però ja vius episodis, però encara no. Allà quan surts ja persignes i diu, mare de Déu,
0: que no em passi
1: a veure si torno, que no passi res. Sí.
0: I tu creus que es va agreujar aquesta situació d'inseguretat amb la pujada del Chávez? O sempre ha existit allà?
1: Va existir sempre, però clar, la gent, mentre menys ingressos té,
0: clar,
1: menys misèria hi ha, tenen necessitat de menjar. I doncs això, el més, no crec que sigui és fàcil, però és robar, ja està. És així.
0: I vas venir a Catalunya perquè hi tenies família, no?
1: Sí,
0: si és de procedència catalana.
1: Tenia catalana, sí, ma mare, totes les meves les meves tietes, germanes de ma mare, estaven aquí, sí.
0: I vas venir sola, tu?
1: Sola, sí. Amb meu cosí, que vivia en aquell temps a Sant Cugat, em va oferir viure amb ell mentre trobava una feina.
0: Clar.
1: I vaig arribar al juliol del 2019. I vaig trobar feina al cap de 3 mesos, o sigui, va ser ràpid. Me'n va acompanyar ell a una ETT i tot, i a cap de 3 mesos ja tenia feina, i fins ara.
0: Que bé.
1: Sí.
0: Així s'han complert les teves expectatives.
1: Sí, encara no han acabat.
0: Ja. Sortosament, perquè si ja ho has fet tota la vida...
1: Sí, encara s'ha de demanar més i més. Sempre s'ha d'anar més enllà.
0: Clar. I aquí et van reconèixer els teus estudis?
1: Sí. Jo vaig convalidar tots els títols allà.
0: Sí.
1: Notes, més que res el diploma.
0: Clar, sí, tot perquè la qüestió de la nacionalitat et devia ser fàcil.
1: Bueno, ser comunitària, sí, ajuda.
0: Sí, per això.
1: Ajuda, sí.
0: El tenir ascendència...
1: Sí, italiana,
0: sí.
1: Doncs, i, bueno, i espanyola també, sí, ajuda.
0: I a més, es considera aquí que Venezuela és un país en conflicte, on... la gent, bueno, que a vegades depèn d'on vens, però no, Venezuela guerra no n'hi ha ni...
1: No, però és que clar, és que dins de tot això, per de ser comunitària, és que el nom que porto jo, a més el cognom és Canals.
0: Ah, fixa't, sí.
1: O sigui que...
0: I Montserrat,
1: o sigui que això, si no m'obri una porta, una finestra, segur, perquè també costa, no és fàcil.
0: Va costar
1: no trobar feina, però clar... Vas tenir entrevista per telèfon, primer que pregunten, que saps parlar català o no? Doncs ja s'ha acabat l'entrevista. Moltes gràcies.
0: Sí. Però no et devia ser difícil aprendre a parlar català.
1: A mi no.
0: Sí,
1: a mi m'agrada. M'agrada aquest idioma. Sí.
0: I la teva mare no te'l va parlar mai?
1: Mai.
0: Quin greu, no?
1: Bueno, és que allà, en aquelles èpoques, els pares no parlaven en l'idioma,
0: la llengua materna.
1: Sí, la llengua materna, sinó que parlaven castellà.
0: Yeah.
1: Clar, però te vas acostumar allà, perquè quan parlaven per telèfon, si ma mare amb les seves germanes o meu pare amb els seus germans, doncs si parlaven cadascú en italià o català.
0: Clar.
1: Entonces, és per oïda.
0: Sí. I clar, entre ells dos també devien parlar castellà.
1: Sí.
0: I això pesa molt.
1: Sí. Ara sí que tenen més facilitats.
0: I què vas fer aquí per aprendre a parlar català?
1: Doncs vam apuntar-me de seguida un curs de català.
0: Sí.
1: S'ha jugat, però de seguida.
0: Clar.
1: No vaig trigar ni una setmana, em sembla.
0: Sí,
1: hem posat les piles ràpid, sí.
0: Que la propera entrevista de feina ja vas poder dir que parlaves català.
1: Sí, tant.
0: El fas servir per la feina o no?
1: Sí, depenent, sí, sí. Sí, faig servir, parlo català depenent dels clients, doncs algun parla català, altres no. Doncs sí, sí, però sí. Sí, sí, es parla, sí.
0: I et va sorprendre alguna cosa a l'arribar aquí?
1: La sorpresa, sí.
0: Són països molt diferents, o sea, no?
1: Sí, sí, sí, sí, totalment. Lo primer, quan vaig arribar, que va ser a l'estiu,
0: sí,
1: quan va portar el meu cosí cap a l'ETT, doncs va sortir un noi en xancles i pantalons curts i una camiseta, que dic, escolta, com pot ser que vagi així vestit?
0: Una persona que dona feina.
1: Si una persona que... Sí, bueno, i clar, jo venia que és un ETT, o sigui, no? Perquè en realitat no saps quina mena d'empresa és, però clar, una persona que fa entrevistes i...
0: Sí, que tu vas a buscar feina com a...
1: Que tu dones seriosa.
0: Amb inseguretat.
1: I que surt així, això em va sorprendre i després ja vaig entendre el per què, perquè no pots calçar. És impossible posar-te una sabata tancada a l'estiu, és impossible. La humitat, yeah, la calor, és impossible. Clar,
0: perquè allà a Venezuela teniu l'estació humida i l'estació seca.
1: Sí, quasi, però és més com cap a aquesta, a desembre, febrer, és més fresc, o sigui, però yeah, unes temperatures per allà, 18 graus és fred per nosaltres allà.
0: Yeah.
1: Però normalment estem a 32 i fins a 40, 38, 40 graus. El que passa que si la gent quan va a treballar, tant les dones com l'home s'arreglen. S'arreglen, sí, sí. Allà és impossible anar en xancles i pantalons curts, és impossible. No.
0: Només es fa servir per anar a la platja.
1: Per anar a la platja, exactament, exactament. Sí. Això, jo sempre dic que parlo fins a l'any que em vaig venir cap aquí, o sigui, que no sé ara com està la cosa, sí, però sí, segur que és el mateix, també.
0: Mira, que posem la música que has triat.
1: Ai, sí,
0: i després seguim parlant.
2: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: I el noi aquest de les xancletes que et va rebre et va donar feina, tot i anar amb pantalons curts i això.
1: Sí, vaig omplir el formulari i vaig signar, sí.
0: I vas trobar feina aviat?
1: Va ser de seguida, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, de seguida, sí. De seguida.
0: Amb què vas treballar d'entrada?
1: D'entrada a una empresa de venda de software.
0: Uh-huh.
1: Que estava ubicada a Cerdanyola del Vallès.
0: Uh-huh. I què feies, feina administrativa?
1: Administrativa, sí, en principi.
0: I sempre has treballat en temes administratius?
1: Sempre,
0: ja.
1: Sempre. Sí. Administrativa, sí, despatxos, sí.
0: Sí. Uh-huh. I després d'aquesta empresa ja vas anar a la que estàs ara?
1: No, després d'aquesta empresa vaig anar a una altra, que era també de software i hardware, que era de Londres,
0: sí,
1: del Regne Unit, i després vaig estar a l'atur 2 anys i després en aquesta empresa del 2010.
0: Ah, que és un despatx d'arquitectes.
1: D'arquitectes, sí. Sí.
0: I t'hi trobes bé?
1: Estupenda, estic molt encantada. Sí, encantada.
0: Tens molta autonomia.
1: Sí, tot sota la decisió del cap, però teníem autonomia, és així, pots fer coses, pots... Sí.
0: I hi ha bon ambient de treball.
1: Totalment, sí. Sí. Som com una colla que treballem junts tots, no? Tot per un mateix, com per un mateix, diguéssim,
0: objectiu
1: que és que tot surti bé.
0: Tot surti bé,
1: sí. Uh-huh. Perquè som 4 arquitectes i jo l'administrativa més el cap.
0: Uh-huh. Sí. I què treballeu, amb temes d'urbanisme?
1: Residencial, yeah. I locals comercials.
0: Està bé.
1: Sí. Reformes, renovació, tot això.
0: Està bé.
1: Sí.
0: I a part de sorprendre't que la gent pot anar a treballar vestida d'una manera molt informal, diguéssim, molt informal, també suposo que igual es treballa amb una relació de confiança, igual que aquí també allà a Venezuela, no? Però que d'entrada també vosaltres us dieu sempre de vostè,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sempre, al cap
0: sempre. I aquí ens tutegem, tot i...
1: Sí, però
0: tot i que hi hagi...
1: Tuteies amb els teus companys.
0: Sí.
1: Però no amb el cap.
0: Aquí tampoc.
1: Jo no.
0: Tu no.
1: Jo no puc, és que no em surt.
0: Però l'altra gent ho fa,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Perquè ja ho feu aquí.
0: Sí,
1: però jo no puc. No em surt.
0: I el teu cap no s'enfada?
1: No.
0: Diu, mira quin respecte que em té.
1: No. És que no em surt, no podria.
0: Ja.
1: És una qüestió, ja no és d'educar, és qüestió de...
0: Sí, que ho has viscut.
1: Tota la vida l'he viscut i tota la vida és així, doncs costa. Ara si em diuen, no em diguis, ho intentaré, ho intento. Yeah. Però costa.
0: I amb els professors també et deu passar, no?
1: Tots.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: Amb la gent que veus que
1: Senyor.
0: Té un estatus diferent,
1: sí.
0: O això.
1: Sí, per respecte, sí. Allà sí.
0: I quan vas a una botiga o això, tuteges a la gent o no?
1: Depenent.
0: Yeah. Sí.
1: Això depèn de com sigui, no?
0: Normalment, si és més gran, sí,
1: li dic. No le trato de senyora, però sí trato de vostè.
0: Ja, sí. És el costum.
1: Sí.
0: I ara on vius? Perquè vas viure a Sant Cugat, després a Barcelona.
1: A Barcelona, capital.
0: Sí.
1: Al Vendrell, ara visc al Vendrell.
0: Ja. I com és que vas fer aquesta opció?
1: Bueno, en principi perquè vaig tenir que portar els meus pares cap aquí, per la mateixa situació econòmica,
0: sí.
1: I dos buscant un pis adient i a prop de la platja, o sigui... O que sigui més poble o ciutat petita,
0: sí.
1: I també nosaltres estàvem buscant canviar de lloc també, i doncs mira, vam trobar de viure allí.
0: Uh-huh.
1: A més que el meu marit, doncs des de petit estigüellava allà.
0: Al Vendrell.
1: Bueno, al Vendrell com a Arruga, ho coneixem bé.
0: Ja.
1: I doncs mira.
0: I què t'agrada del Vendrell?
1: Ai, tot, la gent sobretot.
0: Sí.
1: Sí, és diferent, és més tranquil, una vida més tranquil·la i més a prop de tot, la gent és més propera.
0: Uh-huh.
1: I és més, trobo més sa.
0: Ja. I si anem al Vendrell, què ens recomanaries?
1: Sí. Me l'ho he posat aquí perquè no me'n recordaré.
0: No vas fer propaganda del poble.
1: Sí. No, no, propaganda no faré res, però... Bueno,
0: sí, home, val la pena.
1: Lo primer és l'auditori, el museu i la Casa Nadiu de Pau Casals.
0: Ahà.
1: Això per descomptat, el primer. Sí. Després tenim la Cellers i sobretot també la Iglesia de Sant Salvador, l'església, que és preciosa.
0: Uh-huh.
1: Preciosa. I després, el que és a Coma-ruga, que pertany al Vendrell també, està l'estany i el riuet de Coma-ruga.
0: Ja. Yeah.
1: Que són aigües termals,
0: sí,
1: que neix d'algun astre i descendeix fins a arribar a Coma-ruga.
0: Uh-huh.
1: I aflora espontàniament a la superfície. Doncs s'aigua així, són termals, són medicinals. I lo curiós és que la temperatura tot l'any es manté entre 18 i 21 graus. O sigui que si tu vas ara a sí. posficar dintre del riuet i estaràs entre 18-21 graus.
0: Ah, mira que bé, que agradable.
1: Sí.
0: I què conserves tradicions de Veneçuela aquí?
1: El menjar.
0: Ja. Yeah.
1: Menjar tradicional.
0: Què mengeu allà, que no bueno, tinguem aquí?
1: Ja el teniu, perquè ja en molts llocs venen, bueno, de les arepes.
0: Yeah,
1: lo que és el pabellón criollo, que és judías, com es diu, les negres,
0: sí,
1: que és
0: mongetes,
1: negres. Les mongetes, sí, negres, les la carn com es diu, desmechada,
0: sí,
1: bueno, si te lo digo en castellà, sí, desmechada, sí, bueno, sí. Bueno, sí, i també tenim les hallacas, però això és ja per Nadal. I, bueno, un munt de... I postres també, tres leches, dulce tres leches, sí, papelón con limón, que és una beguda, sí, molt típica també.
0: Clar. I ara aquí trobes de tot, no? Tant, també, sí, com per... Tant.
1: Sí, sí. Sí, uh-huh. Sí, diferent, però sí que es troba, sí. Sí, sí.
0: I ho fas tu mateixa.
1: Sí, també a casa.
0: És la manera. I quins projectes de futur tens, que deies que encara no...
1: Encara no sé,
0: no
1: que es
0: presenti.
1: Ara que me preguntes, ara no ho sé, però que es presenti, no sé. Futur de vida, doncs no sé. De moment, plantejat no el tinc, però vaig com remenant a veure què trobo.
0: Ja.
1: Sobretot, bueno, estabilitat. Més estabilitat
0: econòmica,
1: econòmica i més de vivenda, tipo. Sí, sí, això sí, és l'objectiu ara per a un tiro. Vale.
0: Sí, però sí, al Vendrell, però
1: en principi sí, o al voltant, però ja.
0: Molt
1: sí,
0: bé. Sí, sí. Molt bé. Doncs espero que els teus desitjos es compleixin, perquè primer s'ha de desitjar una cosa, sí, no? Perquè arribi.
1: Sí, desitges, però després has de començar.
0: Ah, sí, sí.
1: Si no, per desitjar, sí, sí.
0: I has de posar de la teva part.
1: Exactament. Sí.
0: I moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés.
1: Sí, a vosaltres.
0: I fins una altra.
1: Moltes gràcies.

0: Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Són les 3 de la tarda. Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintoré, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa els Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintoré. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
0: El Club del Country. Bring home the teardrops. Let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
2: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
3: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
1: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
3: Els dilluns de 19 a 21 hores.
1: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Sònia Del Seco, que va néixer a Itàlia, a la ciutat de Turí. Hola Sònia, benvinguda al Xerrem. Com estàs?
1: Hola, moltes gràcies. Sí, jo estic bé.
0: Ja. Sí, sí. Tot i que dius que has estat refredada, oi?
1: Sí, un poc, una miqueta, sí.
0: Però res, no es nota. El teu cognom porta al davant el connectiu 10, que aquí es diu que aquests connectius són un senyal de distinció. A Itàlia també passa?
1: Jo no saps ninguna cosa respecte a aquesta novetat, yeah. Però la meva família no era molt ricca,
0: no era aristocràtica
1: que jo no recordo una família aristocràtica, yeah. Abans de la meva,
0: yeah, yeah, yeah. I Seco sí que té bastant el mateix significat que aquí, oi?
1: Sí, és una persona que no pesa molt,
0: yeah.
1: És molt pesant,
0: sí. Yeah, una persona prima, sí.
1: Sí.
0: Tu has viscut fins no fa gaire a Turí. Com a ciutat per viure-hi, quins aspectes destacaries?
1: Sí, jo he viscut la majoria del temps a Turí. Jo vaig nascer allà i m'agrada bastant la ciutat. No és una ciutat molt grande, però és interessant dal punt de vista cultural e ha moltes coses de fer. È una città molto diversa ora rispetto al passato, perché inizialmente era una città industriale prevalentemente, perché allà hi ha la Fiat,
0: sì, tant,
1: che è la industria più grande d'Italia,
0: sì.
1: E per ciò inizialmente non era una città molto culturale. Ora molte cose sono cambiate e è migliorata, sì.
0: Il che sì che è molto grande è l'area metropolitana, no?
1: Sì.
0: Vaig veure.
1: Sì. Sì, sì, sì. Io ho vissuto in una parte non centrale, non della parte centrale della città, però entro la città anche, sì. Sì.
0: E la tua vita com'era allà?
1: La mia vita allà era molto differente rispetto a qui, perché io qui al momento non sto lavorando e allà tenia un lavoro impegnativo,
0: yeah.
1: Perché stavo fuori di casa tutto il giorno, sì. E ora ho molto tempo per me, che è la prima volta nella mia vita che posso fare un'esperienza così, no? Pensare a cose per me,
0: claro.
1: E tenere tempo per vedere lo che vorrei vedere, andare al museo o al cine, durante il periodo nel quale lavoravo tutto il giorno,
0: claro,
1: non
0: claro,
1: era
0: claro.
1: Possibile. Tengo una figlia anche,
0: sì.
1: Ora è grande e per ciò tengo più tempo per me,
0: sì,
1: anche.
0: Sì, sì, sì.
1: Sì.
0: E lo vius amb plaer, això de tenir tant de temps per tu?
1: A l'inici sí, ara que jo vinc aquí des d'un any i 8 mesos més o menys, no com a l'inici, preferiria tornar a treballar i sentir-me activa nella società, perquè no soc molt capaç de tenir troppo tant temps per a mi,
0: sí.
1: Però a l'inici sí,
0: Home, clar, més si has estat treballant sempre, segur que s'agraeix,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: I quina trajectòria acadèmica i professional vas fer a Turí?
1: A Turí he studiato alla Università di Turí per 4 anni amb la letteratura italiana, amb l'indirizzo storia critica del cinema, e després vado a fare un master postgrau a Siena, che è nel centro della Italia,
0: sì.
1: in biblioteconomia, in gestione delle biblioteche antiche. E lavorato per molto tempo al Museo Nazionale del Cinema de Turin, più o meno 26 anni, che sono tanti.
0: Quina esperienza, no?
1: Sí, sí,
0: devies
1: sí.
0: tenir molta experiència allà.
1: Sí, sí, sí. És una fundació, però és oberta al poble i és possible anar a visitar el museo, i hi ha una biblioteca, una videoteca, moltes parts diferents del museo. No tots en el mateix lloc, in lloc diferent de la ciutat. I nell'ultim temps jo treballava en la biblioteca, com a bibliotecària, sí, sí. Arquivista.
0: Sí. I a la biblioteca hi pot anar tothom, o només els estudiants de cinema, o la gent que és sòcia o té carnet? O...
1: Sí, és una biblioteca especialística, i per això és necessari fer un carnet especial. E habitualment tenim parlo com
0: sí,
1: si
0: sí,
1: fos
0: sí, clar,
1: allà moltes libras i periodicos de cine i fotografia, i per això les persones che habitualment vienen a buscar material son estudiantes de la università, persones che o persones interessate al tema, també curiosos que vienen a ver las películas antiguas. Alguna vez preguntaban, ¿voldría ver una película, pero no recuerdo el título, no recuerdo el director, no recuerdo nada?
0: Y tú, con la teva experiencia, te encendía la llumeta.
1: Sí. Facíamos molt preguntes para entendre
0: quina película era.
1: No. Era, sì, sì, però sì, è una biblioteca specialistica, sì.
0: Està bé. I tu has hagut de deixar la feina definitivament, o has pogut demanar alguna excedència?
1: Al principi vaig demanar una excedència de 2 anni, perquè a Itàlia è possibile legalmente in tutta una carriera lavorativa,
0: sì,
1: preguntare fins 2 anni de come si dice la no treballant per 2 anni, però sì, tenen la posizione,
0: demanar com un permiso, un'excedència.
1: E io la vaig a demanar, però he ottenuto sol només 1 anno i mig.
0: Ja t'ha caducat.
1: E al final, sì, al final la pregunta era che tu vuol fare, tornare o stare allà. E al final es de coi de stare qui, perché il mio marito vix qui e te un buon travail, e per això. Sí.
0: Ja ho has decidit, no?
1: A sí. Més, no és una decisió fàcil.
0: Ja m'ho penso, perquè si tens una feina poc qualificada deu ser més fàcil, no? Però tenint una feina que et gratifica i que t'agrada i que t'has format al llarg de molt de temps, i això ha de ser difícil deixar-ho. I més, això, si has estat acostumada sempre a tenir una independència econòmica, bueno, jo ho valoro molt, diguéssim, no? Passar a dependre del marit i això, que no deu ser una situació fàcil.
1: No, no és fàcil aquesta, però he pensat que també és una ocasió per a mi per a tentar una nova vida.
0: Sí, sí. No, i aquesta feina que pots fer tu d'introspecció i de pensar realment què vols ser quan siguis gran, o de poder-te escoltar, no?, i sentir què vols fer realment.
1: Sí.
0: Vull dir que és important poder fer aturades i poder-ho fer, vaja.
1: Sí, sí, sí, sí. És la primera vegada en la meva vida que puc estar concentrada en, lo, en el que voldria fer.
0: Doncs ja et toca.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I abans de venir, tu sabies que aquí es parlava català? Què en sabies de Catalunya?
1: No sabia molt, eh? Sabia que es parlaven dues llengües, però no imaginava quanta importància tenia conèixer la, el català. Uh-huh. I per això he studiato un poc de castellà abans de venir in una scuola serale e després el treball e dos vegades a la settimana, ja. E després quan vaig venir aquí discover che non se parlava solo il castellano sì, non è solo il castellano e ho pensato che per integrarmi fu importante iniziare a studiare il catalano anche e vado a buscar un lloc on era possibile.
0: Sì. E a on l'aprens?
1: All'ospitale de l'Obregat, sì,
0: al sí, consorci de normalització
1: sì,
0: lingüística.
1: Sì, alla normalització lingüística, sì, allà.
0: I a més tens una parella lingüística, no?
1: Sì, perché una cosa che pensate, il mio marito e io parliamo italiano, él parla tutto il giorno inglese per il lavoro e non tinc molte possibilità di comunicare in catalano e per això ho preguntat se era possibile, no, ottenere questa ulteriore possibilità e mi hanno detto che sì e ora tinc una meravigliosa signora amb la quale io puc parlare una vez alla settimana per tecnicamente per un'ora, però noi parliamo molto meno.
0: Che bé.
1: Sì. Yeah. E anem junts a veure coses che nos agrada. És un'idea interessante perché è una maniera per parlare.
0: Perché non stai spendendo la grammatica ni d'altre cose, no?
1: Sì.
0: Només.
1: Sì.
0: Només parlar.
1: Sì, sì, è un metodo differente rispetto alla classe.
0: Sì, sì, sì, sì,
1: classe
0: sì.
1: È...
0: i si tens temes de conversa en comú i tot això, doncs encara més,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, e després és un mètode per a conèixer noves persones.
0: Clar, sí, clar, clar. Sí. I t'ho van facilitar el consorci mateix, la
1: sí,
0: parella lingüística.
1: Sí, jo vaig a preguntar-li i la senyora que estava allà m'ha informat que era possible i així.
0: Mm-hmm. I què trobes a faltar de Turí?
1: De Turí em falta la meva mare. Clar. Especialmente, yeah. Perché ella è allà ara e viu sola e te 80 anni che sono molte e per ora è stato bene e te molte amiche, una germana già, yeah. Però è un'età nel quale immagino che prima o poi sarebbe necessario trovare una soluzione differente per ella anche. Portarla qui non è facile perché per una persona grande cambia tutto, è molto molto difficile, sì, specialmente la lingua e tutto. Però vorrei...
0: Yeah.
1: Dia a dia.
0: No tens més germans?
1: Sì, jo tinc un germà més jove che mi, che però vius in Alemanya.
0: Ah, o sigui che il tema de la mare tampoc no el resol ell.
1: No. No.
0: No.
1: No, no, no, no. E ella spera continuamente di ricevere telefonate di me, per sì, e de sì, sì.
0: El teu germà ja fa més temps que és fora. Ja
1: sì,
0: ja ho té més assumit.
1: De des anys, sì, sì, sì, sì, sì. I després ell és un home, eh?
0: Ja.
1: No tenim la mateixa esperança.
0: No, lo de les cures no ho té tan clar.
1: No, no, no, no.
0: Mira, que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Gràcies. Mm.

0: Dius que no treballes, però em sembla que sí, que fas alguna feina, no? Que dones classes de ioga?
1: Sí, una petita feina, sí.
0: Home, en comparació amb l'envergadura de la teva feina a la biblioteca del cinema, sí. No, però també és important, no?
1: Sí, és important empezar a fer coses i ara he tingut la possibilitat de conèixer una cooperativa de dones che sta qui all'ospedale del Llobregat e che aiuta donne che hanno petite violenze. Uh-huh. Y me han preguntado de hacer clases de yoga para ellas porque es un proyecto de autocura y me ha agradado mucho la idea, el proyecto y por eso he hecho un curso que me ha enseñado cómo trabajar a grupos de donas con problemas de este tipo porque es diferente da una classe normale, no?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Fu un corso di 5 incontri con una psicologa e con persone che potevano parlare della questione, del tema.
0: Informarte, sì.
1: Sì. E ora è iniziata a lavorare con questo gruppo che è formato da 14 persone. Sí.
0: Está bien. ¿Y son dones que viuen en cases d'acollida?
1: Algunes sí i alguna no, però el metge
0: l'ha
1: recomanat que ho faci, sí, perquè per trobar un equilibri entre...
0: Clar. Emocional, bueno, que deu si ha patit sí. violència o no, té seqüeles
1: sí.
0: o...
1: Sí, o sí, sí, sí, sí. E perché credo negli esseri umani.
0: Sì,
1: credo che la possibilità di fare cose buone sì. per persone che lo necessitano.
0: Claro, sì, claro. Sì.
1: Sì, il yoga da sempre è stata la mia seconda attività, no? Già ho studiato già molti anni per fare la maestra di yoga, di Hatha Yoga, sì.
0: Sì. També convida a la introspecció, no? Que està
1: sí.
0: sumida en aquest
1: sí.
0: procés.
1: Sí, m'està
0: no?
1: ajudant molt.
0: De pensar en tu. No?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí. Sí.
0: Deu ser gratificant també com a feina, sobretot si veus que realment amb elles els aporta aquesta sí. serenitat que necessiten,
1: sí.
0: no? O inclús poder això pensar en què fem la seva vida, no?
1: Sí, perquè penso que és necessari donar una segona possibilitat a tots.
0: Clar, i tant.
1: Sí. Sí, sí.
0: Sí, sí, perquè si no suposo que estàs en bucle i sempre caus amb el mateix, no?
1: Sí. Sí. Mm.
0: I et relaciones amb altres italians aquí?
1: Sí, quan vaig venir aquí tenia un amic que era un company de scuola di quan estava molt petita
0: sì.
1: e che vix aquí amb la seva famiglia, té una parella, té una nena e m'ha introducita a una comunità italiana che
0: ah,
1: sta aquí in Barcelona perché hi ha una comunità molt
0: sì,
1: grande.
0: Sì, em sembla que és de la nacionalitat que hi ha més estrangers aquí.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I ara tenim una chat que es diu David di Donatello.
0: Oi, mira que cultes.
1: Sí. Sì. Totes són persones que nos agrada el cine.
0: Sì.
1: I per això una vez a la settimana organizem de veure un film italià da una persona o la otra a yeah. casa de uno e dell'altro sì.
0: Bé, veus?
1: Vaig a conèixer moltes noves persones
0: clar.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I les pel·lícules ja les deus conèixer totes o què?
1: No, no totes no. però sí.
0: I sempre està bé també poder parlar de sí. pel·lícules i així
1: sí.
0: i de pel·lícules catalanes n'has vist últimament?
1: Sí, l'última que he vist és sí. El 47.
0: Ah, mira.
1: Que és una pel·lícula molt interessant, sí. Tota en català i espanyol, i sense subtítols.
0: Ah, mira-la, ella.
1: Sí, i vaig veure-la al cinema Verdi, sí. Aquí en Barcelona, i tratta d'una immigració interna, uh-huh. Che mi ricorda moltissimo l'immigrazione della mia famiglia, uh-huh. Perché il mio padre non era di Turì e veniva da Siena, sì. E la mia madre non era di Turì, veniva da Cuneo, che è una città del Piemonte,
0: sì.
1: E mezzo menge in a quel periodo nel quale la pellicola è
0: sì,
1: ambientata,
0: sì, 78,
1: no?
0: Sì,
1: sì. E è una pellicola interessante davvero, sì. Sì. La consiglio.
0: Sì. Sì. Sì. Sortosament encara és al cinema, vull dir, sí. Que sí que té, sí. Públic, que bé. Doncs això, la teva mare parla piemontès?
1: La meva mare parla piemontese e italià, e la seva mare era francese.
0: Ah.
1: E em ricordo la seva mare, l'avia, sì. Che parlava amb ella in francese e in piemontese.
0: Ai, che bello.
1: Sì, ella parla in piemontese con la sua germana,
0: sì.
1: E io lo puc entendre, però non lo parlo.
0: È molto differente dall'italià?
1: È abbastanza differente. Il mio padre non lo intendia, tot, sì. Specialmente quando la mia mare parlava con la sua germana al telefono,
0: sì, sì,
1: perché
0: sì.
1: Parlavano molto rapidamente e non era facile, no?
0: E il tuo padre parla algún dialetto?
1: Il mio padre aveva una cadenza, non era esattamente un dialetto, perché in Toscana il dialetto toscano è il più simile all'italiano.
0: Ja, és com passa aquí amb l'andalús, per
1: sì.
0: Exemple, no?
1: Sì. Sì, sì, sì. Per esempio, non termina il verbs all'infinitivo, parlare e non parlare, no? È differente, però è sentenza, sì.
0: Uh-huh. Abans, bueno, parlaves del 97, no? Que parla de la immigració i, bueno, tot i que se'n surten airosos, no? Però hi ha un dol, no? En aquesta
1: sí,
0: immigració.
1: Sí.
0: Tu també has viscut aquest dol?
1: Sí, jo crec que sì. Sí. Clarament la meva immigració és un'immigració diferent d'altres.
0: Sí, sí, sí, no? Jo... Tot i ser plàcida, no? Però sí, deixar sí. El teu lloc d'origen...
1: Però és un dol, sí, perquè és difícil recomençar a la meva edat tot, no?
0: Clar.
1: Sì, non so se ritornare a Turì in futuro. A questo non lo
0: sai,
1: a questo momento non lo può dire.
0: Clar.
1: Però tot cambia, no?
0: Sì, sì,
1: tot
0: sì,
1: cambia,
0: sì.
1: E è una canzone che dice cambia, tutto cambia.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ah, sì.
0: Sì. Sì, sì. Pues mira, amb la idea aquesta igual podem xerrar d'aquí un temps a veure les coses que han canviat i,
1: sí,
0: i
1: no?
0: Com veus el teu futur, no?
1: Sí.
0: Ara diu l'Oleguer que se'ns acaba el temps del programa. Doncs mira, moltíssimes gràcies per haver accedit a que t'entrevistés.
1: A vosaltres.
0: I espero que acabis de passar el dol i que et trobis molt bé aquí entre
1: sí.
0: Nosaltres i
1: sí.
0: Que l'encertis amb el teu futur.
1: L'espero, gràcies. Adeu.
2: Aquest 18 d'octubre a les 6 de la tarda l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
2: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Event Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Event Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem de Reus. Soc na Concepció Far i avui ens anem a Romania. Tenim amb nosaltres a una persona, malgrat viu a Romania, és italiana, és la Cristina Acardi. Molt bon dia.
1: Bon dia a les persones que ens escolten i a tu, com estàs?
0: Jo molt bé, molt bé. Bueno, però hem vingut a parlar de tu. Hem vingut, estem aquí per parlar de tu, no per parlar de mi.
1: Ah, clar. Vale. Això sí. Bé,
0: Cristina,
1: jo sóc... Digues.

0: a llengües. Vull dir que
1: M'agradaria ser una lingüista.
0: m'agradaria això, m'agradaria ser una lingüista. En realitat, només he estudiat a la universitat. El meu objectiu seria ser traductora o ser professora, perquè ja puc ensenyar italià als estrangers, vull dir, saps? O anglès també.
1: Molt
0: Bé,
1: bé.
0: potser pues, anglès als italians o anglès als que parlen una llengua que jo conec, per exemple, l'espanyol, potser. Saps? Això.
1: Com és que vares voler aprendre el català?
0: El català el vaig voler aprendre. Es diu aprendre o aprendre? Una mica per orientar-me, no confondre'm.
1: Aprendre.
0: Aprendre. Molts diuen aprendre, és veritat. A veure, jo he conegut, gràcies al fan club de la Laura Pausini, perquè jo sóc fan de la Laura Pausini, i tant, un amic català. És més, si, jo no sé si està escoltant, però Daniel, un hello from me, saps? Com es diu? Una salutació? Això.
1: Sí, molt bé.
0: Què vull dir? Si està escoltant, el saludo també. Ell m'ha fet escoltar cançons en català. La més famosa és Sense tu dels Teràpia de xoc. I clar, el català m'ha començat a encantar. A més a més, és molt, com es diu, similar. Vull dir que s'assembla molt a l'italià. Hi ha paraules que són pràcticament iguals. Una, per exemple, que em ve al cap és finestra. Es diu igual en italià i en català, clar. I jo he dit, ah, el català m'encanta, que el vull aprendre, que això. I clar, ell m'ha fet escoltar més cançons en català. I en 2014 vaig conèixer via Twitter, i unfortunately mai l'he conegut en persona, la Carme Junyent.
1: Ah, sí.
0: Sí, una gran persona i una gran lingüista, per cert. Rest in peace, com es diu, que no ho sé. Però bé, jo he conegut a ella. Ella parlava italià, i que ella m'escrivia en català i jo responia en italià. I m'ha parlat d'una seva alumna, la Eva, que era cega com jo. I m'ha dit que això que m'ajudaria, no ella personalment, però aprendre català. Vull dir, ella ha contactat la política lingüística, i ells ja han dit que la web que crec que molts que van aprendre català coneixen, que és el parla.cat, no és molt accessible per als cecs, perquè no sé si ho he, no em recordo si ho he dit, sóc cega. No és molt accessible per als cecs perquè hi ha exercicis amb imatges, i nosaltres fem servir el lector de pantalla, i el lector de pantalla no llegeix les imatges. I clar, què ha passat? Ha passat que ells, de la política lingüística, m'han dit, mira, nosaltres, això després d'uns anys, estem intentant passar de l'HTML, del Flash, vull dir, del Flash a l'HTML5, però el procés serà una mica llarg. Jo no sé quant dura aquesta mica, vull dir, una mica llarg, quant llarg, perquè fins ara no m'ha dit res. Que hem canviat la web, no sé què, no m'ho han dit. I clar, el parla.cat seria molt útil. Però in the meantime, ha sortit la sèrie Merlí de TV3.

0: I jo he pogut sentir, o he pogut hear it, com es diu, sentir-la?
1: Escolta, sí.
0: Escoltar, això, escoltar-la. Gràcies. He pogut escoltar-la i aprendre més. A més, aquesta sèrie com es diu? Itàlia s'ha comprat els drets de la sèrie i hi ha una versió en italià que es diu Un professore, perquè, clar, Merlino feia riure, no? I clar, li diuen un professore, el professor es diu Dante Balestra, vull dir, un nom que no té res a veure,
1: No,
0: saps?
1: no té res a veure, però ni està molt bé.
0: Vull dir, clar, saps? I això, jo l'he escoltat per primera vegada en català, la sèrie. Bé, hi ha una altra sèrie que s'ha importat, que è Braccialetti Rossi, Pulseras, non so come, Pulseras, Vermelles,
1: Ah,
0: això.
1: sì, consideri, vermelho, sì.
0: I he conegut varias, amb els anys, he conegut persones catalanes al Twitter, he après molt sobre la independència de Catalunya i tot això. I però el meu aprenentatge del català, vull dir, està mica frozen. Non
1: Una
0: sé
1: mica già congelat.
0: tu. Sì, però frozen de bloccare, di bloccare, di fermarsi.
1: Bloccheggia.
0: Sta una mica bloccata, ciò.
1: Vale.
0: Perché? Perché sì che il parla non aiuta gens.

0: Ja et volia preguntar, Cristina, has estat alguna vegada a Catalunya? Has vingut mai?
1: No, no. I wish I could have come, però no, que no sé com es diu, però
0: I
1: ho has entès.
0: què esperes a venir? Què esperes a venir?
1: No, I wish I could have come, que vol dir espero...
0: Què
1: No sé
0: t'agradaria
1: què.
0: poder venir? Sí, ja ho hem entès. Més.
1: Que espero venir, espero primer que la meva mare m'acompanyi perquè, saps, sóc cega i tot això. Jo volia venir quan els Foreign Friends of Catalonia, que no sé si coneixes, és un grup de Foreign Friends, ja ho diu, vol dir
0: Sí,
1: amics estrangers, no? De
0: de
1: Catalunya.
0: Catalunya, sí.
1: Havien organitzat de venir a la Diada en 2017, crec, i han vingut. Jo volia venir, vull dir, però no ha pogut ser perquè la meva mare ha dit no, no hi ha molts diners i a més no pot ser això i clar, no he vingut. He estat trist, però feliç per ells perquè han pogut participar a la Diada. Sé que han rebut un missatge del president in that time, Puigdemont.
0: Sí.
1: Han rebut un missatge de a thank you, com es diu,
0: D'agraïment.
1: d'agraïment. I això, i jo, I wish I could have received that message too, o vull dir, com... Espero, vull dir, no ho sé traduir, I wish, no sé com és, I wish I could have received that message too.
0: Bueno, sí,
1: Espero...
0: ja t'entenem. Que esperes poder venir i esperes poder que, bueno, que aquests àmbits
1: Que
0: es
1: podia haver
0: compleixin, no?
1: rebut el missatge, no? Això. Però en aquella època hi havia Periscope i he seguit el que ells han fet. Havia fet un Periscope perquè havien introduït el Periscope només àudio, perquè saps que abans havia nascut com a vídeo, Periscope vídeo, perquè això vol dir Periscopi, no? I la pregunta era el què veus? I després
0: Exacte.
1: han entès que hi havia persones que, diguéssim, no podien dir exactament el que veien, però sí el que sentien. I per això han fet el Periscope només àudio i jo he fet una live només àudio i he cantat als segadors.
0: Ah, està
1: Per
0: molt
1: a
0: bé,
1: ells,
0: no?
1: com et dic, jo estic... virtualment amb vosaltres i tot això, saps?
0: I com és una mica de curiositat, com és l'aprenentatge del català per una persona que et segueix?
1: Bé, en realitat, com és l'aprenentatge de les llengües en general? I perquè s'ha de parlar d'accessibilitat molt més. Sí, jo sé que el 3 de desembre ha sigut el Dia Mundial de la Discapacitat, però és com com el Dia de la Dona, com el Dia de la... No ho sé, el dia... Saps aquests dies importants?
0: Sí, d'aquests
1: Que...
0: dies reivindicatius, sí.
1: Però aquests dies, en realitat, s'haurien de celebrar tot l'any. Saps? Vull
0: Sí.
1: dir, el Dia de la Dona no és només el 8 de març,
0: 8 de
1: és tot
0: març,
1: l'any.
0: eh?
1: 8, això, de març. Perquè em confonc entre 8, 8 i 8 empty, i em confonc sempre, però
0: Sí.
1: bé. Hauria de ser tot l'any. La mateixa cosa amb el Dia de la Discapacitat, que és el 3 de desembre. Però en realitat molt més s'hauria de parlar de discapacitat i del fet que els materials educatius per aprendre qualsevol llengua, òbviament comprès el català, no són adaptats moltes vegades hi ha webs amb imatges, exercicis amb imatges, saps? I per això, vull dir, és difícil. Has de trobar àudios, has de trobar persones que t'ensenyen. Per exemple, per aprendre el català, a part llegir en el Twitter, que és com ho faig, llegir el Twitter, escoltar les persones que... la ràdio, per exemple, Catalunya Ràdio TV3, i el programa de voluntariat virtual per la llengua. No hi ha altres, vull dir, saps? I don't remember how to say means. No hi ha altres...
0: altres mitjans que puguis escoltar.
1: Mitjans. Uh-huh. Sí, però vull dir mitjans per practicar més, saps?
0: Sí.
1: Per aprendre més vocabulari, més gramàtica, junta tot, saps? Vull dir, hi hauria el parla, però ja ho hem dit com funciona.
0: Sí, i una mica per acabar. També et volia preguntar, per tenir accés a llibres en català pel sistema Braille, ho teniu fàcil
1: es
0: o difícil?
1: Fer... A veure, es pot fer això perquè parlo també castellà, però a veure, es diu, perquè el Virgili em posa, si m'ho permeteu... deia, hi ha un tractat que és el tractat de Marràqueix. Jo ho havia comentat en un fil que havia fet fa molt temps en castellà, perquè jo havia demanat a la ONCE, que no és el número, és la Unió Organització
0: sí.
1: Nacional
0: de Secs. Sí, sí, sí.
1: Espanyols, ONCE,
0: eh? Sí.
1: Uns llibres de català, justament per això, per aprendre el català. Ells m'han dit, mira, el problema és amb el tractat de Marràqueix, que si hi ha i existeix, només podem fer intercanvis entre biblioteques per secs. Vull dir que si hi ha una biblioteca italiana, nosaltres enviem el llibre a aquella biblioteca i t'ho envien ells. L'única biblioteca per secs italiana és la Biblioteca de Mons, l'Institut Regina Margherita. El problema és que ells s'han desvinculat del Tractat de Marràqueix perquè ells diuen que els usuaris moltes vegades no... Ai, com es diu... No give back els llibres, vull dir, saps?
0: No tornen els llibres.
1: Ah, no tornen, gràcies. Mm. No tornen els llibres i òbviament són responsables qui? Ells, de la biblioteca. Perquè sí, a l'usuari li va una multa, diguéssim, per pagar i tot això. Però els responsables són els de la biblioteca que deuen pagar a les biblioteques que han donat els llibres. I ells han dit, no, ens hem desvinculat per això, perquè no volem ser més responsables. Vull dir, en comptes dels usuaris, no volem ser nosaltres els responsables. I a més, la ONCE no envia material, qualsevol material, fora d'Espanya. I quan dic Espanya vull dir tot l'estat, vull dir, no és tip, per exemple, a Catalunya sí, ho envia, però a Itàlia no, saps?
0: Sí, ja t'entenc.
1: Per això, no envia material fora d'Espanya. El material que tinc en castellà és gràcies a qui me'l passa, saps? Perquè no hi ha com... Sí, no hi ha com... No el passen. Jo no entenc per què. Vull dir, el tractat de Marràqueix, sí, però amb els usuaris no es pot fer res.
0: Uh-huh.
1: No, es vincula només per les biblioteques.
0: Ja. Bueno, Cristina, doncs se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per les teves paraules. Espero que a partir d'ara ens escoltis també a Sants 3 Ràdio, que també aprendràs una mica de català amb nosaltres. I moltíssimes gràcies.
1: A tu per entrevistar-me.

0: Esplugues FM.
1: Són les 4 de la tarda. S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del Servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tania Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avenç. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Cruz.

Un personatge avui obre el Club del Country que ja ha donat molt que parlar des de fa poc temps, triomfant a les xarxes socials, descobert a través de Spotify amb Frank Ray, aquest cantant i compositor, conegut per fusionar l'energia de la música country més moderna amb profundes influències llatines i texanes, i que amb el seu darrer EP, que acaba de publicar aquest 2026, Good for the Soul, bo per l'ànima, compta amb la col·laboració amb aquesta cançó amb el seu heroi musical, en Tracy Lawrence. En Frank Ray és un personatge criat entre Laredo, Texas i Columbus, a Nou Mèxic, on va néixer, i que el seu nom real és el de Francisco Gómez, d'ascendència llatina, com podeu veure. Va triomfar amb el seu senzill debut en Ràdio Nacional, Country Good Luck on You, i anteriorment amb alguna de les cançons que, com hem comentat, també ens aportava a través de Spotify, sobretot. A més, també ha editat ja recentment cançons amb Spanglish, amb els dos idiomes, com aquell U-U-A-H que es diu. Acabem d'escoltar-lo amb una de les cançons d'aquest EP, que és aquest Good for the Soul, amb Tracy Lawrence, i la segona que escoltarem menciona un altre extraordinari artista, Third Row George Strait. És Frank Ray, és Francisco Gómez.

Bon artista, bona música i excel·lent els temes que ha portat per aquest EP. Com us comentàvem abans, es va donar a conèixer a través de la seva cançó del 2021, ja fa 5 anys enrere, Country Look Good On You, que va ser un número 17 a les llistes del US Country Airplay, pràcticament quan no el coneixia ningú. Per tant, aquí teniu aquesta cançó que ens arribava a través del segell que l'acabava de firmar el BBR Music Group, després de descobrir-lo, escoltant Spotify amb una cançó anterior seva, aquell Tequila Mockingbird. El repàs a Frank Ray l'hem efectuat amb aquestes tres cançons en el dia d'avui en el Club

Primer repàs a l'actualitat del Club del Country, primer repàs al record musical. Avui recordarem el que va ser el cinquè treball discogràfic de la cantant Mary Chapin Carpenter, l'excepcional artista que ens arribava, recordem-ho, des de Princeton, en New Jersey, on va néixer l'any 1958. Aquest àlbum va ser el seu primer número 1 en format d'àlbum a les llistes americanes, publicat per Columbia Records el 4 d'octubre de 1994, i va obtenir excepcionals cançons, com per exemple que escoltarem a continuació. El tema Shut Up and Kiss Me arribava al número 1 aquell 1994 i la cançó l'havia escrit la mateixa Mary Chapin Carpenter.

Avui recordarem tres dels quatre senzills que va publicar d'aquest àlbum, els tres de més èxit, el número 1, que era Shut Up and Kiss Me, aquesta cançó anomenada Tender When I Want to Be, una cançó que també va escriure ella mateixa i que va arribar a ser un número 6, i finalment el tema anomenat House of Cards, gran compositora també. Aquest tercer senzill era de la seva pròpia ploma. Després es va editar el Why Walk When You Can Fly, que va ser un èxit menor a les llistes americanes. El repàs amb el Stones in the Road, cinquè treball discogràfic de la cantant de Nova Jersey, la Mary Shippen and Carpenter.

Ha estat el repàs de la música de Mary Sheep and Carpenter amb aquest Stones in the Road. En retornem a la música d'avui en dia, en Lakeland Lemmings, una cantant i compositora dels Estats Units, nascuda el 16 de maig de 2006, que joveneta, a Henderson, a Tennessee. Filla d'un guitarrista de country, va créixer immersa en la música i va signar el seu primer contracte editorial a Nashville en només 17 anys. Country tradicional amb elements, òbviament, com tots els de la seva generació, del pop modern. Influències que ha citat al llarg de la seva curta carrera, Dolly Parton, Reba McEntire o Miranda Lambert, entre d'altres. Lakeland Lemmings és el seu àlbum de debut, editat aquest 2026, el 24 de juliol. El disc inclou temes com There Goes the Cowboy.

de passada de música, la seva, amb temàtiques en les cançons que ens aporta a través del seu contracte discogràfic amb Stone Country Records, que és un segell de l'editorial Brown Sellers Brown. Lletres que acostumen a girar entorn de la vida, els pobles petits, la família, la fe, l'estil de vida country, buscant connectar especialment amb el públic femení més jove, a través, com tants d'altres de la seva generació, ha aconseguit una forta base de seguidors a les xarxes socials, acumula centenars de milers de seguidors a plataformes com TikTok i Instagram, per exemple. Aquest disc de debut també conté cançons com aquest I Remember Us.

Aquest ha estat el seu àlbum de debut, que inclou cançons del seu EP llançat a principis d'aquest 2026, que va servir com a preàmbul de la seva gira. A l'EP es deia Get Around Boy. Entre les cançons destacades d'aquest EP hi havia peces com el 19 and Single, He Ain't Coming Back, Parking Lot, o aquest tema que completa la nostra presentació de la Lakeland Lemmings, d'aquesta jove artista de Tennessee. La cançó es diu American Dreaming.

En Brian Shelton White, Brian White, va néixer el 17 de febrer del 1974 a Lawton, a l'estat d'Oklahoma, i debutava el 1994, el mes d'octubre, amb aquell segell recuperat que es deia Asylum Records, amb el seu àlbum de debut. Amb aquesta cançó triarem tres dels quatre senzills que van sortir. Aquest va ser el que va tenir menys èxit dels quatre, Eugene Eugenios, aquell 1994, només un número 48 a les llistes americanes, però per què no, aquest va ser el que li va obrir les portes a que després el Look At Me Now, segon senzill, arribés al número 24 i després aconseguís, amb els dos darrers senzills d'aquest àlbum de debut, els seus dos primers números 1 a la llista americana. El tema Someone Else's Star va ser el segon dels temes, una cançó de Skippy Winn i Jim Watherly. L'escoltem a continuació. Hello.

música de Brian White. Entre nosaltres, una vegada vaig haver triar entre un concert de Brian White i una de Joe DiMessina. I em vaig inclinar per Joe DiMessina. I la veritat és que tampoc passa tan malament, veritat. Brian White era qui ens aportava aquestes cançons del seu àlbum de debut, aquest Someone Stars que acabem d'escoltar. I finalment, un dels seus temes més recordats, una cançó coescrita també per Skippy Wynn i Don Sampson, originalment enregistrada per la mateixa Skippy Wynn el 1995. 5 anys després es publicava com a senzill i arribava al número 1 amb Brian White, aquest Rebecca Lynn. Rebecca.

Rebecca Lynn ens aportava aquesta cançó, Brian White. Retornem a la música de l'actualitat amb James McCann, tot i que no sona com un dels cantants d'avui en dia de música country, sinó més que res com aquells compositors originals de country tradicional, folk i americana music. És una de les grans promeses que hi ha aquest artista provinent de Louisiana, amb un estil autèntic i allunyat de les modes més comercials. Va debutar el 2019 i des d'aleshores porta una bona discografia, aquell Powwow Sessions amb BP que el van donar a conèixer, l'àlbum del 2023 Tales on a Northbound Drifter i l'àlbum It's Been So Long. De fet, no és un àlbum, és un EP que conté 7 cançons de moment, i el va produir amb Patrick Lyons, molt conegut, treballava amb icones del country actual. Escoltem un dels temes que dona nom precisament amb aquest disc d'en James McCann, d'en Jim.

Sovint se l'ha anomenat com un cowboy del temps moderns, amb un timbre de veu ric i pausat que recorda molt en certs moments el de Willie Nelson. Canta, toca la guitarra, el banjo, el dobro i la pedal steel, i veu directament del folk d'arrels i del country clàssic. El seu estil musical directe i acústic, amb l'essencial i que es coneix com Back to Basics, es va veure profundament transformat després de fer una caminata de llarga distància pel sender dels Apalatxes, que va de Georgia fins a Maine, una experiència nòmada que va fer que es dediqués més a narrar històries, el que en el món de la música es coneix com storytelling. Did She Think of Me? James McCann.

0: Esplugues FM.
1: Són les 5 de la tarda. Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa els Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció. Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avensesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Diuen que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé.

L'activitat que us oferim a continuació, la seva ubicació ha estat modificada per seguretat dels elements que hi participen i degut a la previsió de la inclemència meteorològica i les pluges d'aquest cap de setmana. L'activitat es canvia des dels jardins del Casal de Cultura Robert Brilles a la pista coberta Conxita Udina del Parc del Pou d'en Fèlix. Aquest cap de setmana, gegants i capgrossos d'Esplugues ens preparen la 42a trobada. Aquest dissabte 3 d'octubre, durant el matí, des de les 10 i fins les 2, ens ofereixen la jornada de portes obertes que es realitzarà a la pista coberta Conxita Udina, en el que hi haurà diverses activitats per a tota la família: bitlles, puzles gegants, cajú, manualitats, pintacares, jocs de taula i servei de bar, i també hi haurà marxandatge de la colla de geganters d'Esplugues.

0: I per diumenge, la gran trobada, la plantada de gegants, es farà a la pista coberta Conxita Udina. La plantada serà a partir de 11:15 del matí i a partir de les 12 s'iniciarà el cercavila pels carrers. La Maria José, que és la presidenta de la colla de geganters d'Esplugues, ens explica quines poblacions participen en aquesta plantada i en aquest cercavila i quin serà el recorregut per diumenge.
1: Aquest diumenge vindran 11 colles convidades a la cercavila, que són Sant Llorenç Savall, el Bruc, Cervelló, Sant Joan d'Espí, el Casc Antic de Barcelona, Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicent de Castellet, Centelles, Viladecans, Albesa i Balsareny. I el recorregut que farem serà des del Casal Brilles, baixarem pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer, després Santiago Rossinyol, Sant Francesc Xavier, creuarem la carretera de Cornellà, anirem pel 8 de març, Quintana, Joan Corrales, Narcís Monturiol i arribarem a la plaça Catalunya.
0: Doncs estiguem totes preparades per gaudir d'aquest cercavila i d'aquesta ballada de gegants que es farà pels carrers d'Esplugues. I també tinguem atenció que tot el recorregut estarà afectat a la circulació durant les hores del cercavila. És una activitat organitzada per la Colla de Geganters d'Esplugues amb col·laboració amb l'Escola Municipal de Música d'Esplugues de Llobregat.

0: Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Les activitats es realitzaran aquest divendres 2, 3 i 4 d'octubre. S'inicien el divendres a partir de les 9 del vespre amb una sardinada i a les 8 es faran les habaneres amb la vella Lola i el ron cremat. Aquestes activitats es faran a Cal Suís i per dissabte, dia 3 d'octubre, tenim activitats que es faran al Parc Pompeu Fabra. A les 11 del matí, el torneig de petanca. I al vespre, a les 9, hi haurà el sopar de germanor i a 2:15, el ball amb en Javi Zamorano Quartet. I arribem a diumenge, on al migdia es farà el vermut musical, a les 2 es farà el dinar popular amb una paella, a les 4 el bingo i la rifa, i hi haurà el premi del dinar per a 2 persones a l'hotel Ava Garden. Aquestes activitats de diumenge es faran a Cal Suís. Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues. Activitats organitzades per l'Associació de Veïns de Finestrelles. Apa!
1: De Colòmbia al Principat, noi! Has arreglat...
2: Hola, soy Luis Bizuete Prieto, creador y locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada semana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes?

0: dies d'assaig que us reuniu la Coral La Coloma?
1: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes.